0: parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
8: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Esto es El Checkpoint.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Big in town.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: I avui ens despertem amb 8 graus a Prades, 18 al Raval de Barcelona i 5 a Castellà de Nuc.
1: I mira, no hi ha temps d'afegir.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit!
0: L'endemà d'un Barça triomfal que ha guanyat la Lliga a un Madrid de final de cicle. Una nit llarga al Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat a Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe al Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins molt més tard. Anem cap al carrer Muntaner. Guillem Soler, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: Ara mateix hi queda algú o no, Guillem?
3: No queda ni el personal de la discoteca, ja.
0: Va, ja s'ha acabat la festa, doncs.
3: Sí, sí. Sí que és veritat que quan jo he arribat, que passaven pocs minuts de les 5 de la matinada amb els matiners, encara hi havia gent aquí, força gent, i sobretot molts càntics, que ha sigut avui a les estrelles, no? Aquests càntics de gent ja afònica que ha començat a les 9 del vespre al Camp Nou.

0: Luz de gas no ha fallat.
1: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
2: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça.
3: Milers d'aficionats quan celebrat per tot Barcelona. Gràcies, Guillem, ja pots tornar cap a la ràdio. Xalut de gas. A la plaça Catalunya, com dèiem, també s'ha fet tard i hem tingut també una de les imatges més virals de la celebració d'aquest títol. Un dia!

0: A mi xavilers d'aficionats, el que porta la veu cantant és Marc Casado, el golliver d'una altra persona, i el que gravava i ho transmetia en directe per les xarxes és Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça en bicing per la Diagonal.
1: Felicidades, Pedro. Eric,
0: aquesta vegada han estat Pedri, Eric i Dani Olmo, que han anat per bicicleta amb bicicleta per la Diagonal. Campions incontestables, campions i fets històrics. O salut al campió són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt el nom del tècnic Hansi Flick, que a més ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
2: It's a tough day, it's a tough day, it's late in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. Per cert, que amb la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou per travessar, en aquest cas, les Corts. Passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà directament cap a l'estadi. Avui l'Àgora Esportiva Especial del Matí de Catalunya Ràdio ho comentarem tot plegat a partir de les 9 amb Ramon Besa, amb Pich Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I repassarem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals amb Mbappé.
3: Pues no lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de la temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a les xarxes. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí? Frederic Pincet, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb la negociació de pressupostos entre el PSC i Esquerra, el periòdico destaca avui en portada que el pacte anirà a una comissió que es crearà amb l'Estat i les dues bandes negocien, diu, presentar comptes la setmana que ve, després de les eleccions andaluses. Segons el periòdico, hi haurà tres grans acords: una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords, el pla B a la comissió, una línia de tren per connectar l'àrea metropolitana de Barcelona sense passar per la capital catalana i el traspàs a la Generalitat.

0: responsabilitat d'una competència de l'Estat.
1: I a Brussel·les.
0: Avui es reuneixen els ministres d'Educació i de Jovent de la Unió amb dues grans qüestions a l'agenda del dia, els Erasmus, dels anys 2028-2034, i també debatre el paper de la intel·ligència artificial just dins del món de l'educació.
1: I hem quedat als Estats Units.
0: Amb una enquesta, més de la meitat dels votants nord-americans desaproven la gestió de la inflació i de l'economia per part de Donald Trump, un 58%. Ho diu un sondeig de Financial Times que mostra que els aranzels i la guerra de l'Iran estan perjudicant les perspectives electorals dels republicans del partit de Trump.
1: I amb què dinaren avui a la Xina?
0: Doncs amb els preparatius de la reunió justament aquesta setmana entre Donald Trump i Xi Jinping. Està per veure si Taiwan apareix a l'agenda, en teoria sí. El govern de l'illa ha dit aquesta nit que té confiança en el desenvolupament dels seus llaços amb els Estats Units. Recordem que Washington ha dit que no té cap intenció de canviar la seva política cap a Taiwan.
2: Avui és dilluns 11 de maig, ens despertem en fresc encara a l'interior de Catalunya, 5 graus a Guardiola-Berguedà, 11 a Targa i 15 graus a Cardedeu. També tenim alguns núvols baixos, bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure, especialment a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu. La idea és que aquest matí farà força sol, en general, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes, però només al nord, només al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. A la resta tens força més tranquil i amb temperatures de fins a 25-26 graus les més altes. Demà augmenta la inestabilitat i a partir de dimecres tindrem una baixada de la temperatura.
1: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Pichelón, Soleia Tudel i Joel Díaz. Però abans són les 6 i 8. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sí, Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Avui s'acabarà el desembarcament de la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus.
5: La majoria dels evacuats ahir no tenien símptomes. Aquesta matinada s'ha sabut, però, que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, un altre vol, al Canadà França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes.
1: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
6: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
7: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
6: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
1: Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena.
8: El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que estan seguint tots els protocols.
1: Madrid, Alba Gil.
9: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova de PCR.
8: A Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte ha donat negatiu, en aquest cas a la segona prova.
1: I el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus.
5: El pontífex hi va fer referència ahir des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
10: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
11: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar. Aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
8: Sobre les mesures a prendre com a conseqüència del brot decretat al creuer on dius, Argimon la resumia així.
11: Les claus per evitar la propagació són clarament doncs, la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, doncs, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena doncs, ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant. I des d'aquest punt de vista, amb això, jo penso que s'evitarà la propagació.
1: L'antivirus és un tipus de virus que es transmet per rosegadors. La transmissió es produeix quan la persona respira aire contaminat amb virus present a les partícules d'orina, excrements o saliva d'animals infectats.
5: En aquest sentit, la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, Maria Àngels Calvo, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions en el medi rural, on hi ha hagut presència de rosegadors.
3: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli doncs, que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, doncs, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp, que poden haver-hi les rates, etc. Clar, doncs, realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca doncs, ens pugui arribar, que puguem arribar a respirar.
1: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau i rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos.
8: En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matina del president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. En una entrevista televisiva, Trump també ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
4: They are defeated, but...
12: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
8: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons.
1: I l'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
5: Les autoritats la van alliberar ahir d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i la van traslladar en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació més un comunicat en què anuncia que Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels últims 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia al cor des del mes de març, ha tingut dues crisis cardíaques.
1: I l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukhesheikh, detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla, ja és a casa seva a Barcelona.
8: Va aterrar a la tarda a l'aeroport del Prat, on l'esperaven desenes d'amics i familiars. Denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
13: Empecé dejando de comer en el primer momento. A base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
8: Aboukhesheikh diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza. Creu que les missions d'aquest tipus són necessàries per mantenir el focus internacional sobre l'ocupació de Palestina.
1: I recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
5: Doncs ha dit el tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure el fill gran, per a qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública.
1: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
14: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions de l'any 2024.
8: Així ho diu l'Observatori d'Ètica en la Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí en les municipals de l'any que ve.
9: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanant el vot pel seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un exemple que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com la IA s'utilitza per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema. Sentim el seu director, Albert Sabater.
15: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
9: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:18, més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
16: Bon dia.
1: Es manté la vaga general pel sector de l'educació de demà.
17: És impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de l'aturada.
1: Maite Curto.
18: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
19: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
18: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I al País Valencià, el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en valencià.
20: Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estan encallades. La proposta de la conselleria d'augmentar en poc més de 1.000 euros bruts anuals el sou del professorat no ha desactivat la convocatòria. Els serveis mínims a segon de batxillerat també han indignat els sindicats.
1: València, Pepa Ferrer.
21: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elx i València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en 70% la davallada de les reserves a cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions.
17: La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
22: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
17: Valls ho ha dit a la Festa Esplai, que hi va arribar als 40 anys al Parc Nou del Prat de Llobregat amb un esdeveniment amb una cinquantena d'activitats lúdiques que va reunir milers de nens i nenes.
1: I a partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura.
20: N'alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic.
1: Montsevir.
23: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
24: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
23: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montsemir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui els treballadors de la planta de Pascual de Gurb, a Osona, fan vaga.
17: Davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
25: La plantilla d'un centenar de persones denuncia que l'empresa lletera amb seu a Aranda del Duero ha començat a desmantellar la planta aquest cap de setmana, desviant producció i reduint capacitat per mínim minimitzar l'impacte de la vaga. Per això denuncien a través d'un comunicat una presumpta vulneració del dret de vaga i ho han fet arribar a Inspecció de Treball. Expliquen que entre el febrer i el març ja van deixar d'envasar llet per Lidl i el 13 de maig passarà el mateix amb Llet Nostra. I denuncien que l'empresa continua rebutjant una negociació col·lectiva. Des de GURB, Nàtia Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
20: El govern posa fi a més de 3 mesos de gratuïtat i les plataformes d'usuaris es queixen que el servei continua sent deficient.
0: El govern justifica la fi de la gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que no s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
2: La gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions d'euros en les arques de Renfe. Berta Torrades, pel Matí, de Catalunya Ràdio.
1: I es dispara el nombre d'aspirants a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea.
17: Hi ha 175.000 candidats, 7 vegades més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també hi aporten més aspirants.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Diu que a casa seva falten oportunitats.
7: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. Estudiar en llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina. It's not the best
6: time to find a job. Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants ho aconseguirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
10: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
6: Aquestes oposicions europees han batut el rècord històric d'inscrits. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Miras, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Eric Clapton torna a Barcelona 22 anys després amb un concert històric al Palau Sant Jordi de la capital catalana. El concert, sense incidents com el que va haver a Madrid, ha durat una hora i mitja i ha repassat els clàssics. I, per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes pel seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
1: La segona.

0: I Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que es trenca plorant el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn que feia Amaia Montero amb la seva banda a Bilbao. Martínez ha plorat emocionada recordant els 17 anys que va passar a la banda.
1: La tercera.
0: I la sèrie britànica Adolescència de Netflix arrasa amb 4 premis en una nova edició dels premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. Una de les estatuetes se la va emportar l'actor protagonista de 16 anys, Owen Cooper, que en el seu discurs ha dit que només necessites 3 coses per l'èxit: una obsessió, un somni i els Beatles.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Quantes hores has dormit?
2: Poca estona. Hem vingut ben d'hora.
1: Ha costat avui, eh?
2: Sí, ha costat.
1: Ha costat tota la setmana, perquè el Barça s'ha proclamat campió de Lliga amb els 2-0 davant del Real Madrid.
2: Amb un golaix de Rashford de falta, un altre de Ferran Torres, que dona la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick. Eufòria de Frenkie de Jong.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
2: I Gavi, que destaca guanyar el títol de Lliga precisament davant el Madrid.
4: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia, y estoy muy feliz y mi equipo también.
2: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
5: Perquè al cap i la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: I celebracions a la plaça Catalunya pel títol del Barça.
2: Alguns aficionats s'han aplegat al centre de la ciutat. Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas amb els familiars dels jugadors. Pedri, Olmo i Eric García han fet una ruta en bici per la ciutat, i Casado i Valdés s'han deixat veure a Canaletes. L'equip blaugrana, que celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou, recorrerà els carrers de Barcelona. Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, baixaran per Balmes fins a la Gran Via, pujaran Passeig de Gràcia fins a la Pedrera per tornar fins al Camp Nou.
1: Avui, a partir de les 11, entrevistarem una dona que va anunciar la setmana passada que deixava de representar com a advocada a Rosa Peral. És la seva advocada fins ara, Núria González. Avui trenca el silenci i ens explica per què deixa a Rosa Peral. Serà a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui em permetreu que dediqui el motiu per llevar-se a un col·lectiu segurament molt minoritari entre l'audiència, però que ho està passant malament i mereix ni que sigui uns segons d'escalf. I aquest col·lectiu sou vosaltres, amics i amigues aficionats del Real Madrid. Us acompanyo en el sentiment. Anava a dir que sé com us sentiu, perquè aquí de perdre també en sabem bastant, però realment no tinc ni idea de com us sentiu. No sé què significa perdre sent d'un equip que té tots els poders d'un estat a favor, el legislatiu, l'executiu, el judicial i el periodístic, a més de crèdit il·limitat i la possibilitat de finançar-se amb diners públics. No tinc ni idea de com deu ser perdre amb tantes facilitats i encara menys d'aquesta manera, al camp d'un etern rival arruïnat i contra un equip format majoritàriament per adolescents. No tinc ni idea de què deu ser perdre d'aquesta manera, però sé que ha de ser molt dur. I bé, us anava a dir que almenys us queda animar la selecció espanyola al Mundial, però clar, si ho feu, haureu d'animar els jugadors del Barça.
1: I avui cançons sobre la Lliga del Barça.
7: Que es va guanyar enmig de crits, que es peguin, que es peguin. O Cono Quédate, entre d'altres perles. És per això que avui cançons iròniques. Heart of Glass, dels Blondie. Diuen que era una cançó que van fer de broma, que pensaven que ningú no es prendria seriosament. Els Beatles tenen molts acudits a les seves cançons, i la llegenda diu que I Am the Walrus, Soc la Morsa, directament es burlava dels que buscaven significats ocults als seus temes.

I Sara Bareilles em va acabar tipa que la discogràfica li demanés una vegada i una altra una cançó d'amor i va fer aquest tema on diu: no penso escriure una cançó d'amor només perquè m'ho demanis.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Cide Solanes. El Barça és campió de Lliga.
1: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
2: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Avui hi ha Agora Esportiva especial per analitzar-ho a partir de 8:45 amb Ramon Besa, amb Pitxi Alonso, Laia Tudel i Joel Dia. I avui s'acabarà també el desembarcament i la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
3: Els 5 catalans i la resta d'espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
0: Donald Trump troba del tot inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
2: El president dels Estats Units torna a amenaçar l'Iran i assegura que encara li queden objectius per atacar.
5: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: I 10 dies després de la seva detenció a mans d'Israel, mentre viatjava a la flotilla, l'activista català d'origen palestí ja és a casa seva a Barcelona.
3: Saïf Abukeixek va aterrar la tarda a l'aeroport del Prat, on denunciava.
6: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
0: Recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
2: Després de mig any al judici, ha de quedar vist per a sentència.
0: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
3: Esther Niubó, consellera.
7: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
3: Fins dijous, el Departament d'Educació no es reunirà amb els sindicats convocants i al País Valencià el sector també comença avui una vaga indefinida per reclamar millores.
0: Primer dia feinent en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern ha posat fi a més de 3 mesos de gratuïtat. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
8: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris. Doncs no s'hauria de pagar.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
3: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
0: I aquesta nit, Eric Clapton ha omplert el Sant Jordi.
2: De blues, de nostàlgia, de veterania, d'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Abans repassem les portades de la premsa. Avui amb la victòria del Barça i l'arribada també del creuer d'antivirus a les Canàries en totes les portades.
9: Sí, comencem pel Barça. Gran foto de portada. El periódico ocupa 3/4 de portada. Els jugadors amb la Copa celebren el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de Somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui du una foto diferent en portada són La Vanguardia i El Punt Avui. Els jugadors mandejant Hansi Flick. La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible i El Punt Avui amb la Lliga del Clàssic. El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival. El Mundo, el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell MV-Ondius. El periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid. Per acabar, altres temes de portada. Al diari Ara hi llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari i El País mira Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta.
0: Avui a Arties a la Vall d'Aran es desperten amb 3 graus, al migdia passaran del 16 i a Sitges en tenen 17, amb una màxima prevista de 24. Tindrem un dia força tranquil a l'espera de canvis a partir de demà.
10: Bon dia. Sí, avui tenim alguns núvols i boira matinals aquest matí, però durant el matí s'anirà imposant el sol i aquesta tarda només esperem algun ruixat al nord de les comarques de Girona i el Pirineu. I a partir de dimarts a la tarda sí que les tempestes arribaran a moltes més comarques i sembla que dimecres i la resta de la setmana baixarà la temperatura.
0: I en plena celebració blaugrana pel títol de Lliga arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Jan Laporta va prometre que el Barça tornaria a l'elit del futbol mundial i només en quatre temporades ens ha regalat tres lligues, situant-nos de nou entre els primers equips d'Europa. El president s'ha guiat per allò que li ha funcionat sempre, la intuïció, i és així com va dur-nos un entrenador alemany pel qual ningú no donava ni un duro i que ara, ja ho podem dir, és l'home més estimat de Catalunya. El Barça de Flick és un equip que és fill de la filosofia de Cruyff, amb un extra de pressió, rapidesa i sacrifici. La lliga d'ahir, per si tot això fos poc, arriba quan el gran enemic és la caricatura del gran equip que va ordir Carlo Ancelotti, amb uns jugadors que s'esbatussen, un president que calla com un mort i un entorn mediàtic a qui només queda plorar pels àrbitres i ressuscitar l'esperit de Negreira. El Barça torna a ser gran i avui estem de festa. Moltes gràcies, Jan. Un vielen Dank, Hansi.

0: I avui ens desperts amb Ricky Martin, que no
1: l'hi
0: ha.
1: I tant, i amb Living la Vida Loca, bon dia. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1999, el cantant publicava el disc Ricky, va vendre més de 13 milions de còpies a tot el món, convertint-se en un dels més venuts d'aquell any, aconseguint 7 discos de platí. Per molts és considerat el disc més destacat en la història d'un artista hispà. En resum, va ser el disc que va catapultar Ricky Martin a l'estrellat internacional.
0: Això i el vídeo fals, bueno, perquè era mentida, de la Melmelada.
1: No es va arribar a saber mai.
0: Això és sorpresa, sorpresa, no? Era un programa
1: que va
0: Ricky
1: això.
0: Martin va anar a fer una sorpresa a una persona, a una dona,
1: i quan
0: va obrir la porta...
1: L'armari...
0: Tenia la dona tot allò ple de melmelada, i esperant que el gos li anés a llepar.
1: Molt ben explicat.
0: Això és el que va circular.
1: S'explica, és una llegenda.
0: És una mentida que circula.
1: Però escolta'm, encara se segueix comentant.
0: Però hi ha vídeo, això.
1: No hi ha vídeo. Diuen que s'està...
0: Hi hauria vídeo, si no.
1: S'explica que va ser un fals directe.
0: Però hi ha vídeo de la sorpresa, sí que hi ha vídeo.
1: Sí, però es veu que devia estar gravat. Això és el que s'explica.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem connectat amb el nostre company, en Guillem Soler, que a les 5 del matí l'hem enviat a les portes de l'Udegas de Barcelona perquè ens expliqués si encara hi havia molta festa i alguns culers encara estaven celebrant la victòria del Barça.
2: Com ha anat això?
3: Espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno... que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
4: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai. Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
1: Jan, el gurú de la nit barcelonina.
0: Sí, sí.
1: És així.
0: I on són festes avui?
1: Avui encara podeu gaudir de la Festa Major de Lleida, Sant Anastasi. A les 12 del migdia hi haurà vermut de Festa Major als Camps Elisis. A les 7 de la tarda a la plaça Joan, de Sant Joan Vall. Sant Joan, com a ball de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins, i a les 10 de la nit al marge esquerre del riu Segre, Castelldefocs, i just després, fi de festa, amb els gegants de Lleida.
0: En Vall i Santa Maria Salta. I a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
5: Doncs el vídeo d'un altre nom protagonista d'aquest cap de setmana, no és del Barça, ni es diu Jan Laporta. Parlem de Maya Montero i el concert de retorn de Bilbao amb l'oreja de Van Gogh. Aquest és només un dels vídeos dels molts que s'han fet virals d'ella desafinant. Que això va ser el primer concert que va fer dissabte,
0: no,
5: i ella mateixa.
0: No és l'única, que desafina els concerts, vull dir que hi ha molts.
1: Uns quants.
5: N'hi ha molts, però déu-n'hi-do la Maya. S'ha coronat. Això sí, va confessar un minut després doncs, que no li havia acabat de sortir del tot bé.
0: Bueno. Doncs val, no sap.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Maria del Carme de Barcelona. Al gener ja vam parlar amb ella perquè es queixava que l'ascensor que connecta la Rambla del Carmel amb el carrer Lisboa, a Horta, no funcionava. Poc després l'Ajuntament el va arreglar, però posteriorment va patir una nova avaria i això fa que no funcioni des de principis de març.
8: Bueno, ara ja fa 2 mesos que no funciona i em sembla que ja n'hi ha prou. És molt important aquest ascensor per moltíssima gent, sobretot amb gent amb mobilitat reduïda. Jo estic farta, la veritat. Que no funcioni.
7: Fons municipals expliquen que l'ascensor està fora de servei perquè se li estan fent tasques de reparació i manteniment. Diuen que la previsió és que torni a funcionar a finals d'aquesta setmana.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
11: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Nova setmana d'incertesa a les borses, a l'expectativa de com evoluciona la situació de l'estret d'Hormuz. Divendres, totes les borses europees van caure després de les accions militars a l'enclavament decisiu pel petroli. L'IBEX 35 va baixar per sota els 18.000 punts, deixant-se gairebé l'1% en la sessió. Wall Street, en canvi, va tancar amb optimisme per les bones perspectives laborals als Estats Units. El barril de Brent va lleugerament a l'alça, $105, un 4,46% més que ahir. Estàs escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Fes-te entendre amb mi, di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
12: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per l'últim dia de repatriacions dels passatgers del creuer Ondius des de Tenerife.
17: A la tarda marxarà cap als Països Baixos a un avió amb passatgers de fora de la Unió Europea i un altre cap a Austràlia. Fins ara, la majoria dels evacuats des del port de Granadilla no tenen símptomes aquesta matinada, però s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva sí que n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. En un altre vol, el que ha anat cap a París, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. La ministra Mónica García ha destacat l'absència del govern canari en tot l'operatiu.
18: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
15: En el cas dels 14 ciutadans espanyols del creuer, no tenen símptomes i ja són a l'Hospital de Madrid on faran la quarantena.
17: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat un resultat negatiu en la primera prova PCR. També dona negatiu la dona ingressada a Alacant, que també va ser contacte, en aquest cas, en la segona prova. L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
19: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
15: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
17: Rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matinada, s'ha limitat a dir que no li ha agradat. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, aixecar les sancions i també el bloqueig dels ports iranians. Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
20: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
17: D'altra banda, l'Iran ha alliberat sota la fiança la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
15: Demà hi haurà el primer dia de les tres vagues d'educació a tot Catalunya.
17: El Departament d'Educació no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de la primera de les aturades. Des de l'USTEC estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat del Consorci de Barcelona.
21: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
17: La consellera d'Educació considera desproporcionades les 17 jornades de mobilització fins a final de curs. Els altres dos dies de vaga a tot Catalunya seran el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny.
15: Una altra de les mesures de pressió és la de no fer colònies. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la caiguda de les reserves de cara al curs que ve.
17: Ho explica la presidenta de Fundesplai, Núria Valls.
22: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
17: També s'atura a partir d'avui l'educació al País Valencià. En aquest cas, comença una vaga indefinida per reclamar també més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i, en aquest cas, també l'escola en valencià.
15: Us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
17: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser dipositats, mentre que en altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
15: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana.
17: La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
15: Viella Sofia Cabanes.
1: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
3: S'intentarà capturar ossos, actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
1: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Cada cop s'atenen més joves al servei d'homes del Baix Empordà, pioner a prevenir violències des de la igualtat.
17: El perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat que volen millorar en la criança i les relacions de parella.
15: Berta Artigas.
4: Es tracta d'un servei públic pioner que treballa amb homes per prevenir conductes violentes i fomentar relacions més sanes i equitatives. La majoria d'usuaris són homes de mitjana edat, però també cada cop hi arriben més joves menors de 30 anys. Un dels usuaris és l'Albert, que va entrar al servei després d'un procés penal. Ara fa un any que hi fa teràpia.
23: I al principi era molt impulsiu i era una mica problemàtic per coses que em van passar a la vida i al final vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or.
4: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials.
15: I avui arrenca a Tarragona el Festival de Recreació Històrica Tarraco Viva.
17: Enguany centrarà l'atenció en la influència de Roma a la nostra civilització.
15: Tarragona, Ricard Buigas.
24: El festival més emblemàtic de la ciutat es fa una pregunta. Per què Roma? La respon qui ha estat durant 28 anys el seu director, Magí Seritjol, tota una institució que aquest any es jubila.
25: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som. És a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica.
24: Entre els 500 actes programats, amb visites, lluites de gladiadors, cerimònies, recreacions bèl·liques i tallers, enguany, any d'eclipsi total, es dedicarà un dia a parlar d'aquest fenomen i de l'astronomia a l'antiguitat. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Ara música. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona, Marta Viana.
5: El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera.
15: Barcelona, Marc Ruiz.
26: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cuchi Cuchi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de Televisió, que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres.
5: Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. L'actor, el jove protagonista, rebia així el premi.
27: In the words of John Lennon, you won't...
28: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
15: Mira, i parlant de sèries...
0: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
2: Nos han encargado robar este cuadro.
5: Un nou spin-off de La Casa de Papel encapçala les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes. A més, també arriba una sèrie sobre l'exassessora de Sarah Ferguson, condemnada per assassinat.
15: Marga Riba.
6: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que s'estrena divendres. Aquest cop el personatge interpretat per Pedro Alonso, el germà del famós professor de la sèrie original, planifica un robatori a Sevilla al costat d'Imma Cuesta. The Lady s'estrena dijous a Movistar Plus i es basa en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball al costat de la duquessa de York, Sarah Ferguson, i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella, una sèrie curiosa i intrigant dels mateixos productors de The Crown. Per acabar, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher, One Last Kill, un especial d'una hora d'aquest personatge de Marvel introspectiu i venjatiu. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I els esports, Robert Prat.
7: El Barça, que es proclama campió de Lliga, 2-0 amb el Madrid, gols de Rashford i Ferran Torres, la mort del pare de Flick marca les celebracions, la plaça Catalunya amb Valde i Casado, la sala Ludegas amb la Porta, el recorregut en bífing de Pedri Olmo i Eric García han estat alguns dels eixos d'aquesta festa. El Girona, que se la juga avui a les 9 al Camp del Rayo, el Barça perd la Champions d'hoquei patins i l'Uni fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
15: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
8: Flick va començar aquesta lliga parlant d'egos i ha acabat destacant la família del vestidor. Pel camí hem passat una pobalja a Lamin, una derrota al Bernabéu, problemes amb les lesions, però també una confirmació de Super García, el creixement d'Eric, les passades amb l'exterior de Lamin i tot rematat per fer una cosa històrica com és guanyar la lliga al Camp Nou davant el Madrid. La segona lliga del Barça segueix portant el segell de Flick, aquell que millora el rendiment dels jugadors, els fa millor, i aquest any ho hem vist amb Gerard Martín, amb Eric, amb Fermín. Només un pro. Amb un equip on té tants culers, tants jugadors de la casa, tants catalans, hem trobat a faltar una mica més de català en els parlaments de la celebració de la Lliga.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Bisbal del Penedès, 15 a Palafrugell i 5 graus a Bolvir. I alguns bancs de boira, núvols baixos, sobretot a les comarques de Ponent, algunes valls del Pirineu, els llocs on ahir va ploure, algunes capes de núvols poc importants, i la tendència és que tot plegat vagi marxant, que s'imposi el sol avui a la majoria de comarques. Sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats i alguna tempesta, però molt al nord de Catalunya, al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara en temperatures altes, de 25-26 les més elevades. Demà dimarts augmenta la inestabilitat. Al matí farà sol, però a la tarda les tempestes poden arribar pràcticament en qualsevol punt. I a partir de dimecres comença una baixada de la temperatura i es mantindran les tempestes al nord i al nord-est.
10: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
11: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
12: Fes-te entendre amb mi, di!
29: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
12: Crec que m'he enamorat.
29: Normal, amb aquests preus.
12: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
29: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
30: La teva mare sempre té raó.
31: Em compro un cotxe nou?
32: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
30: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
33: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
34: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
16: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
34: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
16: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
34: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
16: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
35: A partir de 8:45, especial Àgora Esportiva per analitzar el 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona, el segon de l'era Flick. Entrevistarem el president del Barça, Rafa Juste, i parlarem de tot plegat amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz.
5: A partir de les 10 parlarem amb Jaume Marquet i Cot, més conegut com a Jimmy Jam, que va saltar la fama internacional per irrompre en grans esdeveniments esportius.
35: A 11:15, a la secció del cor, parlarem de la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh, amb la periodista Laura Fa.
5: I a 11:00 entrevistarem Núria González, exadvocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana.
35: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
1: L'endemà de la segona baralla entre Tchouaméni i Valverde, Kylian Mbappé va venir a l'estudi de Catalunya Ràdio per explicar-nos què haurien de fer els jugadors del Madrid per no estar tan tensos.
3: Com un dicho, Pascal Aurelien le agarra cabeza a Fede, empieza a darle contra la tabla como si quiera abrir un huevo.
4: Home, Kylian Mbappé, com estàs? Bon dia.
3: Bonjour, Frédéric.
14: Era Tchouaméni que li agafava el cap al...
3: Sí, no, Tchouaméni coge cabeza como cuando tú quieres de rompes un huevo.
4: Sí, com quan vols.
3: El love, abans love, love,
4: truita, love.
3: Crec,
4: no?
3: Sí, sí. Ha hecho crec, pues no ha salido todo de dentro, pero ha hecho crec.
17: No li ha sortit el rubell, diguéssim.
3: No, yo creo que todo el mundo está un poco nervioso en Real Madrid, pensó, porque tendría que coger dos o tres días de fiesta con el chica, y vuelve très bien y dulcemente, ¿sabes?
17: Ja, això és exactament el que has fet tu a Itàlia amb Esther Expósito, si no recordo malament.
3: No, sí, yo tiene que hacer lo mismo, no con Esther Expósito. No, pues claro. Se la mien. Però con la mujer suya y no pasa esto de violència, se hace esto tranquilo.
1: A partir de 11:15, més temes pendents.
15: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
18: L'11 de maig de 1904 naixia a Figueres Salvador Dalí, un dels grans representants del surrealisme. Extravagant i provocador, de bigoti afilat i alegre, va crear un univers d'imatges i de símbols capaços de transportar-nos al món dels somnis i del subconscient. Personatge excèntric, tan atractiu com desconcertant, considerava que hauria de viure sempre perquè els genis no moren. Almenys reconeixia que la modèstia no era precisament la seva especialitat i assegurava que Dalí només era bo perquè la resta dels pintors eren molt dolents. Avui és un bon dia per contemplar el naixement d'una divinitat o el gran masturbador i veure passar les hores entre rellotges que es fonen i ens recorden el pas del temps.
15: I el segon, el Lluís Gavaldà.
19: La cançó que us recomano avui per tenir un bon dia és un duet de dos octogenaris. Dues icones del rock que potser us sonen per ser la meitat d'un quartet de Liverpool que ho va petar bastant a la dècada dels 60. La cançó es diu Home to Us, casa per nosaltres, i està plena de nostàlgia, bonhomia i la complicitat que et dona tota una vida fent música plegats. Ah, que me n'oblidava, aquests dos iaiets entranyables es fan dir Ringo Starr i Paul McCartney, i el grup on tocaven es deien els Beatles. Mira, jo cada cop que el sento, me n'adono que tot i no conèixer-los en persona, ells també són casa meva. The place we...

0: Què tal? Com esteu, amics? Un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu força moguda pel que fa a la meteorologia. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de fet, a partir de demà dimarts ja hi haurà tempestes de tarda a moltes comarques. Dimecres baixarà la temperatura, continuarà baixant la resta de la setmana amb tempestes a la meitat nord, neu fins i tot al Pirineu. I mentre això no passi, avui serà un dia tranquil, només amb alguns ruixats del Pirineu i al nord de les comarques de Girona.
0: Tot això l'endemà d'una nit màgica pel Barça.
2: I mira, no hi ha temps d'afegir.
0: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! Nit llarga a Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe del Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins més tard. Els matiners, a les 5, parlàvem en directe amb alguns dels últims que sortien del local i que havien compartit festa amb Joan Laporta.
3: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat.
4: En Jan és dueño d'aquí, és l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
5: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Això, Luz de Gas, a la plaça Catalunya també s'ha fet tard, i allà hi hem tingut una de les imatges més virals de la celebració del títol. I és que enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant aquest és Marc Caçador. Se veu que el llibre d'una altra persona i el que grava i ho transmet en directe per les xarxes Alejandro Bad.

0: així durant la celebració de la gespa.
1: It's a tough day. It's a tough day. It started in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues, en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. La celebració de la gespa va incloure també focs artificials i un parlament del capità Araujo.
2: Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os merecéis, dit així, visca Barça y visca Catalunya!
0: Passarà que la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 del Camp Nou per Travessera de les Corts, passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà també cap a l'estadi. I avui hi ha una esportiva especial a partir de les 9 aquí en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem, entre d'altres, amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que Laporta recuperi el càrrec l'1 de juliol. Repassem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals. Amb Mbappé.
3: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a Instagram. Va penjar una captura del partit quan el Barça guanyava 2-0 amb un missatge a la Madrid. I tot això avui que Sant Andreu de Llavaneres al Maresme han vist sortir el sol a les 6:35 minuts i Olius, el solsonès, es pondrà a les 9:03 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, a partir de les 9, la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Segon dia.
6: Avui s'acabarà el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. En queda 24 per deixar el vaixell. Quan ho hagin fet, els 34 tripulants de l'Undius continuaran cap als Països Baixos.
7: La majoria d'evacuats continuen sense símptomes, però no tots. De fet, entre els 17 ciutadans que tornen als Estats Units, n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus.
8: Tots dos viatgen en unitats de biocontenció de l'avió, segons informat el Departament de Salut nord-americà. I en un vol cap a França també hi ha una persona que ha tingut símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. O ir al día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: 42 dies.
6: És el que durarà, comptant-ho a partir d'ahir, la quarantena dels 14 espanyols, incloent-hi els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla, Madrid. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
7: La dona catalana que va tenir contacte en un avió amb una víctima del virus i que està aïllada al Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu en la primera prova PCR.
0: Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'està fent bé.
8: El protocol, el control i les mesures per detectar possibles nous contagis. Ho assegura l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que insisteix també en què aquest virus no té ni de lluny la capacitat de propagació que la Covid-19.
12: Les claus per evitar la propagació són clarament doncs, la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, doncs, en els casos que sigui necessari,

0: una quarantena doncs, ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant i des d'aquest punt de vista, amb això, jo penso que s'evitarà la propagació.
1: Agraït.
2: El Papa Lleó 14 amb els ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. Això, tot i l'oposició i tots els pals de les rodes que ha intentat posar-hi el govern de Clavijo.
3: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Agraït. I última setmana.
4: Del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar queden per declarar alguns dels empresaris acusats. Després serà el moment en què les acusacions hauran de ratificar les peticions de penes.
1: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Lúria Rebella.
5: En la sessió d'avui han de declarar quatre dels nou empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als set germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, sola i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 15 anys després.
6: Arriba a judici la macrocausa del cas Innova, Reus, al Baix Camp.
1: Manel Sastre.
7: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica, la majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó o per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26.
1: Últims testimonis.
2: Sisena setmana del judici de la Kitchen sobre la presumpta operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Després dels últims testimonis, s'escoltaran els àudios de l'excomissari Villarejo amb l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez.
1: Manté la majoria.
4: Avui és l'últim dia per publicar enquestes de cara a les eleccions andaluses d'aquest diumenge. Avui en trobem El Mundo, l'ABC i La Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta.
6: Cosa que li permetria no dependre de Vox. Això sí, el sondeig mostren també que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sud, últim debat electoral dels candidats.
1: Quart cinturó ferroviari.
2: El periòdico i l'Ara expliquen avui alguns detalls del pacte de pressupostos que perfilen el govern i Esquerra i que podria presentar ja la setmana que ve perquè el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord inclou tres pactes polítics.
4: Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Ho diu El Periódico, que no concreta quina seria.
1: Fins dijous.
6: Es manté la vaga general del sector de l'educació per a demà i es manté perquè, tot i les demandes dels sindicats, el govern ha explicat que no s'hi tornarà a reunir fins d'aquí 3 dies.
8: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
9: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Vaga indefinida.
2: També de mestres i professors al País Valencià. A partir d'avui, les reclamacions van a la mateixa línia que les dels mestres catalans.
1: També s'aturen.
4: Avui els treballadors de la planta del grup Pascual de Gurb a Osona protesten per la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
1: no estan preparats.
6: L'entitat Equitat.org alerta que la meitat d'escoles i instituts catalans no estan preparats per l'augment de la calor que suposa el canvi climàtic.
2: Situa el llindar de confort als 27 graus i avisa que el 2030 se superarà aquesta temperatura en una quarta part dels dies del curs.
10: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
11: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
10: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Assessor.
4: Oriol Mitjà ha fitxat com a assessor del govern canari per l'antivirus. L'epidemiòleg català, un dels referents durant el coronavirus, col·laborarà amb el govern de Fernando Clavijo per prevenir l'expansió del virus després que el vaixell Ondius hagi fondejat a l'arxipèlag.
1: Inacceptable.
6: Donald Trump rebutja frontalment la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i el bloqueig als ports iranians. En una entrevista, Trump ha tornat amb les amenaces.
12: They are defeated.
13: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
1: Demà passat.
2: El govern xinès ha confirmat que entre dimecres i divendres esperen la visita de Trump, un viatge que arriba després de la treva comercial. L'última visita institucional d'un president nord-americà al gegant asiàtic va ser el mateix Donald Trump el 2017.
1: Geolocalitzats.
4: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
1: Viella, Sofia Cabanes.
14: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
15: S'intentarà capturar ossos, actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
14: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: 22 anys després.
6: Eric Clapton ha tornat a Barcelona amb un concert històric i ple de nostàlgia al Sant Jordi. Un concert sense incidents com els que hi va haver a Madrid i que ha durat una hora i mitja, on ha repassat els principals clàssics. Per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes del seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
1: Arrasa.
2: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la nova edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir a Londres. S'han portat 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys.
1: Es trenca.
4: Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, s'ha posat a plorar en el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn de Maya Montero amb la banda de Bilbao.
16: És verdad que hoy hay canciones que se van a tratar más de lo normal. Pero ¿sabéis qué? Que trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido 17 años increíbles en ese proyecto.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat se la juga.
17: El Girona, que juga al Camp del Rei amb només un punt de marge sobre el descens i amb 3 derrotes consecutives. Mitja el tècnic del Girona.
18: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
17: El Barça perd la final de la Champions d'hoquei patins i l'únic eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet.
1: Avui és dilluns 11 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Sailo amb 3 quilos 420 grams a casa seva, a Castellet i al Gornal, i el Pau amb 3 quilos 950 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Perafita, 12 a Olesa de Montserrat i 16 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
20: Hola, bon dia. Hores d'ara, matí sense incidències a les carreteres. Destaquem, això sí, circulació densa en vies habituals cap a Barcelona, la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
12: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Al Vallès Occidental i al Bages, treballs arqueològics han descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
21: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició originals en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
2: Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de Sostenibilitat per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
12: Més notícies. Barcelona es prepara per la Rua del Barça. Serà aquesta tarda a partir de les 5.
21: L'autocar descapotable que portarà els campions de Lliga i de Supercopa sortirà del Camp Nou i farà un recorregut pels carrers de la ciutat per tornar al Camp Nou. Passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà.
2: Allà començarà la segona part de la Rua i passarà pels carrers Provença, Ribau, París i Avinguda de Sarrià, com dèiem, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà tres grans punts d'animació distribuïts al llarg del recorregut. Josep Tarradellas en carrer Berlín-París, carrer Balmes en Gran Via i Consell Ascent en Passeig de Gràcia.
12: I encara a Barcelona, detinguts dos adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot, al districte de Sant Martí.
21: Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència i intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a presó de forma preventiva.
2: Els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables.
12: Al Garraf, 8 ferits en el xoc de dos cotxes a la C31 a Cubelles.
21: Un dels quals crític i 5 més de greus. El sinistre s'ha produït aquest diumenge de matinada i ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies al SEM.
2: El xoc ha estat frontal i els ferits se'ls han dut de diversos hospitals de la demarcació i de les comarques de Tarragona, com el Joan 23 o l'Hospital de Santa Tecla.
12: I cultura. Avui la Universitat Pompeu Fabra celebra una jornada dedicada a l'escriptor britànic Lewis Carroll. La jornada porta per nom 150 anys de l'Snark de Lewis Carroll, exercicis de traducció, on un grup d'experts i traductors aborden a través de diferents ponències i una taula rodona La caça de l'Snark, el poema que Carroll va escriure quan tenia 42 anys. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Catalunya Ràdio.
24: I quan són les 7:20 minuts, us saludem des del quiosc del Calet. Avui, amb un Calet molt content, eh?
25: Molt bon dia a tothom, felicitats per tots els culers i esperem que tot anirà bé. Estic supercontent avui, després del partidàs d'ahir que va fer el Barça, arrasant amb un Madrid molt apagat, i de veritat, això no té solució ni que ve el Mourinho.
24: A Calet, tu has anat a Luz de Gas o no?
25: No, però m'he enterat que s'ha muntat ahir una festa. Faltava només Ricard Ostrell i jo. Potser que anirem aquest cap de setmana, tornarem a fer-ho.
24: Doncs queda apuntat. Com dèiem, avui el Barça és el gran protagonista, també ho és l'arribada del creuer de l'antivirus a les Canàries, ho veiem en totes les portades. De fet, comencem pel Barça, amb la gran fotografia de portada del periòdico, que ocupa tres quarts de portada, els jugadors amb la Copa celebrant el títol al camp, i amb un titular claríssim, Lliga de Somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui porta en aquest cas una foto diferent en portada? Són La Vanguardia i El Punt Avui. En tots dos casos veiem els jugadors mantegen Hansi Flick, La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible, i El Punt Avui escriu La Lliga del Clàssic. A la premsa de Madrid, el títol del Barça també el veiem en portada, però això sí, li dediquen un espai molt més petit. El País diu el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, mentre que El Mundo escriuen el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País diu un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell, el periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continuï sense registrar cap positiu, i La Vanguardia ja afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid.
26: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir,
0: el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat, va ser el
3: 12.428, 12428, de la sèrie 32, 32.
0: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: I ara volem parlar del nou capítol de les webs d'apostes. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia. Apostes o mercats predictius, com volen que els hi diguem ara. Ja m'ha explicat alguna vegada aquí al programa les sospites d'informació privilegiada amb aquesta història. Recordeu aquell soldat dels Estats Units que està acusat de fer servir informació confidencial per apostar per la detenció de Nicolás Maduro i guanyar milers d'euros? Però aquestes webs continuen no només vigents, sinó que continuen a l'alça. I ara tenen un client nou, la FIFA.
7: Canadà, Mexico and USA have been selected to host the 2026 FIFA World Cup.
5: La FIFA i el Mundial, perquè la FIFA ha firmat un acord amb una empresa d'apostes en línia que es diu Adi Predict Street. És propietat de la família reial d'Abu Dhabi i es va llançar fa un mes poc després que li donessin la llicència de joc a on? A Gibraltar. Per què a Gibraltar? Doncs perquè allà hi ha moltíssimes empreses de joc perquè s'hi paguen poquets impostos. En un comunicat, la FIFA diu que els aficionats podran, textualment, participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Però jo crec que si ho hem de traduir al català... Aposteu, aposteu i aposteu. Alguns càlculs parlen de 2.000 milions de dòlars en apostes només al Mundial. Això a Europa és veritat que no és res de nou, perquè fa molt de temps que es fan apostes pel futbol, però als Estats Units és raonablement nou. Als Estats Units les apostes esportives són legals des de fa 8 anys. En aquest temps han sorgit empreses com Polymarket, que està arribant a acords amb les grans lligues esportives. Per posar-ne un exemple...
9: Si usted me dice que apostar es un valor peligroso, dependerá de quien haga trampas en el tema de las apuestas o no haga apuestas.
5: Ara fa un mes, la Lliga Espanyola es va convertir en la primera competició europea en anunciar un gran acord amb Polymarket. Aquest que sentíem era Javier Tebas fa uns anys a la Sexta. Polymarket també ha arribat a pactes als Estats Units amb la Lliga de Baseball, la Lliga d'Hockey. De moment, ni la NFL, la Lliga de Futbol Americà, ni la NBA no han arribat a cap pacte amb Polymarket.
1: I per què no? Per què no hi són?
5: Aviam, hi ha un cert neguit, perquè als esports tu pots apostar per qui guanyarà el partit, però no només. També pots apostar per l'actuació d'un determinat jugador. Si marcarà, quants quilòmetres correrà, quantes passes farà. I això... és raonablement fàcil de manipular. I, de fet, hi ha algun precedent.
23: Wednesday night of basketball from Scotiabank Arena in downtown Toronto. The Raptors take on the...
5: NBA, partit entre els Toronto Raptors i els Sacramento Kings fa 2 anys. Surt a jugar Jontay Porter, que als 2 minuts diu: ui, m'he lesionat, marxo, no puc continuar el partit. I després es va saber que alguns havien apostat perquè en aquell partit Porter quedaria per sota de les seves estadístiques normals. Com que va jugar 2 minuts, van guanyar aquestes persones que van apostar a que faria un rendiment inferior. I en algun cas van guanyar centenars de milers de dòlars.
26: Breaking sports news now. Jontay Porter has been banned from the NBA for violating the league's game.
5: La NBA ho va investigar i va concloure que Porter havia revelat informació confidencial a apostadors que va simular lesió, va simular la seva lesió, i que ell mateix va apostar 50.000 dòlars. La NBA li ha prohibit jugar per sempre més. No hi podrà jugar mai més. Les empreses de mercats predictius diuen que tenen mecanismes per detectar fraus, però hi ha seriosos dubtes que això sigui així.
27: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
28: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
29: Divendres, l'Enigmàrius feia el cereal que pot fer ensopegar. I la resposta era civada. La civada és un cereal. I si algú bada, pot ser que ensopegui. Avui dilluns comencem la setmana al ralentí. Em protegeix i m'atura alhora. De 6 lletres. Em protegeix i m'atura alhora. 6 lletres.
28: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara l'hem destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells, avui sobre l'estrena del documental Sidosa.
30: Estem acostumats als insults a Twitter, sobretot de trolls, de bots, de gent anònima, habitualment profeixista, cap a tot el que no siga d'aquesta tendència. Però la bilis que es va mostrar Ahir, amb l'estrena a la Sexta de Sidosa, el documental de Jordi Évole sobre Eduardo Casanova, em va resultar especialment dolorosa pel tema, per l'odi, pels atacs als que tenen la malaltia o l'han tingut. Gent que, per suposat, no estava veient el documental a la tele i que només volia el mal. Mai deixarà d'impressionar-me.
1: I la recomanació del dia, avui que Barcelona acull la gala del People in Red per recaptar fons contra les malalties infeccioses de la... la Cristina Bordes en recomana la pel·lícula Dallas Buyers Club.
4: Triplement oscaritzada, basada en fets reals i amb una de les interpretacions més estel·lars de Matthew McConaughey, que es posa en la pell d'un cowboy de Texas, homòfob i vividor, a qui als anys 80 li diagnostiquen el VIH amb un pronòstic de només 30 dies de vida. Una notícia que, lluny d'aturar-lo, l'empenya a crear una mena de club de contraband de medicaments alternatius per ajudar altres pacients amb la sida, trencant barreres legals i els seus propis prejudicis. I tot fent un gran tàndem amb Jared Leto, que interpreta una dona trans també seropositiva. Dallas Buyers Club, disponible a Movistar Plus i a Filmin amb opció de doblatge en català.
1: I ara el protagonista del dia, quin és, Gerard Bany, bon dia.
6: Bon dia, el títol de Lliga.
8: Em vaig passar tot el partit rient, perquè sabia que guanyaríem.
6: El nou títol de Lliga que ha guanyat el Barça és el protagonista del dia, igual que ho han sigut i ho seran les celebracions que s'aniran fent al llarg del dia d'avui.
1: A les 5 de la tarda, que ho podreu seguir, per cert, per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
10: Esperem, esperem gaudir la rua del carrer i passar-la bé con todos ustedes y si Déu vola, pues a celebrar bé tota.
6: Sí, saludem... Sí, saludem el capità del Barça, Ronald Araujo, bon dia.
10: Bon dia, no? Bueno, avui dilluns,
6: sí.
10: La pilota, el pa...
6: Bueno, veig que segueixes parlant en català, Ronald, que és l'idioma amb què ahir, com a mínim, vas fer una part del teu discurs que, amb el que et vas dirigir a l'afició.
10: Com?
6: Que molt bé, el tema del català,
10: ah,
6: Ronald.
10: Ah, sí, sí, sí, gràcies, i visca, i... Avui el camp y demás...
1: ¿Estás estudiando catalán, por eso?
10: No. Simplemente es algo que sucedió. Me dijeron que tenía que hablar a la afición. Y al agarrar el micrófono, el señor me transfirió unos conocimientos de catalán en ese mismo instante. Y fue el lenguaje en el que expresé lo que tenía que decir, ¿no?
6: Va a ser como una cosa que va...
10: Un milagro.
6: Un milagro.
10: Un milagro agradecido al señor y bueno.
6: Muy bien.
10: Segurá para la papa la pal y para la mala.
1: En tot cas, felicitats, Ronald?
10: Sí, gràcies.
6: Què has dit?
10: No sé, és el senyor.
1: Són 8:15. Nit llarga a Barcelona per la celebració de la Lliga del Barça. Una Lliga històrica després de guanyar 2-0 al Real Madrid, una celebració en què s'han repartit algunes imatges ja habituals. La més icònica és la porta a luz de gas. Així arriba el president electe del Barça, que ha marxat als voltants de les 3 de la matinada. I també s'ha fet viral la imatge de Casador a la celebració de la plaça Catalunya.
11: Un dia de partit! Un dia de partit!
1: Enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és el migcampista del Barça, que li ve d'una altra persona, i el que grava ho transmet en directe per les xarxes, que és Alejandro Valde. També han tornat a veure Pedri, Eric i Dani Olmo en bicing per la Diagonal. Aquesta tarda a les 5, amb rua i sortida i arribada al Camp Nou, podreu seguir-la en programació especial per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Gelmà i Jordi Costa. Això pel que fa a la celebració de la Lliga. Avui també estarem pendents de Tenerife, perquè aquest dilluns hauria d'acabar aquest desembarcament dels passatgers de l'Òndibus. L'Òndius, aquesta nit, s'ha confirmat, per cert, que una de les 17 persones que estan volant cap als Estats Units ha donat positiu i una altra que té símptomes. I els esports, més enllà del Barça, Robert Prat.
13: El Girona, que juga a les 9 al Camp del Rayo, el Barça per la Champions d'hoquei patins i l'únic fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
1: Pel que fa al temps, avui encara tindrem força tranquil·litat, però sembla que s'acosten canvis. Eloi Cortomí, bon dia.
14: Sí, els notarem a partir de demà. Avui, de moment, dia tranquil, amb bancs de boira, sí, a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu, però s'aniran aixecant en general durant el dia. S'acabarà imposant el sol i a la tarda esperem alguns ruixats, però només al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. I avui amb temperatures encara suaus, a 25-26 graus. Demà, les tempestes de tarda poden afectar moltes comarques i a partir de dimecres comença a baixar la temperatura i cada dia s'aniran repetint aquests ruixats de tarda a la meitat nord.
1: Mobilitat també a aquesta hora, amb els habituals retards a Rodalies i també amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia. Avui, que és el primer dia laborable en què Rodalies torna a ser de pagament, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha una demora de 40 minuts en el tren que ha sortit abans de les 6 del matí de Portbou i que es dirigeix cap a Barcelona a Sants. D'altra banda, 3/4 d'hora de demora en el tren de l'RL4 que va de Manresa a Lleida, i a l'R14 el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders va 20 minuts tard. I Pel que fa al tramvia de Barcelona, hi ha hagut dues avaries en dos combois que fan que hi hagi freqüències de pas alterades a la T1 i a la T4.
1: I a les carreteres, de moment, força calma. Clàudia Serra, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Sí, hores d'ara només destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a l'A2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, direcció Llobregat. Precaució també a l'AP2, a Artesa de Lleida, cap a Saragossa. Hi ha hagut un accident i queden encara vehicles al voral.
1: I avui a l'Àgora del matí tindrem una hora especial. A partir de les 9 la convertirem en Àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichelón, Soleia Tudel i Joel Díaz. Quan són les 7:33... i obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Manuel Roger, Pol Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
1: Com no podia ser d'altra manera, avui hi ha molt de Barça als articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, hi ha un lloc destacat per l'antivirus.
12: Comencem pel Barça. El Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La Felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just, tenint en compte el joc i l'actitud dels blaugrana.
16: El també col·laborador del matí de Catalunya Ràdio celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
12: Un altre col·laborador del programa, l'Emilio Pérez de Rozas, escriu al periòdico Guanya Juste, celebra la porta i explica que en aquests mesos en què no podia exercir el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
16: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
12: L'antivirus, com dèiem, també segueix copant l'atenció d'alguns editorials, com el del diari Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
16: El diari lamenta que l'actuació del president canari, negant l'assistència humanitària al vaixell, ha provocat més angoixa a la població.
12: El País s'assuma les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
16: Titula l'editorial El populisme perjudica la salut. Lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
12: Per El Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
16: I, com passa habitualment, culpa el govern espanyol d'aquest xoc. Assegura que el president Pedro Sánchez té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
1: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
17: Avui us recomano la columna del crític musical Jordi Bianchotto, publicada al Periódico, titulada de Bob Dylan a Bad Bunny, que és un gran compositor que parla de la llista dels 30 millors compositors de cançons vius americans publicada pel New York Times, que ha sigut polèmica, perquè al costat de gent esperable com Bruce Springsteen o Bob Dylan, doncs apareixen Bad Bunny o Lana del Rey. I Bianchotto diu una cosa molt interessant, que és que al final un bon compositor és el que sap connectar amb el públic i fer una cosa original i diferent i rellevant culturalment, que és justament el que la IA no pot fer i cada cop estem veient més cançons fetes per IA i menys per compositors de veritat.
18: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
19: Como hemos cambiado.
20: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
21: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Fes realitat el teu estiu amb BMSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
24: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
0: Doncs a les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà a la seu central de l'Alt Dahrara, en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total, ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponès.
1: Qui recula?
3: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que substituirà ara els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
1: Tanca una històrica.
0: En aquest cas, la discoteca Memphis, de Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim el Regió Sec, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu, amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
1: I qui li agrada fer cues?
3: Doncs sembla que les adolescents s'havien vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació. Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i els dissenys llampants. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edat més joves.
1: La notícia que no agradarà als veïns de Montmeló.
0: L'Ajuntament ha patit un atac informàtic i les dades dels veïns podrien estar en perill. Va passar el 2 de maig i ara s'ha fet públic. De seguida es van posar en contacte amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre de Ciberseguretat Espanyol per demanar ajuda. Afirmen que no tenen constància que s'hagin utilitzat per cometre cap frau, però recomanen precaució. Ho veiem al Nacional.
1: I de ministra a Naturhaus.
3: Maria Dolores de Cospedal, qui va ser ministra de Defensa Mariano Rajoy, ha fitxat per aquesta empresa de dietètica per lluitar, diu, contra Ozempic. En unes declaracions seves que llegim al Mundo, diu que no n'hi ha prou amb una punxada i que marxi a la gana sense mesurar les conseqüències.
1: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
5: El gran tema de la premsa britànica continua sent el discurs que avui ha de fer el primer ministre Keir Starmer després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals. Ell insisteix que no pensa plegar, d'aquí el discurs d'avui, però el Financial Times parla de lluita per la supervivència i d'una àmplia dissidència dins del Partit Laborista. El Times titula que Starmer busca salvar la pell després que la seva ex-número 2, Angela Rayner, hagi parlat d'una cultura tòxica d'amiguisme dins el govern. A França, Le Figaro parla de la batalla política pel dret a morir i es reprèn avui el debat sobre la mort assistida al Senat amb més de 700 esmenes que procedeixen del centre i de la dreta, dues formacions o dos sectors, vaja, que rebutgen aquest text. El Washington Post cita experts que alerten que el visat d'or de Donald Trump és arriscat i legalment dubtós, és aquell programa per donar visat als que paguen altíssimes quantitats. El Washington Post diu que fins i tot l'exadvocat de la primera dama està advertint la gent que s'allunyi del programa del president. I parlant de Donald Trump, el Financial Times publica una enquesta segons la qual el 58% dels votants nord-americans, més de la meitat, desaproven obertament la seva gestió econòmica.
7: La premsa econòmica, pendent de la fusió entre Puig i Estée Lauder, diu Expansión que el mercat ha donat via lliure i que l'anunci d'unió pot ser imminent. I per què? Doncs perquè les accions han pujat i la distància entre el preu d'una participació de Puig i l'oferta és ara més baixa que a l'inici del procés, i això acosta la ratificació del Consell Nacional del Mercat de Valors. Aquestes són les llums de la fusió, però Cinco Días ens recorda la part compradora que hi ha ombres a la part compradora. Segons el diari, diversos accionistes d'Estée Lauder han acusat a membres de la família i consellers per enriquiment il·lícit en la venda d'accions. Hi ha 6 demandes a tribunals nord-americans per haver aprofitat informació privilegiada. Acusen la cúpula de l'empresa d'haver amagat una caiguda dràstica de vendes a la Xina per vendre's les accions abans que caiguessin.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
9: Felicitat absoluta a Can Barça. Felicitat és tornar a Barça. Un campió incontestable per l'esportiu en la primera lliga resolta en un clàssic. L'esport parla de festa històrica del Barça davant un Madrid a remolc. Joan Bales diu que és un plaer insuperable guanyar la lliga en un clàssic i enfonsar el Madrid. El Mundo Deportivo afegeix que aquest Madrid saluda el campió i remarca que aquesta lliga és per la família. Al Barça li va sortir tot bé, va agradar i es va agradar. El diari Ara incideix en que el Barça clava l'estocada al Madrid en una nit gloriosa. Martí Molina parla de la consagració d'una generació daurada. El periódico afegeix que és un Madrid de final de cicle, ja que els galls de Florentino han deixat de ser un equip de futbol. Per La Vanguardia és un èxtasi mai viscut davant un madridisme que invoca Mourinho, explica Joan Josep Pallàs. Buenas.

I a la ràdio, el Chiringuito, parlen de vendre Mbappé. El Marca d'un Barça que canvia la història en 2 anys davant un Madrid en ruïnes. I el diari AS diuen que Mbappé està vacil·lant al madridisme. Madrid, gràcies per tant, gràcies per fugir, Xavi Alonso, gràcies, Arbeloa, per controlar el trànsit. Benaurat Florentino Pérez, estimat Rüdiger, sempre al costat del Valverde, senyor Tchouaméni, pilot de la platja Vinícius. Que tinguin un bon estiu, gràcies a tots i a totes, a tu també, Esther Expósito. Bones vacances, ha estat una història molt bonica.

0: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para bien, muy bien.
1: I a la premsa del cor, l'Oreja de Van Gogh. Què, Elisenda Pineda?
2: Aquest cap de setmana, l'Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero al capdavant, ha perpetrat el primer concert de la seva gira i han fet patir. Recordem que la sortida de Leire Martínez de la banda va ser hostil i que Amaia va jurar i perjurar que no es contemplava el seu retorn. Després de les mentides i el joc brut, el concert de l'Oreja a Bilbao ha grinyolat més que una frontissa rovellada. Amaia no recordava les lletres, desafinava i s'ofegava en alguns moments. Fins ara, cap comentari per part de Leire Martínez, que deu estar fumant-se un puro habano en un gronxador mentre Baixet taraleja la niña que llora en tus fiestas amb totes les notes allò.
1: Has afinat molt, es veu, eh?
3: Es veu que sí, noi.
1: Amaia, no sé si podem buscar el document.
3: La veritat és que...
1: Un fragment on sentíem cantant a la Maia, amb l'Oreja de Van Gogh, i realment...
3: No l'acabava de fotre gaire lloc, no? Les coses com siguin. Era la primera vegada que tornava amb la banda,
1: sí.
3: Nervis...
1: Mira.
3: A veure... Ai.
1: S'ha de tornar a passar per l'acadèmia. Va, sí, no, qui fa anys avui, Canalies?
3: Felicitem Andrés Iniesta, que avui fa anys.
1: Claro que sí, 42.
3: 42, perfecto. I també la cantant Sabrina Carpenter.
1: 22.
3: 26. Ah. Anem
1: Sant Toral.
3: Al Sant Toral. Avui és Sant Anastasi de Lleida o de Badalona, que va ser, segons la tradició, un soldat de les legions romanes nascut a Lleida l'any 263. Va esdevindre cristià i poc després martiritzat a Badalona amb uns altres 73 companys. A Anastasi se li han atribuït diversos miracles, un d'ells a Lleida, quan Anastasi i els seus companys fugien de les legions romanes. Assedegats es van aturar en un pou per treure'n aigua, però no teníem cap corda. Es veu que Anastasi implorà l'ajuda de Déu i l'aigua va començar a brollar del pou.
1: Avui és Sant Maiol de Cluny.
3: També?
1: Sí, no ho estàs dient.
3: Bueno, però avui és festa a Lleida, a Badalona, festes majors, el seu patró...
1: Quants Anastasis hi ha a Catalunya?
3: 17.
1: I Maiols?
4: No sé.
1: 183.
3: Veus?
1: I tu tries el de 17, la minoria. Tu sempre
3: defensant
1: la minoria, tu. Les causes perdudes.
3: Què t'he de dir?
1: Ja tanquem el repàs a la premsa avui, que és 11 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 11 de maig de 2016. El tema d'aquell dia, Ricard, em sembla que et sonarà. Unes declaracions d'Anna Gabriel en una entrevista que li vas fer al suplement de Catalunya Ràdio. La diputada de la CUP es va declarar partidària de criar els fills en comú amb altres persones. Que els eduqui la tribu, va dir. La idea de família convencional li semblava massa conservadora i polítics, articulistes i tothom que li tenia ganes a l'Anna Gabriel van aprofitar per sucar-hi pa. Ara fa 10 anys, dues notícies convivien als diaris del dia. Londres elegia el seu primer alcalde musulmà, Sadiq Khan, que encara avui ocupa el càrrec. I Donald Trump, a punt de ser proclamat candidat republicà a la Casa Blanca, anunciava que prohibiria temporalment l'entrada de musulmans als Estats Units. Acabo amb el rodatge d'Incerta Glòria, la nova pel·lícula del tàndem que havia fet Pa Negre, Isona Passola a la producció, Agustí Vilallonga com a director i un pressupost de 3 milions i mig d'euros.
1: Avui és 11 de maig del 2026, és el 131è dia del calendari. Falten 41 dies per l'estiu, 44 per Sant Joan i 29 per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Final! El Barça és campió de Lliga!
8: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
9: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
10: La gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té.
11: It's a tough day, it's done in the morning, and I'll never forget this day.
12: Unirà la part!

0: espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'ús de gas no ha fallat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Campió.
2: Vencedor en una competició especialment esportiva. Com a vegades passa al diccionari, una definició tan senzilla però un significat tan ampli com el que significa pel Barça guanyar una lliga a casa amb molta superioritat i amb el teu màxim rival enfonsat i un any més en blanc.
1: Llamborda.
2: En plural, llambordes, tot i que molts col·les pensin en llambordins. Pedra forta, tallada en forma prismàtica de bon gruix que s'utilitza per a pavimentar carrers i carreteres. Les Stoppelstein, en alemany pedra que fan ensopegar, són llambordes que commemoren les víctimes del nazisme i ahir el govern va anunciar que en posaria 113 noves als carrers.
1: Deixa.
2: Donació singular d'un o més drets o coses ordenada en disposició testamentària. Fa gairebé 12 anys que la paraula deixa va aparèixer a la política catalana per la confessió de Jordi Pujol. I avui comença l'última setmana del judici en què el tribunal ha de decidir si l'origen de la fortuna de la família procedeix d'una deixa del seu avi, com tots han defensat a l'Audiència Nacional.
1: Podem tres xifres amb Marc Jurado, 42.
3: Els dies de quarantena que s'estaran als 14 espanyols, inclosos els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Viatjaven al creuer del brot de l'antivirus. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
1: 27.
3: Els graus que se superaran a partir del 2030 una quarta part dels dies del curs escolar. N'alerta un informe d'equitat.org que també inclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats pel nou context climàtic.
1: 90.
3: Els treballadors de Pasqual a la planta de Gurb avui fan vaga per exigir obrir un procés de negociació. Es va decidir per unanimitat en una assemblea celebrada després de l'anunci de compra de Casa Tarradellas, la vora d'adaptar per produir-hi mozzarella.
1: I ara el veig, les tres imatges, amb Pol Foradada. A la primera imatge veig Hansi Flick, el tècnic blaugrana, en posició horitzontal, rodejat dels seus jugadors que el mantenen, en aquest cas, al mig de la gespa, després de guanyar la Lliga, l'Alsen.
4: Sí, tant la cara del tècnic com la dels jugadors és de clara felicitat, això mentre els jugadors mantegen el tècnic, tot i que va ser un dia molt complicat per Hansi Flick, que al matí va rebre una trucada de la seva mare per explicar-li que el seu pare acabava de morir. Flick va explicar que va dubtar si ho deia o no ho deia als seus jugadors a les portes d'un partit tan important. Al final sí ho va fer i es va mostrar molt agraït per la reacció i el suport rebuts.
1: A la segona veig una pista d'un aeroport. Al peu de les escales que baixen d'un avió hi ha unes desenes de persones, totes ben protegides, amb equips sanitaris i màscares, i un d'ells ruixa amb un líquid desinfectant una de les persones.
4: Una persona amb els braços oberts, com si l'haguessin d'escorcollar. Una imatge que ens aboca a algun dels moments més crítics de la pandèmia, les tasques de desinfecció que seguiran avui a Tenerife amb els passatgers que encara queden per baixar del creuer i agafar l'avió cap als seus països.
1: I a la tercera imatge hi veig un ciclista amb uns braços oberts, celebra la victòria d'una etapa, porta el bellot de l'equip UAE i té una cara que barreja entre cansament i felicitat.
4: És Paula Blasi, ciclista catalana d'Esplugues, només 23 anys i que no només acaba de guanyar l'etapa al mític Angliru, i és que amb aquesta victòria també ha guanyat la Vuelta a Espanya. No va fer el salt al ciclisme professional fins l'any passat i està trencant esquemes. Tant és així que el seu equip s'està plantejant portar-la al Tour, una cursa que no ha corregut mai.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció, que titular que circula la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'antivirus. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia és una exclusiva al diari Expansión que cita fons a la pròpia farmacèutica. Explica que actualment Pfizer té 10 vacunes en fase de desenvolupament i que ja ha presentat resultats prometedors de la seva nova vacuna ARNm contra l'antivirus. Un cop presentats aquests resultats, el següent pas, diu la notícia, és que les autoritats sanitàries corresponents autoritzin la seva comercialització. Pfizer preveu que això passi en les pròximes setmanes. Anuncia que un cop aprovada, la nova vacuna contra l'antivirus podria estar disponible als mercats en uns 10 dies.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: En el marc del Dia d'Europa, celebrat el 9 de maig, la Universitat CEU Abat Oliva va organitzar una jornada que va reunir estudiants, professorat i representants de projectes europeus en un espai de reflexió sobre el futur d'Europa. La sessió va incloure la presentació dels projectes UNICAT Ambassadors i EU On Air, l'Aliança Europea de la CEU Abat Oliva. La jornada va finalitzar amb una taula rodona sobre la Unió Europea amb professors experts en diferents àmbits vinculats a la realitat europea.
8: Les relacions internacionals són factors clau per entendre en profunditat el món actual. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix els graus de Dret i de Periodisme en combinació amb el nou grau de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'atavirus és una notícia falsa. Cap de les vacunes que té Pfizer en fase de desenvolupament és contra l'antivirus. Tampoc el diari Expansión ha publicat aquesta notícia. El titular que circula està manipulat. De fet, si ens fixem en l'autor de la informació que circula, veiem que l'assigna un tant Paco Merlo, un nom amb un divertit joc de paraules en castellà que ens dona una petita pista que la notícia podria ser falsa.
1: Paco Merlo.
6: Paco Merlo, exacte.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, una abraçada, bon dia.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Ara són les 7:53. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Barça és campió de Lliga.
11: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
12: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
1: D'aquí mitja hora, Agora Esportiva Especial, per analitzar-ho amb Joel Díaz, amb Maia Tudel, Pitxi Alonso i Ramon Besa. I avui acabarà la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
13: Els 5 catalans i la resta d'espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
14: Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
13: Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que han tornat a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu.
1: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
12: Fins dijous el Departament d'Educació no els reunirà amb els sindicats convocants des de l'USTEC. Estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salines, delegat del sindicat al Consorci de Barcelona.
15: Dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa.
1: Donald Trump troba inacceptable la resposta de l'Iran de la seva proposta de pau.
13: Segons mitjans iranians, el document demanava el final immediat de la guerra i aixecar sancions. El president dels Estats Units torna a amenaçar i assegura que encara li queden objectius per atacar.
1: Recte final en el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol.
12: Per la suposada ocultació de la fortuna familiar, després de mig any el judici ha de quedar vist per a sentència.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans al cim de la Mola.
13: Concretament a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. En alguns casos, les restes d'esquelets s'han conservat en la posició original.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia tranquil. Ara mateix hi ha alguns bancs de boira a les comarques de Ponent i alguns núvols poc importants a la resta. A mesura que vagi avançant el dia, farà més sol i la temperatura serà primaveral, semblant a la que vam tenir ahir. Avui només esperem algun ruixat de tarda al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona, però a partir de demà a la tarda s'acosten canvis. Ara a les 8 els expliquem.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: Avui és el primer dia feiner pel que fa a la mobilitat, en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. I pel que fa al trànsit, un carril tallat a l'AP7 complica la circulació, Clàudia Serra?
18: Sí, és entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud, degut a un accident. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. I hores d'ara també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, retencions de Trinitat fins a Pedralbes a la Ronda de Dalt i de Santa Coloma fins a la Barceloneta a la Litoral.
19: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Avui marquem el telèfon de l'Anna, Xavi Canalías.
21: Exactament, perquè va ser el seu aniversari. Es veu que és un artista, és pintora, l'Anna.
1: Pintora?
21: Pintora, pintora.
1: Ara li preguntarem si diu xiripipi santorano, llangonissa, Ral d'Avinyó.
21: Ara.
1: Fresca i tendra.
21: A veure si tenim sort per començar la setmana.
1: Doncs... L'Anna no agafa el telèfon llarg de Catalunya Ràdio. Anna!
22: Sí, sóc jo.
1: Bon dia, Anna.
22: Xiripipi.
21: Bon dia!
1: Ha trucat de part del Xavier, Anna.
21: Sí, perquè hi va ser el teu aniversari.
22: Ah, diu que bé.
21: Diu que ets una gran dona i millor artista.
1: I pintora, diu. I ets pintora. Com et dius, Anna, de cognom?
22: Gràcies.
1: Com et dius de cognom, Anna?
22: Valls,
1: Anna Valls.
22: Em podeu buscar?
1: Sí, sí, clar, és el que farem ara mateix. I si ho facin també els oients, si volen veure-ho. Anna Valls, vol, i què pintes?
22: Mira, pinto, com t'ho diria, una figuració, però abstracta, diríem.
1: Ah, molt bé, doncs ho mirarem.
22: A la natura, els paisatges, amb els colors i això, i m'agrada molt fer-ho.
1: Que bé.
21: Doncs mira, mentre
22: ara estic fent una sèrie de l'Antàrtida.
1: Apa!
21: Ah, mira! Doncs
1: escolta
21: una cosa, Anna, mentre anem buscant com pintes, aquesta cançó per tu dels Beatles i és All My Loving.
22: Oh, molt bé.

0: Anna, doncs escolta'm, que tinguis un fantàstic dia i felicitats des de la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
6: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
7: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
8: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
9: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
8: Dilluns esportiu.
10: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

Molt bon dia, ja tornem a ser a dilluns. Mare meva, que ràpid que s'acaba el cap de setmana. Doncs avui dilluns, com fem sempre, des del Castelldefels Desperta, aquest programa matinal, el programa despertador que us acompanya de dilluns a divendres en directe de 8 a 10 des dels estudis de Ràdio Castelldefels, començarem la setmana amb un repàs a les principals notícies dels darrers dies a la ciutat, fent un repàs al que ha succeït aquest cap de setmana i posant la mirada, òbviament, a tot el que ens arriba aquesta nova setmana a la nostra estimada ciutat. Us parla Estefania González, acompanyada al control tècnic de Gerard Carreras. Començarem amb una mica de mirada al que tenim en aquestes dues horetes de programa, perquè avui comencem una col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. Començarem a tenir cada dia, de dilluns a divendres, a les 8:20 aproximadament, una crònica amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat, les vies d'entrada i sortida de Castelldefels i les vies de camí cap a Barcelona. I aquest dilluns, les entrevistes que tenim programades, a 8:45 del matí trucarem a Protecció Civil, parlarem amb el tècnic Javier Delgado sobre la seva recent visita al CECAT. El CECAT és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Vam fer aquesta visita des de Protecció Civil, també amb Policia Local, amb el regidor de Platges i Protecció Civil, el Marco Soler, i també amb l'alcalde Manu Reyes. En una estoneta coneixerem més sobre aquesta visita i sobre com reforçar la col·laboració amb la Generalitat davant possibles situacions d'emergència. I seguim en ordre. A les 9 tindrem aquí visita, una visita multitudinària realment, perquè parlarem de l'Hort Urbà, que està coordinant l'Associació de Veïns del Poal en aquest barri, i ens visiten diverses persones, crec que 9 noms apuntats aquí. A les 9 serà el moment per a aquestes 9 persones de l'Associació de Veïns del Poal. I durant la segona hora, els dilluns, tenim la secció de programació de centres cívics, conèixer quines activitats es fan aquesta setmana al Centre Cívic Vista Alegre i a l'Espai del Mar. Aquesta secció quedarà supeditada a com anem avançant durant la segona hora, si no, la recuperarem un altre dels dies d'aquesta setmana. A més, tenint en compte que aquest dissabte és la festa de la primavera al Centre Cívic Vista Alegre, en aquest cas ja estem organitzant una entrevista concreta amb la Neus Fernández, per tant, si avui no arribem a fer aquesta secció, ja ho farem tot junt amb la festa de la primavera. L'altra secció que tenim cap al final del programa, això serà sobre les 9:40, 9:50 potser avui, tenim la secció de resultats esportius amb Cristian Cano. I aquestes dues seccions estan així una mica supeditades perquè avui comencen les jornades de la gent gran. Dic comencen, de fet començaven ahir amb el ball de la gent gran al Centre Cívic Frederic Mompou, però aquest matí és la primera activitat així oberta a l'aire lliure, és a la plaça de l'Església, a les 10 del matí, una sessió d'aeròbic. I estarem des de la ràdio amb la unitat mòbil, ens aproparem aquí a la plaça de l'Església per veure quin és l'ambient, per parlar amb la Sílvia Soriano de l'àrea de gent gran i també amb participants d'aquesta activitat. Això serà, aquesta unitat mòbil serà 9:45 del matí aproximadament, i per això us comentava que tenim les altres seccions una mica supeditades, a veure com es desenvolupa aquesta activitat d'aeròbic i com, en quin moment podem connectar exactament, pendents de que a les 10 serà quan comenci aquesta activitat. I això és el que tenim avui al Desperta, d'entrevistes, connexions programades, però anirem fent també un repàs de, com dèiem, totes les notícies del passat cap de setmana i el que està per arribar.
La setmana passada els dos grans temes principals eren aquestes inauguracions. El dijous a la tarda es va inaugurar la nova escultura de Lorenzo Quinn i també la seva nova estrella allà al Passeig Marítim. D'això ja vam poder tenir ocasió de parlar-ne en detall el divendres, però després teníem el divendres a la tarda la inauguració de la nova pista de bàsquet 3x3 amb la presència de l'exjugador Marc Gasol. Doncs d'aquesta inauguració en parlarem també al llarg del dia d'avui. Parlarem també del Dia d'Europa, que es va celebrar el passat dissabte, 9 de maig, amb diferents activitats a la ciutat. Recuperarem també un missatge de l'alcalde que publicava aquest mateix dissabte al seu Instagram. També des de policia local publicaven aquests darrers dies un vídeo al seu Instagram amb l'explicació sobre la nova normativa per als vehicles de mobilitat personal. Tenim també aquest àudio llest per compartir-lo i parlar d'aquesta normativa. I com dèiem, parlarem de les jornades de la gent gran, aquestes 44enes jornades. Una cita complirà la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. Recordarem també que estan obertes les preinscripcions a les escoles bressols, a les cases dels infants 4 que tenim a la ciutat. En aquest context de mobilitzacions al sector de l'educació, la setmana passada, el dijous, hi havia una vaga general convocada a nivell estatal. En tindrem una de nova el dimecres 20 de maig.

0: I aquesta setmana doncs, tenim com a actes avui aquestes jornades de la gent gran amb l'activitat d'aeròbic a les 10 del matí. Aquesta tarda s'inauguren també els Jocs Escolars. A partir de demà hi haurà 3 dies de Jocs Escolars, aquest campionat. I el divendres arriba una nova inauguració, en aquesta ocasió al barri de Canyars, amb la inauguració del Parc dels Xiprers. I ja m'he avançat també que dissabte tindrem al Centre Cívic Vista Alegre i als carrers del barri la Festa de la Primavera. I diumenge la cursa Desconecta por el Autismo. Això serà a la plaça de les Palmeres. Doncs, com cada dilluns, molts temes per davant per fer aquest repàs al que hem viscut i al que estem per viure a Castelldefels. Quedeu-vos amb nosaltres si voleu conèixer tota l'actualitat, tot el panorama informatiu de la nostra ciutat.
1: Castelldefels Desperta.

0: Molt bé, ara és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels. Bon dia, Mireia.
1: Hola, bon dia. A hores d'ara, l'autopista del Garraf a la C32 i a retencions de Gavà, Cornellà, en sentit nord, i a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud. A la C31, l'autovia de Castelldefels i a Quart de Viladecans, al Prat de Llobregat, en sentit nord. A la B23 hi ha trams de retenció del Papiol a Barcelona, a la 2, i a retencions de Pallejà, Cornellà de Llobregat, en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda de l'Ia, retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià, en sentit Llobregat, i d'Esplugues a Sarrià, en sentit Pesós. I a la Ronda Litoral hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Gràcies, Mireia Camats, de Servei Català de Trànsit. Bon dia.

0: Perfecte, doncs ja hem inaugurat aquesta crònica del Servei Català de Trànsit. Avui, primer dia, i ho continuarem fent a partir d'avui, doncs els dilluns a divendres, al voltant d'aquesta hora, quan passen 20-25 minuts de les 8 del matí. Fem aquest repàs a la mobilitat, les principals vies de sortida i entrada de Castelldefels en direcció Barcelona, en direcció sud també. I una vegada mirada la mobilitat, ara ja sí, comencem amb aquesta mirada als actes del cap de setmana. Teníem aquest acte principal del divendres a la tarda, aquesta inauguració de la nova pista de bàsquet 3x3 de la platja, amb la presència de Marc Gasol. Castelldefels compta ja amb aquesta nova instal·lació esportiva a l'aire lliure, la pista de bàsquet 3x3 de la plaça de les Palmeres, que ja va quedar inaugurada oficialment la tarda de divendres 8 de maig en un acte que reunia representants institucionals, esportius i ciutadania. L'acte comptava amb la presència de l'alcalde, Manu Reyes, així com de Marc Gasol, vicepresident i cofundador de la Gasol Foundation, i de la directora executiva de l'entitat, Tete Ferreiro. Aquesta nova pista és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Gasol Foundation, una aliança que té com a objectiu impulsar els valors de l'esport, els hàbits saludables i l'activitat física entre la ciutadania, especialment entre infants i joves. Durant l'acte inaugural, Marc Gasol destacava la importància de crear espais accessibles que fomentin l'activitat física i la socialització a través de l'esport, mentre que l'alcalde també posava en valor aquesta instal·lació que reforça el model de ciutat activa, saludable i vinculada al mar. Escoltem un petit fragment de les seves declaracions.
1: Bueno, en primer lloc, molt bona tarda a tothom. Vull donar les gràcies a Marc Gasol i a la seva fundació per aquesta col·laboració tan important i sobretot també al bàsquet de Castelldefels, a les nens i a les nenes que juguen a diferents clubs de Castelldefels, que són els autèntics protagonistes, els nens i les nenes de Castelldefels. Els valors que podem aportar des de l'Ajuntament a la societat que volem que tingui i té la gent de Castelldefels.
2: Per què? La necessitat que tant en Pau com jo, la vocació que teníem, que ens vam col·locar els nostres pares es dedicaven a la medicina, llavors des de la medicina sempre tenien un servei cap a la comunitat, cap a la societat.
3: Les entitats esportives tenen un paper molt important. Com sabeu, jo m'he dedicat durant molts anys a bàsquet, però molt més important, el bàsquet em va ajudar a mi a formar-me.
4: El Manu, l'alcalde de Castelldefels, un aplaudiment, si us plau.
0: Aquesta nova pista 3x3 està situada al Passeig Marítim, a la plaça de les Palmeres, és d'accés lliure i gratuït. La instal·lació compta amb mides reglamentàries de la Federació de Bàsquet, amb una superfície blava de 15 metres d'amplada per 11 metres de llargada. L'espai està preparat per acollir entrenaments, activitats esportives i tornejos a l'aire lliure, consolidant-se com un nou punt de trobada esportiu i social al litoral de Castelldefels. A més, cal tenir en compte que aquest conveni entre l'Ajuntament i la Gasol Foundation preveu la celebració d'un esdeveniment esportiu benèfic anual adreçat a joves i famílies. Aquesta iniciativa forma part del compromís municipal amb la promoció de l'esport i l'oci saludable, així com amb la prevenció de l'obesitat infantil i juvenil mitjançant la pràctica regular d'activitat física. Amb aquesta nova instal·lació, Castelldefels continua reforçant els espais públics vinculats a l'esport i consolidant la platja com un entorn actiu, saludable i obert a tothom.
5: Castelldefels desperta.

0: seguim amb aquest repàs a les notícies del cap de setmana. Com dèiem al principi, a la prèvia, el dissabte, l'alcalde publicava el seu perfil institucional a Instagram un missatge amb motiu del Dia d'Europa, que enguany a la ciutat es celebrava amb el protagonista, el món de l'esport a Castelldefels, aquest era el protagonista. L'any passat es centraven en els centres educatius, enguany també s'ha repetit la col·laboració amb els centres educatius, mantenint que també es celebri aquesta jornada des del sector de l'educació, però concretament l'àrea d'internacionalització ha posat enguany èmfasi en reconèixer l'esport com a espai de cohesió, igualtat i convivència i reforçar també el vincle entre la ciutadania i el projecte europeu. El que recuperarem ara és aquest petit clip d'àudio per part de l'alcalde, aquest missatge en motiu de la celebració del Dia d'Europa de dissabte.
1: Avui és un dia molt important. Avui és el Dia d'Europa. Fa 40 anys que el nostre país es va incorporar a la Unió Europea. Això significa valors compartits de democràcia, de pau, de drets humans i, per tant, un dia de celebració per tots nosaltres. Des de l'Ajuntament us convidem a celebrar aquest dia tan important i a continuar construint plegats aquesta Unió Europea.

0: Aquest missatge també anava acompanyat a l'Instagram de l'Ajuntament, el perfil institucional oficial de l'Ajuntament publicava un reel, un vídeo amb algunes de les activitats que s'han realitzat al cap de setmana, també aquest recull que feia la biblioteca amb propostes culturals relacionades amb Europa per apropar la diversitat i la cultura europea a petits i grans. L'àrea d'internacionalització continua treballant en el seu compromís amb la divulgació europea. L'any passat posaven el focus, com dèiem, en els centres educatius, on ja es continua promovent aquesta celebració, i enguany s'han centrat en els clubs esportius. El programa de la celebració del Dia d'Europa de Castelldefels, que va tenir lloc al llarg del cap de setmana, els actes principals el dissabte 9 de maig, que és quan es celebrava, que es commemorava aquest dia, però també el diumenge i els dies previs es van realitzar diverses activitats. Doncs aquest programa, per part de l'Ajuntament, està organitzat també, estava organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.
1: Castelldefels desperta.

0: I aquests darrers dies també des de policia local es publicava un altre reel, un vídeo, del que recuperem ara també l'àudio, ja que membres de la policia local ens expliquen la nova normativa per als vehicles de mobilitat personal. Si et mous amb patinet elèctric per Castelldefels, és important conèixer aquestes noves normes per circular amb seguretat i evitar sancions.
1: Et mous amb patinet elèctric?
2: T'expliquem les noves normes.
1: Ha d'estar enregistrat a la DGT, tenir l'adhesiu corresponent i, a més, és obligatori l'assegurança.
2: Has de tenir 16 anys o més per poder circular per la ciutat.
1: No pots portar auriculars ni utilitzar el mòbil mentre condueixes.
2: Els BMP són d'una sola plaça. No pots portar persones ni animals.
1: Entre el vespre i l'alba hauràs de portar llums o elements reflectants.
2: Està prohibit circular per voreres i zona de vianants, però sí que pots circular per carrils bici.
1: Com usuari de la via, estàs obligat a sotmetre't a proves d'alcohol i drogues.
2: No utilitzis vehicles que superin els 25 km/h. Són il·legals i poden ser retirats.
1: Recorda que semàfors, estocs i altres senyals també són per tu.
2: Utilitza el casc. És un element clau per a la teva seguretat.
1: Si tens qualsevol dubte, consulta amb la policia local.
0: La convivència i la seguretat viària és responsabilitat de tothom. Així continuava també la publicació a Instagram per part de policia local entorn a aquesta nova normativa per als vehicles de mobilitat personal. I seguim fent un cop d'ull a aquest Instagram de policia local, ja que publicaven també la setmana passada que s'havia visitat el CECAT per millorar la resposta davant d'emergències. El CECAT és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i tant policia local com Protecció Civil de Castelldefels van fer aquesta visita per posar en comú els diferents sistemes d'emergències i reforçar la coordinació amb la Generalitat. Una trobada clau per continuar millorant la resposta davant situacions de risc i garantir la seguretat de tota la ciutadania. A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, Marc Soler.
3: Castelldefels desperta.

0: Molt bé, doncs estàvem comentant aquesta darrera publicació de policia local entorn a aquesta visita al FECAT, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, i ara entrarem més en detall sobre aquests àmbits, la seguretat i la coordinació d'emergències. La setmana passada, aquests representants de la policia local i de Protecció Civil de Castelldefels veien aquesta visita per compartir protocols i reforçar la col·laboració amb la Generalitat davant possibles situacions d'emergència. Per parlar-nos d'aquesta visita i de la feina que hi ha darrere de la gestió d'emergències a la ciutat, ens acompanya ara per telèfon Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels. Javier, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Doncs, Javier, situa'ns una mica. Què és exactament el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya? Quina funció té dins del sistema d'emergències?
1: Bueno, pues el CECAP és el Centre d'Emergències de Catalunya i és el celler de la coordinació en cas d'emergència a nivell autonòmic. És un centre pràcticament de coordinació, és un centre de trucades i tenen a disposició tota una sèrie d'eines informàtiques per fer el seguiment i l'actuació en qualsevol emergència.
0: I quins van ser els principals objectius d'aquesta visita per part de Protecció Civil i de la Policia Local de Castelldefels?
1: Bueno, en concret, aquesta visita obeix a la nostra implantació del Duprocin. O sigui, nosaltres estem reforçant la preparació de Castelldefels davant emergències en un model més modern i coordinat. Dintre d'aquest nou model estarà la revisió, bueno, la revisió no, que és un nou pla en format únic, Duprocin, que és el nou PAC, intriga i adapta tots els riscos actuals a Castelldefels. Dintre d'aquest procés, aquest pla està en aquest moment a la Direcció General de Protecció Civil per a revisar-lo abans de la seva homologació. Nosaltres ja hem iniciat aquesta implantació i aquesta visita obeix a la implantació d'aquest pla.
0: I com es traduiria això en el dia a dia? Ja ens pots avançar una mica de quins canvis són els que es poden produir en la gestió de les emergències a Castelldefels?
1: Bueno, el que intentem, o sigui, aquest pla el que millorarà és la coordinació real per aquesta visita al centre de coordinació, treballar en xarxa entre les administracions en una resposta més eficient i alineada. A la visita van participar tots els actors en clau de l'emergència, com és la direcció del pla, que l'ostenta l'alcalde. Va assistir el regidor de Protecció Civil, que en el qual delega certes funcions a l'alcalde, i sobretot va assistir també el component més precís, més important de lo que és el CECOPAL, que és el Centre de Coordinació Municipal. Aquest centre, podríem dir que és una imatge de lo que és el CECAT a nivell autonòmic. En aquest centre se reúne el Comitè d'Emergència i el Gabinet d'Informació. Hi van assistir membres de comandament de policia local que s'integren dins del CECOPAL i va assistir també la direcció del Gabinet d'Informació, que la informació és molt important dintre del cas d'emergències. I sobretot el que tenim nosaltres, la intenció que tenim és poder anticipar dintre del que és la predicció i la predicció per una resposta a temps real en cas d'emergències.
0: Durant la... Com va ser la visita? Què és el que vau poder veure d'aquesta gestió d'emergències reals des del CECAT?
1: Bueno, la visita ja t'he descrit una miqueta els actors principals municipals que van acudir. Nos van rebre la Montse Font, que és la cap del Servei d'Emergències, i la subdirectora d'Emergències i Protecció Civil, la Imma Soler. Dintre d'això es va fer una petita presentació de com funciona el CK, quins són els objectius, i en aquesta visita nosaltres vam poder expressar nostres inquietuds, nostres dubtes, les línies de col·laboració, i després vam fer una visita in situ a tots els llocs de feina que té el CK. Tenen una sèrie de posicions, el CECAT està obert les 24 hores, i hi ha dos tècnics, dos operadors i un tècnic de protecció civil que actua com cap i està les 24 hores. Aquest centre, quan hi ha una emergència, el que fa és supervisar en continu qualsevol incidència i gestionar les comunicacions que rebren a través del 112, i si hi ha alguna alerta, algun pas a un estat d'emergència, aquest centre és dinàmic i el que acudeixen a aquest centre són els diferents grups d'actuació i operadors que intervenen en l'emergència, com pot ser el SEN, com pot ser Mossos d'Esquadra i com pot ser Bombers.
0: I quan pensem en Castelldefels, la nostra ciutat té característiques molt particulars. Tenim platja, tenim gran afluència de persones a l'estiu, tenim zona forestal. Quins són els principals riscos que es treballen des de Protecció Civil?
1: Nosaltres treballem tot el Duprocin, que aquest és el nou pla que estan abordant, que ja està en procés d'homologació. Té una primera part que és un anàlisi dels riscos. Nosaltres, com a Castelldefels, en concret, analitzem tots els riscos i d'aquests mirem quines tenen afectades d'una manera preponderant. És a dir, que tenim l'obligació de desenvolupar tota una planificació expressa per aquest risc. Nosaltres tenim un pla que és tot terreny, que se llama un pla territorial, que aquest ho com que les emergències poden sortir de qualsevol faceta, a tenir un pla que és tot terreny, per qualsevol risc, per qualsevol coseta que això té una valoració de risc, nosaltres podem activar aquest pla. I després tenir uns riscos específics, com que són els riscos específics que ens afecten com a municipi a Castelldefels, que com bien has dit, estan afectats pel risc d'incendis forestals, també està afectat pel risc de nevades, aunque molta gent no cregui que estiguin afectats pel risc de nevada, estiguin afectats pel risc d'inundació, estiguin afectats pel risc de vent, de ventades, estiguin afectats pel risc aeronàutic també, per la caiguda d'alguna aeronau, estiguin afectats pel risc de pandèmia, estiguin afectats pel risc sísmics, bueno, tota la vessant de risc que ens afecta. En concret, els principals són aquests.
0: Estava pensant ara que precisament quan pensem en protecció civil, doncs pensem en temporals, en un incendi, però de tot això que ens explicaves ara, de tots aquests riscos, que de diversos dels que mencionaves potser ni ens ho havíem plantejat, quina és la feina preventiva que feu vosaltres durant tot l'any?
1: Bueno, una de les parts és la planificació. El demand és estudiar aquests riscos i organitzar una resposta coordinada i alineada en cas de que això es manifeste. I això és la part de, podríem dir, la part de planificació. Després tenim també una part que és de la hi ha riscos que es poden monitoritzar, és a dir, ens podem adelantar i preparar aquesta resposta abans, com pot ser tot el risc meteorològic, fent un seguiment de totes les situacions meteorològiques que ens puguin afectar i que es puguin adreçar a una situació de risc, con la qual nosaltres tenim capacitat d'adelantar-nos, de preveure aquest risc. I després també fer tota una vessant de formació i difusió d'aquest risc i de comunicació a la població de quines són les obligacions i deures dels ciutadans davant aquest risc.
0: Justament d'això que menciones ara, Javier, en casos d'emergència, quin és el paper que juguem la ciutadania? I aquí a Castelldefels, concretament, des de Protecció Civil, veieu que estem preparats, preparades? Encara ens falta cultura d'autoprotecció? Com valoraríeu la situació aquí a la nostra ciutat?
1: Bueno, hem millorat molt en aquest aspecte. Suposo tot per la sèrie d'episodis que he tingut de risc, les desgràcies que han hagut en el tema d'inundacions, la gent està més conscienciada, la pandèmia també, i llavors sí que hi ha una inquietud en la vessant de la protecció civil, l'autoprotecció. I nosaltres estem treballant conjuntament amb la ciutadania per fer aquesta cultura de l'autoprotecció, perquè sàpiguen ells tenen una sèrie de deures i una sèrie d'hores, d'obligacions i de drets. I fer compatible això és una missió de protecció civil i, en concret, doncs, les peticions que tenim de col·legis en quant a l'elaboració de plans d'autoprotecció, d'establiments de pública concurrència, cada vegada és major i estem treballant conjuntament per donar-li causa a aquestes inquietuds.
0: Doncs ja per acabar, Javier, ens explicaves aquest nou model que està en procés d'homologació. Quines són les properes passes que podem esperar? Com serien els terminis o a partir d'aquesta visita, doncs sí, ara hi haurà una nova reunió del FECOPAL per valorar-la i a partir d'aquí continuar treballant el nou model? Què podem esperar en els pròxims mesos en aquest sentit?
1: Bueno, nosaltres el que estem esperant és aquest informe per part de la Direcció General que està a punt de caure. Una vegada es marquin una miqueta, podríem dir, algunes contribucions o aspectes a afegir a aquesta planificació, després passarem a l'aprovació per ple municipal i a la seva enviada una altra vegada a la Direcció General de Protecció Civil per a la seva homologació. Però bueno, aquest és un aspecte formal, nosaltres ja estem treballant en que, aquest aspecte, en que formalment, des del punt de vista jurídic, que encara no està acabada la tramitació administrativa, nosaltres ja hem posat mà a l'obra i estem implementant tot el recull de planificació que aquest pla té.
0: Perfecte. Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil a Castelldefels, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Castelldefels, en concret aquí al matinal Castelldefels Desperta, i per explicar-nos aquesta visita, aquesta feina de coordinació i prevenció tan important per a la seguretat de la ciutat.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que com gabinet d'informació també sou membres d'aquest FECOPAL i d'aquest pla de protecció civil.
0: Correcte. Doncs gràcies, Javier, i que tinguis molt bon dia.
1: A vosaltres. Adéu, adéu.
2: Castelldefels Desperta.

0: Perfecte, doncs amb aquesta intervenció en Protecció Civil ja hem fet les trucades d'aquesta primera hora del Desperta, hem pogut tenir la crònica amb el Servei Català de Trànsit, ara hem pogut conèixer aquesta visita al centre de coordinació, una visita per part de Protecció Civil i Policia Local, també acompanyats per l'alcalde Manu Reyes, pel regidor de Platges i Protecció Civil, Marcos Soler, i per membres de CECOPAL, aquest comitè d'emergències de la ciutat. Podíem parlar ara mateix amb el Javier Delgado, de Protecció Civil, i ens explicava tots els detalls d'aquesta visita. Doncs amb això ja tenim aquesta entrevista de la primera hora. A la segona hora continuarem amb més intervencions. Us recordo que a les 9 farem aquesta entrevista presencial sobre l'hort urbà de l'Associació de Veïns del Poal. Tenim una visita multitudinària aquí a la ràdio perquè ens acompanyaran 9 persones d'aquesta entitat. I ara és el torn de seguir amb les notícies de la ciutat. Us avançava que també a la segona hora farem una connexió en directe a la plaça de l'Església amb la unitat mòbil, ja que ahir començaven les jornades de la gent gran amb el ball d'aquesta àrea de la gent gran organitzat ahir a la tarda a les 5 al Centre Cívic Frederic Mompou. Amb això era el tret de sortida d'aquestes 44-enes jornades de la gent gran que tindrem a la ciutat fins al 24 de maig. Doncs avui a les 10 és aquesta sessió d'aeròbic, la primera ja gran activitat a l'aire lliure, on s'aspiren al voltant de 200 persones que s'apropin per gaudir d'aquesta sessió esportiva. I des de la ràdio, òbviament, no ens ho podem perdre i estarem allà. També la setmana passada teníem als estudis de la ràdio el coordinador de les jornades i responsable de l'àrea de gent gran, Pep Ribas, que ens explicava aquesta gran cita que complirà la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència, aquestes grans 44-enes jornades de la gent gran.
1: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, ja és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
0: Durant dues setmanes fins al 24 de maig, el programa combinarà propostes saludables, com aquesta sessió d'aeròbic d'ara a les 10 del matí, també ioga i xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances, amb activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem de nou el coordinador de les jornades, Pep Ribas, que ens explica la idea de dur a terme aquestes jornades.
1: La idea de les jornades és una mica això, no? O sigui, barrejar el que és la part social, la part cultural i la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important, és una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades. Estem ja parlant de les 44-enes jornades, ja molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
0: Durant aquests dies també hi haurà espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres i concerts, així com activitats tradicionals i participatives com són el concurs de postres, el bingo musical, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es repartiran entre espais com la plaça de l'Església, el Centre Cívic Frederic Mompou, també el Teatre Plaza i diferents equipaments municipals, convertint la ciutat en un punt de trobada i celebració per a la gent gran. A més, a tenir en compte, el dimecres 20 de maig té lloc l'acte central d'aquestes 44-enes jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala, tot a la plaça de l'Església. Escoltem de nou el coordinador d'aquestes jornades i responsable de l'àrea de gent gran, Pep Ribas.
1: És el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
2: 108 anys.
1: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix dia del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any. I també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold out segurament d'invitacions pel... per la festa...
2: I amb música, com deies,
1: amb música,
2: també.
1: Amb sempre, clar, que estem bé. Torna a venir l'orquestra del Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
0: Tenim per davant aquestes dues setmanes d'activitats ben diverses que oferiran a la gent gran de la nostra ciutat doncs aquestes opcions gratuïtes, excepte, això sí, l'excursió a Empúria Brava i el ball del 10 de maig, aquest ball que ja que celebrava ahir, que es donava el tret de sortir d'aquestes jornades de la gent gran. Aquestes dues activitats sí que són de pagament, però la resta és tot gratuït, com per exemple a les 10 d'avui, que tenim la sessió d'aeròbic, que ens aproparem en una estona des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Castelldefels, doncs amb la unitat mòbil podrem fer aquesta connexió en directe i veure quin és l'ambient per aquesta primera activitat esportiva d'aquesta jornades. Aquesta tarda de dilluns 11 de maig tenim la xerrada de l'Associació de Gent Gran a les 6 de la tarda al Centre Cívic Frederic Mompou. Per demà tenim a les 10 del matí també al Centre Cívic Frederic Mompou un bingo musical, també ens aproparem des de la ràdio per veure com es desenvolupa aquesta activitat, i a la tarda hi ha una opció de teatre, Nou Horitzó es diu, a les 6 també al Centre Cívic Frederic Mompou. I aquest dimecres arriba el concurs de rebosteria, un concurs que ja té un bon renom aquí a la ciutat. Cada any es comparteixen també les fotografies d'aquestes postres que preparen la gent gran de la ciutat i que participen en aquest concurs que enguany es celebra aquest dimecres a les 11 del matí al Centre Cívic Frederic Mompou. En aquest cas també ens aproparem des de la ràdio, farem aquesta connexió al magazín Així Som, de 10 a 1 del migdia, doncs a les 11 del matí hi haurà aquesta connexió amb el concurs de rebosteria al Centre Cívic Frederic Mompou. I les jornades es tancaran ja el diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat que tindrà lloc a les 5 a la sala polivalent del Centre Cívic Frederic Mompou, però no ens avancem tant perquè tenim això, que tota aquesta setmana carregada d'activitats la setmana vinent també, i amb aquest acte central que us estàvem explicant el dimecres 20 de maig, que inclou el concert, el ball i aquest berenar que, segons ens explicava el responsable Pep Ribas, enguany arribarà a les 1.200 persones que podran gaudir d'aquest berenar. Com dèiem, les activitats són gratuïtes i les entrades que són per les activitats al Teatre Plaça es poden retirar a través de la web entrepolis.com.

0: Castelldefels Desperta.
1: Parlem ara de l'àrea d'educació, ja que l'Ajuntament impulsa un nou model d'activitats extraescolars amb més recursos econòmics, quotes reduïdes i un reforç específic per atendre la diversitat. Així és on ens ho explicava el regidor d'Educació la setmana passada aquí a Ràdio Castelldefels. Escoltem el Ramon Amador.
2: Hem augmentat una partida econòmica important per fer les activitats que fins ara no eren del tot, més accessibles, més inclusives i millor planificades. No? Les famílies, per exemple, tenen quotes molt ajustades, de 13 a 15 euros al mes, i poden fer qualsevol activitat creativa, de hip-hop, robòtica, anglès, un munt d'activitats per aquests preus. I el que estem fent també amb aquesta partida ampliada és reforçar el suport a la diversitat. I aquest és l'aspecte més important, no?
1: Un dels aspectes clau d'aquests canvis és l'aposta per la inclusió, com estàvem escoltant el regidor d'Educació, Ramon Amador, destinant més recursos per garantir que tots els infants de la ciutat puguin participar en aquestes activitats extraescolars. El nou model posa el focus en la inclusió, més recursos, la possibilitat d'incorporar un monitor extra per garantir que tots els infants, també els que tenen necessitats educatives especials, puguin participar en aquestes activitats extraescolars.
2: El que fem, doncs, que cap infant es quedi fora per aquests motius econòmics, no? Perquè a vegades disposar d'un nen que té unes necessitats especials, les famílies en altres llocs o en altres tallers o en altres extraescolars que no són subvencionades per l'Ajuntament, doncs tenen un preu més alt, no? I és el que pretenem, no? Que l'educació també passa fora de l'aula, fora de l'escola, i aquest és un suport necessari per totes les entitats que fan aquestes extraescolars.
1: Aquestes activitats extraescolars se centren especialment en els infants de primària, una etapa clau per al desenvolupament personal, social i educatiu. Els canvis busquen garantir l'accés de tots els infants, millorar la conciliació familiar i consolidar el paper educatiu del lleure fora de l'aula. I ja que estem parlant d'educació, repassem també una notícia de divendres. Us informàvem que per part de les parelles de manteniment de la via pública s'havien realitzat 35 treballs entre el 27 d'abril i el 8 de maig. La reparació de voreres a diferents punts de la ciutat era de les principals actuacions de la setmana, però també la col·locació d'un banc a la plaça de la Democràcia, un banc amb el missatge del dret a l'educació. Per tant, acompanyat d'unes il·lustracions i de missatges entorn a l'educació i que estan, doncs, estretament vinculats amb aquesta notícia, amb aquesta exclusiva que fèiem des de Ràdio Castelldefels la setmana passada sobre aquest nou model d'activitats extraescolars, amb més recursos econòmics, aquestes quotes reduïdes i un reforç específic per atendre la diversitat. I d'educació també aprofitem, doncs, aquest moment d'àmbit educatiu. També hem de recordar que el divendres de la setmana passada començaven les prescripcions de les cases dels infants de la ciutat. Aquest inici de les prescripcions, a més, recordem que ve marcat per aquest context de vaga que vam viure a nivell estatal el dijous de la setmana passada. Ens confirmaven també que des de les cases dels infants de la ciutat s'havien subscrit també aquesta convocatòria de vaga amb un 33% dels serveis mínims, i atenció a les famílies que fan servir aquestes cases dels infants, tant pel que respecta al servei d'escola bressol com als espais familiars. Doncs a tenir en compte que el dimecres 20 de maig hi haurà una nova jornada de vaga. Ja hem parlat en anteriors ocasions amb la Rosa Mestre, la cap de la unitat que gestiona i coordina aquests quatre centres de la ciutat, i com en cada ocasió ens recordava que tenen un vincle molt estret amb les famílies i ja es fa aquest preavís també. En aquest sentit, el dijous va tornar a succeir també com en els moments anteriors. Estem en un context de mobilitzacions generals en aquest sentit, en reivindicacions per part de les escoles bressol, aquest grup, aquest col·lectiu educatiu que està reivindicant el seu paper i els, també doncs, la normativa que tenen entorn a aquest grup educatiu. I ens recordava que es fa aquesta comunicació, que les famílies estan molt informades sobre aquestes reivindicacions i quan arriba una jornada de vaga doncs, també responen positivament, tenen menys infants que acudeixen a les cases dels infants. El dijous de la setmana passada va succeir igual. I de cara al dimecres 20 de maig estarem també pendents des de Ràdio Castelldefels per informar com es desenvolupa aquesta jornada de vaga nacional a les escoles Bressol i en aquest cas doncs, a les 4 cases dels infants que tenim al nostre municipi.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Radio Castelldefels.
6: El programa de Radio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí. En Radio Castelldefels.
4: Todo sesión.
3: 98.0. Todo sesión.
5: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
6: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
7: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
8: Thank you for that lovely tune, that funky music.
9: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
12: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
11: Dilluns esportiu.
13: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis tots els programes de ràdio. RadioCastelldefels.org.

Vinga, va, que seguim aquí al Castelldefels. Desperta en directe des de Ràdio Castelldefels. Encara ens queda tota la segona hora per davant. Fins les 10 del matí estarem informant. Estefania González us parla i estic acompanyada per Gerard Carreras, al control tècnic. Doncs a la primera hora, avui hem inaugurat aquesta crònica amb el Servei Català de Trànsit que, com us comentàvem, farem a partir d'ara. Quan passin 20 minuts de les 8 aproximadament, de dilluns a divendres, tindrem aquesta connexió amb trànsit per conèixer l'estat de les vies d'entrada i sortida de Castelldefels en direcció també cap a Barcelona i a direcció sud. Avui hem tingut ocasió de connectar fa una estona amb Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels. Ens explicava aquesta visita

0: Canviem de tema ara perquè tenim en marxa les 44enes jornades de la gent gran. Ahir començàvem amb un ball al Centre Cívic Frederic Mompou i en breus minuts començaran a la plaça de l'Església una activitat, una sessió d'aeròbic, i tenim allà la unitat mòbil de la ràdio, el Miguel Navarro al control de so, i a la Patricia Bazaga, que ara ens informarà de quin és l'ambient. Bon dia, Patricia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Estefania. Pues com deus sentir, aquí estem molt ben acompanyats. Hi ha molta gent, jo compto que estem a prop d'arribar a una cinquantena d'usuaris, i tenim amb nosaltres en aquesta jornada de debut a la Sílvia Soriano, de l'àrea de la gent gran, que ens saluda.
2: Hola, bon dia, Estefania.
0: Bon dia, Sílvia.
1: Doncs, Sílvia, una pregunta cap a tu, no? Estem aquí a aquest debut, a aquest primer dia, i què fareu aquí?
2: Doncs avui farem una sessió d'aeròbic que està oberta a tota la gent que vulgui venir. Des d'aquí, doncs, una miqueta fem una trucada perquè vinguin. I nosaltres formem part del grup Salut i Diversió de l'Ajuntament de Castelldefels. Allà som 18 grups, unes 600 persones, fem activitat física dos cops a la setmana, i aquest és una miqueta la nostra representació del que fem durant tot l'any. I farem, doncs, una sessió d'aeròbic, un escalfament, una coreografia i després un ball sorpresa final que tenim preparat, i com que és sorpresa no puc dir més.
1: I et volia preguntar, hi ha alguna altra activitat que recomanis?
2: Doncs mira, a veure, aquesta activitat és molt maca perquè la fem intergeneracional, és a dir, aquest any hem convidat al col·legi, a l'escola Jacint Verdaguer, perquè vinguin, d'aquí no res, vindran un grup, un cinquè de primària, a fer amb nosaltres aquesta activitat. És molt maca, amb aquest col·legi també fem altres activitats intergeneracionals. I una activitat molt maca que ens agrada molt són també les sardanes, que estrenen el dia 19. També ens agradaria que fos intergeneracional, però és més complicat. En aquestes sardanes ens ajuden l'agrupació de sardanistes d'aquí, de Castelldefels, i els col·les que ho demanin poden anar a assajar ells. Llavors ens agradaria que el proper any també fos una activitat intergeneracional, les sardanes. Com a altres activitats que recomanem, doncs demà tenim el bingo musical, i dimecres tenim un concurs de postres, que això està molt, molt bé.
1: I aquí a l'activitat d'aeròbic, quina expectativa teniu? Quantes persones poden estar aquí a la plaça amb nosaltres?
2: Doncs mira, queden 20 minutets perquè comenci l'activitat. Aproximadament serem unes 200-250 persones. Jo crec que està força bé per a aquest col·lectiu de gent gran. A més, estan molt animats, estan molt emocionats. És el seu moment, són les seves jornades, i ho faran molt bé. La veritat és que fa molt goig. Si la gent ve aquí i els veu, hi farà molt goig.
1: I pel que comentaves de la col·laboració amb l'escola Jacint Verdaguer, com hi participen? Quin és el seu... No? Com ells aporten el seu valor?
2: Bueno, doncs mira, moltes vegades pensem que el col·lectiu de la gent gran és un col·lectiu passiu, un col·lectiu, doncs, que... Bueno, el que s'ha pensat sempre, no? Una miqueta que ja deixen de treballar i ja estan més a casa. Doncs no, aquest és el contrari. Aquí és un col·lectiu molt actiu, que sempre estan pensant en fer coses, aporten moltes, moltes coses, molts valors. I amb l'escola Jacint Verdaguer, amb el Fran, el seu director, sempre ho parlem. La veritat és que per la proximitat del Frederic Mompou i l'escola tenim molt bona relació, i hem participat en diverses activitats interregionals. Hem fet activitats de jocs, hem fet activitats de quins eren els oficis d'altres moments que ara no hi són. I, bueno, sempre ens diuen el Fran, escolta, recordeu-vos de mi per fer l'aeròbic, per la meva escola. I aquí estan. Ja portem ja 23 anys fent aquesta activitat, i ell sempre ha col·laborat. El Col·legi Can Roca també ho ha fet, el Lluís Vives també. Nosaltres estem oberts. Qualsevol escola o col·lectiu que vulgui participar amb nosaltres, estem oberts a tot.
1: Estefania, doncs, aprofitant que tenim aquí a la Sílvia, vols fer-li alguna última pregunta? També tenim els participants, o sigui que seria una mica com...
0: També tenim persones participants que estan preparades per parlar, Patricia?
1: Sí.
0: Ah, perfecte, doncs m'encantaria. Jo crec que als oients també ens agradaria conèixer quina és la seva perspectiva davant d'aquesta activitat, perquè s'hi han apuntat, què esperen, no, d'aquestes jornades, com les viuen.
1: Mira, doncs tenim per una banda la Carmen Aguilar i el Miquel Urpí. La Carmen, la pregunta que te queremos hacer es que ¿cómo es para ti este día?
3: Para mí es muy importante. Este día es la 44 jornada, cada año lo hacemos y la verdad son muy importantes. Este día para nosotros es muy importante. Agradecemos al ayuntamiento el reconocimiento que hace por nosotros, por la gente mayor, y a todas las personas que nos facilitan los centros para hacer gimnasia, piscina, porque nos ayudan pues a ejercitar el cuerpo y la mente. Es muy importante.
1: ¿Y es la primera vez que vienes?
3: Aquí yo vengo cada año.
1: ¿Ya veterana?
3: Veterana, sí, sí, veterana.
1: Entonces, ¿qué significa para ti? O sea, has hablado, ¿no?, de la memoria, de la actividad física. ¿Qué cambios has notado?
3: Bueno, cambios muchísimos. No es lo mismo la persona que hace ejercicio y que a la persona que está. Nosotros nos mantenemos muy bien, nos ayudan mucho los profesores, nos ayudan a todo, nos facilitan mucho las cosas y son, además de divertirnos, porque es que nos divertimos muchísimo, o sea que también eso es muy importante.
1: Y ahora, Miquel, una pregunta, ¿quan et vas apuntar a aquesta sessió?
4: Jo em vaig apuntar quan em vaig jubilar. Vaig venir, claro, és quan em vaig començar a apuntar-me, sí, sí. O sigui que fa 18 anys això ja.
1: O sigui que fa 18 anys vas veure, no?, que feien això, sí, per part de l'Ajuntament, i ara a les jornades de la gent gran has dit, bueno, pues seguim, no?
4: Sí, sí, no? Des del primer moment en el Montpou, doncs, fan, i el Rafael Casanova fan moltes activitats de ball, i perquè una de les coses que quan jo venia, me recordo que quan venia amb el tren veia sempre les persones que abans a l'estació es podia entrar sense pagar, hi havia tot de gent gran allà en els bancs esperant veure la gent que baixava dels trens, i jo sempre em preguntava, carai, dic, quan jo em toqui a mi a jubilar-me també em passarà això? I la veritat és que res de res, o sigui, des del primer moment ens vam apuntar a les activitats que fan al Montpou i escolta, gairebé que treballes més que quan estaves treballant de veritat.
1: Fas cara de que t'ho passes bé, no?, quan hi vas?
4: Sí, sí, jo m'ho passo bé, perquè nosaltres anem al ball, la meva dona, per exemple, ha anat a pintura, a bisuteria, a jugar a les cartes, a tot. O sigui que és un lloc que per les persones que ara se jubilen i diuen, ai, què faré, què faré? Aneu al Montpou, aneu, que hi ha dues associacions, el Rafael Casanova i la gent gran, que fan moltes activitats, excursions, balnearis, etc. I a més, activitats en el centre, salut i diversió, que és una... És un lloc que tu passes molt bé, fas companyonia amb la gent, perfecte. És un lloc per passar-ho i bé, i sobretot persones que s'han quedat, que estan soles, molt millor encara.
1: Molt bé. I Carmen, te quería preguntar, ¿te has apuntado a esta de aeróbic y alguna más? O sea, en tu agenda...
3: Estoy apuntada a sardana también y bueno... A bingo musical, a todas las actividades que estos días nos hacen, a casi todas.
1: Yo realmente tengo que decir, Estefanía, que aquí hay mucha, mucha gente y veo gente dándose abrazos y todo, y digo, estos se conocen, ¿no?
3: Bueno, nos conocemos, bueno, del pueblo conozco mucha gente, llevo aquí ya 54 años, yo soy andaluza de nacimiento, catalana de adopción, mis hijos son catalanes, mis nietos son catalanes y la verdad es que estoy encantada, o sea, y además pues conozco muchísimas personas, mi grupo, que es un grupo que nos llevamos súper bien, porque hay mucha compenetración entre nosotros, y la verdad es que lo pasamos muy bien.
1: Pues es que no puedo decir nada más que ya me gustaría a mí tener vuestra edad, ¿no?, para pasármelo también. Estefanía, mira, Silvia Soriano nos ha tenido que dejar pues para preparar hacer los últimos preparativos de la jornada de aquí está d'aeròbic. Uh-huh. Però no sé si tens alguna pregunta que tenim aquí doncs, a la Carmen doncs, i al Miquel.
0: Patricia, malauradament estem als darrers minuts de programa, així que haurem de tancar, però igualment jo ja m'enduc a mi a través també només de... Tu estàs allà present, no?, i veient les seves cares, però només escoltant l'ambient que hi ha i les paraules que ens han transmès a la Carmen i al Miquel, em queda claríssima la il·lusió amb la que viuen aquestes jornades. També us diré que des d'aquí, des dels estudis, mentre anàveu parlant amb vosaltres, he estat veient com passaven diversos grups de gent gran. He vist també, jo crec que eren els alumnes de l'escola Jacint Verdaguer. Anàvem amb una samarreta rosa, jo crec que s'estaven anant cap allà.
1: Ja els tenim aquí.
0: Perfecte, veus? Doncs ja estava veient aquest moviment, així que només em queda desitjar-vos que gaudiu molt d'aquesta activitat, que continueu amb aquesta gran activitat que dona goig, no?, d'escoltar que la gent gran de la nostra ciutat està tan activa. I amb això doncs, ens acomiadem ja d'aquesta unitat a peu de carrer.
1: Gràcies, adeu, retornem la connexió.
0: Gràcies a tu, Patricia, i a Carmen, Miquel i Sílvia.
3: Moltes gràcies.
4: Bon dia. Moltes gràcies a tu també.

0: segurament aquesta cançó que m'estan posant des del control tècnic sigui una de les que ballaran ara en uns minuts aquí a la plaça de l'Església. Quina manera més xula de començar la setmana. Quin goig fa escoltar a persones del col·lectiu, no?, de la nostra ciutat, que ens expliquen amb tanta il·lusió aquestes jornades, aquestes activitats que tindrem al llarg de dues setmanes fins al diumenge 24 de maig. Que curiós, també avui ens ha coincidit que hem fet aquesta intervenció i que a més també feia pocs minuts teníem aquesta entrevista d'aquesta segona hora del Desperta amb l'Associació Veïnal del Barri del Poal, que precisament el Francisco Mendo, qui és el president actual, no?, doncs se parlava d'aquesta necessitat de donar el relleu també, de com estan entrant noves generacions en aquest context de l'hort urbà que estan portant i diverses activitats de l'entitat. Per tant, un col·lectiu de gent gran molt actiu, amb moltes ganes de fer coses, amb moltes ganes de vincular-se amb el jovent també, i en aquesta sessió d'aeròbic que començarà en breus minuts, participant des de l'escola Jacint Verdaguer. Comentàvem que veiem els alumnes, els nanos que anaven cap allà amb la seva samarreta rosa i que col·laboraran en aquesta activitat, dinamitzant-la juntament amb els dinamitzadors de l'àrea de gent gran. De ben segur, ara a les 10 a la plaça de l'Església serà una gran festa on podrem veure moltes persones ballant, passant-ho bé, i amb això doncs nosaltres ens hem d'acomiadar. Ara a les 10 comença el magazín amb l'Anna López, amb ella també farà una connexió per veure com es desenvolupa aquesta activitat i més programació que ens portarà fins la 1 del migdia. Nosaltres ens acomiadem d'aquest Desperta fins demà a les 8 del matí. Gràcies per triar-nos un dia més. Molt bon dia.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10. I aquesta hora el primer titular passa pels esports. Audal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. El Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final, després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat.
2: I avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre francesos s'ha confirmat un nou positiu. En el cas dels nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions per la fi de la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador en la guerra ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per a empreses russes. Els ministres d'estrangers dels 27 debaten avui noves sancions. Recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Si es compleix el calendari, dijous que ve quedarà vist per a sentència. Avui estan citats a declarar els últims empresaris, pesos pesants de l'economia catalana. Instal·lació pionera de plaques solars sobre fruiters. Fins ara només s'havia fet en finques experimentals. A Vilanova de Segrià ocupen una explotació de més d'una hectàrea amb el doble objectiu de generar energia i alhora protegir els arbres. Tarragona recupera a partir d'avui el seu passat romà amb una nova edició del Festival de Recreació Històrica Tarracó Viva. Hi ha previstos més de 500 actes, entre els quals una jornada dedicada a l'astronomia clàssica, coincidint amb l'any de l'eclipsi solar. I avui, dia de Sant Anastasi, es tanca la Festa Major de Lleida, una jornada marcada pels actes més solemnes i que acabarà amb el ja tradicional Castell de Focs Artificial i un fi de festa amb els gegants i el marracó.
1: Esports. El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada de Lliga jugant al camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral. I l'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
2: Ens queda el temps. Lentament els núvols prims aniran donant pas avui a un ambient més assolellat arreu del país, sobretot a partir del migdia, i amb un lleuger ascens de les temperatures. Només al Pirineu s'espera el creixement de nuvolades i alguns ruixats dispersos durant la tarda.
4: Castelldefels avui.
0: Bon dia, repassa les notícies locals d'actualitat ara al butlletí informatiu Castelldefels avui. En marxa les 44enes jornades de la gent gran. L'inici oficial va tenir lloc ahir diumenge 10 de maig amb el ball de tarda al Centre Cívic Frederic Mompou i fins al 24 de maig es presenta un programa ple d'activitats que organitza l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest dilluns 11 de maig tenim aeròbic a les 10 del matí a la plaça de l'Església

0: Story ha rebut el certificat que l'acredita com que tota l'energia que consumeix prové de fonts d'energia renovable i verda, solar i fotovoltaica principalment. I fins aquí el repàs informatiu a aquests titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització. Fins aviat!
1: Castelldefels, avui,

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Buenos días, Castelldefels. Bon dia, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. En el programa del dia avui, el Cristian Cano ens dirà què és el que ens espera els continguts del dilluns esportiu d'avui. Paquita Cruz és la regidora d'Esports i també de Salut per Som Castelldefels. Serem nosaltres a l'espai Castelldefels Cofim. Continuant les jornades de la gent gran, en breu connectarem amb la nostra mòbil per saber què és el que està passant en aquests moments a la plaça de l'Església i també amb el grup de fotografia de la gent gran amb la Teresa Foguet, que precisament inauguren aquests dies una exposició a la Sala Margarida Xirgú. Des del que sap que en Boi, Toni Pérez, el seu gerent, ens explicarà per què han vingut una delegació de CaixaStan aquí a visitar el CASAP. La mòbil ens acostarà en comerç de proximitat i el Leo Piqués, el inspector de la policia local, ens farà 5 cèntims de les incidències que han hagut aquest cap de setmana referents a la seguretat al nostre municipi. Doncs comencem. Welcome.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: El programa del dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: Doncs efectivament, de nou, aquest dilluns a les 9, dilluns esportiu, parlem amb el seu conductor, Cristian Cano. Molt bon dia, Cristian.
5: Hola, Anna, molt bon dia.
4: Què tenim preparat avui per al dilluns esportiu? Quins seran els continguts?
5: Doncs bé, com sempre, repassarem els resultats d'aquest cap de setmana a Castelldefels en diferents esports, repassant en profunditat diferents partits, principalment els més destacats, com per exemple podria ser, no, el de la Unió Esportiva Castelldefels, que va guanyar i va assolir la permanència a Lliga Elit, o també el del sènior femení de l'Esportiu Castelldefels, que va golejar el seu partit i va confirmar el seu ascens de categoria. Com sempre, també tindrem diferents protagonistes al llarg del programa. He parlat amb l'Eloi Pozuelo i també amb el Jota, i segurament es passaran aquesta nit pel dilluns esportiu per conèixer les seves impressions, les seves paraules, i també conèixer també amb més profunditat, doncs, com van anar aquests respectius enfrontaments.
4: Bé, poques jornades ja perquè acabin a les respectives lligues dels diferents clubs de la ciutat, oi?
5: Doncs sí, ja estem al segon cap de setmana de maig, encarem el tercer. Mica en mica, doncs, ens quedem, no?, amb el final de temporada. Fins i tot alguns clubs, no?, com pot ser el cas del rugby, el Cruc, ja han concluït el seu curs 2025-2026. És veritat que encara tenim diferents fronts oberts, com per exemple pot ser la Lliga Elit, no?, que parlen sobre el Castelldefels, que encara té possibilitats de ficar-se a play-off d'ascens, depèn de si mateix, o també equips, no?, com pot ser l'exemple del Castelldefels Hockey Club, per exemple, que s'ha classificat a la fase d'ascens, també lluitarà per estar a la primera divisió, també l'equip de Supercopa, no?, el bàsquet femení Castelldefels, que va perdre aquest cap de setmana, però que està totalment mentalitzat en la fase d'ascens de les últimes setmanes de maig. I sí, ja mica en mica encarem el desenllaç, arribem, no?, com m'agrada dir a mi, al moment de la veritat, no?, on els equips, doncs, hauran de demostrar el ser o no ser, si volen o no volen estar a categoria superior, o en alguns casos mantenir la categoria. I tenim, la veritat, que un final de temporada vibrant, molt vibrant pels equips locals.
4: Molt bé, Cristian, doncs ens esperen les properes setmanes, doncs uns dies moguts per saber si hi ha equips, doncs això, que es mantindran de categoria, si baixen, si pugen, unes setmanes molt excitants el que queden per concloure aquesta lliga.
5: Sí, la veritat que aquesta temporada, Anna, estem tenint un final de curs molt interessant, que recordo altres anys, no?, on arribàvem a les últimes setmanes de maig i hi havia poques coses en joc. Doncs mira, en aquesta ocasió, aquesta temporada, doncs tenim un final de temporada, insisteixo, no? No vull ser passat, però espectacular, amb notícies, algunes molt positives, com és el doble ascens dels equips d'handbol, i bé, esperem que es puguin afegir més equips a aquesta celebració.
4: Esperem que així sigui. Però bé, per a més informació i per no anar desvetllant el que passarà, que encara no ho sabem, evidentment, com quedaran les coses, doncs aquests continguts al dilluns esportiu avui amb els protagonistes del cap de setmana i, com sempre, a les 9 del vespre. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano.
5: A vosaltres, Anna, que vagi molt bé.
4: Igualment, bon dia i bona setmana.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
1: El programa del dia. We'll be right back.
6: El lunes a las 8
7: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
8: Bien, hola Ana, pues esta tarde en el programa Viajando por las Ondas tenemos como siempre pues un menú muy variado. Vamos a hablar comentando del turismo y sí. De los Estados Unidos, ¿verdad Jordi?
9: Sí Ana, vamos a hablar del turismo en los Estados Unidos, que está de capa caída como no podía ser de otra manera con la que está cayendo, a pesar de que no olvidemos que este verano gran parte de los mundiales de fútbol que atraen a millones de personas se van a celebrar allí, pero a pesar de eso tienen problemas realmente con los turistas que están llegando este año.
8: Sí, vamos a hablar también de cómo una prestigiosa revista de viajes y de turismo británica pues ha elegido como cada año cuáles son los paisajes más espectaculares del mundo y vamos a descubrir que precisamente el que está en el top one es uno que nos queda relativamente cerca. Así que si quieren saber cuál es, ya saben, esta tarde lo podremos descubrir.
9: Vale,
8: también vamos a hacer un recorrido por de diferentes ciudades europeas, ¿verdad?
9: Sí, por lo que he llamado las tres joyas de la corona de las capitales europeas, de las capitales de país europea, que son Viena, Praga y Budapest. Y de alguna manera explicaremos lo próximas que están unas de las otras y lo fácil que es llegar en transporte público para visitar las tres ciudades de una tacada.
8: Uh-huh. Y después, en el último bloque, vamos a continuar nuestro recorrido por las islas de Noruega. Vamos a ver diferentes islas, pero sobre todo vamos a centrarnos en una que se hizo famosa hace un tiempo por, prácticamente, vamos a decir así, titularlo como la isla donde se detuvo el tiempo, donde el tiempo se abolió. Vamos a explicar en qué consiste esta excentricidad de esta isla nórdica, de esta isla noruega. Pues de todo eso vamos a hablar esta tarde. Así que Jordi, nos emplazamos Viajando por las Ondas, ya saben.
9: Hasta entonces.
8: Eso es. Adiós, Ana.
7: Si quieres viajar con nosotros, te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
6: El lunes a las 8
7: de la tarde.

0: al programa del dia.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
2: Pues viajando por las ondas, efectivamente, a las 8 de la tarde, después de Junts Esportiu a las 9 y Aires del Sur a las 11 de la noche. Pero ahora mismo nos vamos a la Plaza de la Iglesia porque ya estuvo la Patricia Gazaga y al Miguel Navarro para explicarnos cómo se está desenvolupant la jornada en una nueva actividad de las jornadas de la gent gran d'enguany. Endavant, Patricia, bon dia.
3: Bon dia, Anna. Doncs, com bé deies, estem aquí a la plaça de l'Església. Aquí hi ha molta energia, molta il·lusió, moltes ganes, també. Hi ha més de centenars de persones. O sigui, amb la Sílvia, que la Sílvia Soriano, que ara està a l'escenari, doncs, amb l'Albert i amb l'Efren, em comentava doncs, que podien arribar fins a les 200 persones aquí a la plaça. I també estan compartint espai doncs, amb alumnes de l'escola Jacint Verdaguer, que estan també pues, ballant, fent aquesta classe d'aeròbic. I no sé, la veritat que aquí hi ha molt bon ambient, Anna.
2: Molt bé, doncs aquestes hores ballant amb una temperatura doncs, que no fa tampoc calor, no? I que s'està molt bé per precisament practicar l'exercici físic.
3: Sí, s'està molt bé i a més també quan al principi, quan abans de començar l'activitat, he de dir que hi ha gent coneguda, no? Que estaven tothom com alegres, també doncs, saludant-se, són molts d'ells són participants doncs, del programa Salut i Diversió de l'Ajuntament i llavors són fidels a aquesta activitat, he parlat amb ells i també m'han comentat que estan encantats amb aquestes jornades de la gent gran i que estan apuntats a més activitats com sardanes, com el bingo musical, vull dir que aquestes jornades comencen avui amb aquesta activitat d'aeròbic, però que seguiran amb molta participació.
2: Molta participació i molta activitat. Avui un luxe, una classe que es desenvolupa normalment doncs, a l'interior del Frederic Mompou, que es pugui practicar aquí a la plaça de l'Església amb la col·laboració d'aquest alumnat del Jacint Verdaguer, que també interactuen i també doncs, donen aquest punt lúdic que en aquesta hora del matí una activitat inclús també les jornades de la gent gran. Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Gazaga i Miguel Navarro, per aquesta crònica.
3: Perfecte, retornem la connexió, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.

0: 爱心上，
1: 爱心上。
0: Al magazine de Radio Castelldefels.
2: Radio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis tots els programes de ràdio. Radio Castelldefels.org.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Efectivament, i avui, com cada dilluns, em som Castelldefels. En aquest cas, és amb nosaltres la Paquita Cruz, que és regidora doncs, de Salut i també d'Esports. Comencem a parlar d'aquesta darrera àrea d'esports. Molt bon dia, senyora Cruz.
3: Bon dia, Anna.
2: En un dia que comencen avui els Jocs Escolars.
3: Bueno, sí, avui és els tercers Jocs Olímpics Escolars, que és la tercera edició aquest any. I avui mateix a les 3:30 al Saló de Plens declararem inaugurats els tercers Jocs Olímpics Escolars. I bueno, des d'aquí, abans d'inaugurar-los, que serà a les 3:30, com he dit abans, pues jo desitjo molta sort a tothom. Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i a una altra, i al Camp Mineder, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, pues hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a la Leix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors, i les escoles estan reestructurant una miqueta. Amb la qual cosa, el dia 14, que tocava canal, anirem al canal igualment, i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs, però bueno.
2: Són Jocs Olímpics, això vol dir que es practiquen diferents esports, no?
3: Sí, segons la instal·lació on estem, pues, els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, la setmana que el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la taula de paddle surf, la taula gran de paddle surf, i després fem una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei, el frisbee, que no la podrem fer, i després una activitat a Camp Mineder, que fem esports més de pavelló.
2: Doncs fa pocs dies es va posar en marxa el 100% de pistes de pàdel a l'exterior, doncs per a tota la ciutadania es va obrir aquesta instal·lació, recordem que va adquirir l'Ajuntament i que ha començat doncs, a donar aquest servei, aquest ús. Quines dades podrien explicar a partir d'ara?
3: Pues mira, Anna, nosaltres vam obrir el 20 d'abril, es van obrir a la ciutadania les pistes de pàdel i tennis, no totes, tenim 4 pistes de pàdel i 3 pistes de tennis. Hem posat a disposició de la ciutadania per lloguer 3 de pàdel i 2 de tennis, perquè hem deixat una de pàdel i una de tennis per als professionals que vulguin fer ús per promocionar l'esport del tennis i el pàdel a la nostra ciutat, que també tenen el seu dret. Hem posat, tenen que presentar una certa documentació per poder treballar a les pistes amb nens i adults, i llavors, després de presentar la documentació i ser validada pels tècnics de la secció d'esports, pues els donen els permisos d'ús per fer-la servir i per promoure aquest esport que tampoc està molt a prop de la ciutadania. Al centre tenim el Gran Via, tenim el Jimeno, que ja fan aquestes activitats, però aquí al centre del poble no les tenien. I bueno, és una manera de donar cabuda a aquestes activitats per la població que està més al centre. Llavors portem uns 37 dies oberts i a l'anàlisi més o menys s'han produït 70 reserves que s'han gestionat en quasi la total de gestionades per la web i algunes directament al SEM Can Roca, que pots anar allà i fer la reserva directament. Llavors, 130 reserves, de pàdel han sigut 17 reserves i de tenis 53. Quan més hi ha reserves és els caps de setmana, els dissabtes i el diumenge, i està més actiu, i entre setmana tenim un professional ja que està fent ús d'una de les pistes, la pista 1 de tenis, i les altres pues, són de lloguer lliure.
2: Molt bé, i com valora aquestes dades?
3: Bueno, jo les valoro molt bé, perquè de no tenir res a tenir això, bueno, està molt bé, o sigui, estem oferint a la ciutadania un servei que no tenien i que ara ja tenen, i bueno, que també cal tenir en compte que la instal·lació l'hem obert amb la millora que hem pogut per obrir-la quan abans possible, però que continuem treballant, o sigui, els equips de manteniment continuen treballant, hem de fer canvis d'enllumenat, de paleteria, de més coses, i tenim una persona que està treballant allà, que s'encarrega de les pistes, del manteniment, i bueno, jo penso que és molt positiu que les haguem obert i estem molt contents amb aquests 37 dies, 38 dies d'obertura. Per lo menos veus que el CTC, el nou SEM Centre, està viu, que té una altra vegada activitat, i això és molt bo.
2: Parlant d'equipaments, continuen les obres al nou pavelló de Can Vinader i a la pista semidescoberta de Can Roca.
3: Sí, bueno, això és un tema que sempre parlem, Anna, és un seguiment, no? Fem cada dilluns que vinc, però bueno, està igual tot. El desenvolupament de les obres està segons el termini previst, no hi ha hagut cap problema, cap, l'evolució de l'obra és positiva i jo crec que està establerta segons el calendari que s'ha marcat, amb un timing que va perfectament. Sempre, ja ho vaig dir l'última vegada que vaig vindre, l'obra de Can Vinader està molt més adelantada que la de la semicoberta, i bueno, anem fent i tenim moltes ganes ja de que acabi aquest any, comenci el següent i puguem fer servir, fer ús dels, sobretot els que tenen moltes ganes, les entitats pobres, que ara estan fent el seu pla d'ús i la seva activitat, la majoria a les pistes exteriors. I clar, això és un problema perquè quan plou o quan fa mal temps, bueno, mal temps no, perquè totes estan a fora amb mal temps, els nens s'abriguen i no passa res, però quan plou doncs perden dies d'entreno i hores d'entreno, i això és el que més perjudica a les entitats.
2: Doncs una licitació que ja ha acabat i que en breu es posaran en marxa les obres per a l'Skate Park.
3: Sí, la licitació ja està completa i l'adjudicació de les obres ha guanyat la licitació l'empresa Vulcano, que és una empresa que es dedica a la construcció d'Skate Park. Suposo que aquesta vegada tindrem molta més sort i quan comenci l'obra la començaran i l'acabaran i segons el projecte previst i anirà tot bé. Actualment estem pendents de la contractació de la direcció tècnica facultativa i de la coordinació del Pla de Seguretat i Salut. Una vegada tinguem contractat això, l'empresa constructora farà el seu Pla de Seguretat i Salut, ho presentarà a la coordinació i això s'aprovarà en Junta de Govern. Una vegada s'aprovi el Pla de Seguretat i Salut, ja podran començar les obres i més o menys trigarem, jo crec que és un mes. I a partir d'aquí doncs ja començarem i jo penso que abans que finalitzi aquest any tindrem el nou skate park per inaugurar-lo. Igual que vam inaugurar el divendres, Anna, la pista sí. 3x3.
2: Que va ser la presència de Marc Gasol, perquè la Fundació Gasol hi col·labora.
3: Sí, van fer un conveni a la Fundació Gasol i, bueno, i va anar molt bé la inauguració, va ser molt xulo, la pista ha quedat molt bé. I bueno, ja tenim un altre espai a l'aire lliure a la nostra ciutat per fer pràctica de l'activitat física esportiva un mes.
2: Doncs parlem d'altres coses encara relacionades amb els esports. Ja s'ha fet una sessió del programa Igualtat a peu de pista. Recordem en què consisteix aquest programa, senyora Cruz?
3: Pues mira, aquest programa és una formació que s'engloba dins del marc de l'actuació del Pla d'Igualtat de l'esport i del seu pla d'imparables. ¿Vale? És com el paraigües que acull aquests plans i aquestes formacions. Aquesta proposta formativa neix de la resposta de totes les entitats de la necessitat de tindre aquesta formació. I es van detectar i traslladar a les entitats i llavors es faran sessions de treball conjuntament amb l'Ajuntament. Aquestes formacions les poden fer, nosaltres les passem a les juntes directives de les entitats i elles han d'informar als seus entrenadors, les direccions tècniques i, bueno, i aquí es faran a la sala polivalent del Centre Can Roca. La duració de cada taller o cada sessió són 90 minuts i l'objectiu és, bueno, dotar els equips tècnics d'eines perquè promoguin la igualtat, el respecte i la convivència dins de les pistes, dins de les grades i fora de les instal·lacions esportives també, dintre de l'entorn esportiu. Han fet el primer taller, que el van fer el dijous, 7 de maig, que era com fomentar el respecte des de la pista. Llavors aquest taller ja es va fer. Ara el segon taller és el llenguatge i el lideratge dintre de l'equip. Aquest taller és per millorar la comunicació, vale? Entre l'equip i els jugadors. I es farà el 14 de maig, aquest taller. I el tercer i últim taller es farà el dia 21 de maig, i aquest taller és el vestidor, les famílies i l'entorn. Bueno, és gestionar l'espai del vestidor i la relació que tenen els entrenadors o la direcció tècnica amb les famílies com a espai educatiu. Jo crec que això és fonamental per la transmissió dels valors de l'equip directiu i dels entrenadors a les famílies i viceversa. Llavors es farà, com he dit, al SEM Can Roca i a la sala polivalent, i bueno, les sessions tenen una durada de 90 minuts. I res més, encara ens queden dos, i bueno, des d'aquí aprofito per que les entitats que no hagin fet la primera s'acostin a fer la segona i la tercera, perquè és molt interessant. I la nostra funció com secció d'esport i ajuntament és fomentar, però també és formar a les persones que treballen amb els nostres fills, i és una condició que tenim i que hem de complir.
2: Doncs parlem del Can Roca, ja estan obert les inscripcions per les activitats d'aquest estiu.
3: Sí, hem tret les inscripcions el dia 30 d'abril. Es van obrir les inscripcions per totes les activitats que el Can Roca ofereix als seus usuaris a l'estiu, sobretot. Bueno, hi ha activitats per tothom, però sobretot els pares. Bueno, jo ja no, perquè les meves ja són molt grans, però els pares que treballem, el que necessitem a l'estiu és tindre llocs on portar els nostres fills perquè facin activitat física o qualsevol altra activitat. Llavors, a les inscripcions es poden fer tant presencialment com a través de la web de Castelldefels Fem Esport. L'oferta inclou activitats aquàtiques per totes les edats, com he dit abans, des de nadons de 4 mesos fins a adults i gent més gran. Hi ha programes de tot tipus, d'iniciació, de perfeccionament, de manteniment, d'entrenament. Hi ha activitats per joves, per millorar les habilitats dintre de l'aigua, per aprendre a nadar. Hi ha moltes propostes centrades en la familiarització en el medi aquàtic, sobretot pels més petits, els que tenen més por, que ara arriba l'estiu, i hem d'intentar que els nostres fills millorin la seva tècnica aquàtica per no tindre problemes després o a la platja o a les piscines que tenim a casa o a qualsevol lloc. Llavors, a més d'activitats aquàtiques normals, o normals que són part d'ensenyament, no normals, d'ensenyament, també hi ha activitats aquàtiques de salut. I aquí també és igualment per adults i per infants. I aquest és un enfocament més preventiu. Preventiu i rehabilitador, potser per les persones que tenen lesions o tenen alguna patologia i estan derivades pel metge del seu cap perquè tenen una necessitat d'efectivitat aquàtica, perquè, com sabem, Anna, el medi aquàtic és el millor medi per fer rehabilitacions de temes òssios i musculars, perquè com a l'aigua no hi ha impacte, és el millor medi per fer aquest tipus de rehabilitació, però amb totes les edats, no només la gent gran. O sigui, la piscina no és només per la gent gran, la piscina és per tothom. Si comences des de petit, ho agrairem tots quan tinguem una certa edat, perquè és impressionant. I ja està, és això. S'ha de portar per fer les inscripcions, el pagament es fa amb targeta i cal aportar la documentació corresponent que diu a la web. També s'inclou una assegurança mèdica de 6 euros, excepte en alguns casos. Hi ha bonificacions del 25% de descompte per abonats, o sigui, persones que siguin abonats al centre tenen aquesta bonificació, i 20% per a famílies nombroses. Això no és acumulable, no és el 25 més el 20, sinó van per separat. Bueno, és una oferta molt variada que busca, bueno, com sempre busquem des de la secció d'esport i des d'aquest ajuntament, fomentar a l'exercici i l'activitat física i sobretot a l'aprenentatge. És molt important. i ja està.
2: Molt bé, doncs parlem ara d'un altre programa, Fem Esports als Barris, en aquest cas estàvem parlant d'activitats que es fan sota el sostre del CEM Can Roca i en aquest cas són activitats que s'estan desenvolupant a l'aire lliure.
3: Bueno, aquest programa, perquè no ho conegui, que jo penso que ja el coneix tothom, perquè és un programa que ha tingut molt èxit i és un programa que està registrat com un dels millors programes que hem tret de la sessió d'esport. Fem Esports al Barri està consolidat com una de les iniciatives esportives de salut amb més participants. Entre octubre i abril, octubre del 25 i abril d'ara, del 26, s'han registrat 2.017 participacions d'assistència. Recordem que l'assistència i les classes que es fan a Fem Esports als Barris és gratuït. Només t'has d'inscriure amb l'aplicació Entràpolis i cada vegada hi ha més persones que fan servir l'aplicació. Jo me'n recordo que vam començar al principi i la gent no sabia com funcionava i, bueno, igualment, si no et registres, perquè hi ha gent més gran que amb el tema de la tecnologia està una mica o no tenen el mòbil o... Pues no passa res, tu t'acoses al barri on vols fer l'activitat i el tècnic que hi ha allà t'acollirà perfectament i t'ensenyarà, si tens l'aplicació, a fer-la servir. Llavors, un dels aspectes més positius que hem trobat és la fidelització. O sigui, les persones no només s'inscriuen i a vegades pensem que el millor s'inscriuen i després no venen. No, no. Em sembla que va ser el divendres al matí o el dijous, el divendres, em sembla. Vaig anar a la plaça de les Palmeres. No, mentira, el dimecres. Vaig anar a la plaça de les Palmeres per mirar la pista, a veure com estava, perquè el divendres era la inauguració, hi havia com unes 50 persones fent esport a la plaça de les Palmeres de tota la ciutat. O sigui, això va ser, per mi és un orgull i és increïble. O sigui, aconseguir que tota aquesta gent, que a més no pertany al barri de la Pineda, que és les Palmeres, sinó sí, que pertany a altres barris, va caminant des de Can Vinader, des de Canyàs, des del Castell, des del Poble, des de la Muntanyeta, des de Montemar, van caminant a les Palmeres, fan la llet i després tornen a casa seva una altra vegada caminant. O sigui, això és fantàstic. Llavors, hem detectat alguns retos que hem de millorar i hem de reforçar la comunicació i la difusió del programa perquè tingui més visibilitat a les xarxes socials. També hem de millorar que a vegades les inclemències climatològiques impedeixen fer l'activitat i aquesta comunicació amb la gent que està apuntada o inscrita aquell dia l'hem de millorar perquè a vegades la gent s'ha presentat allà i plou o està mullat al terra i no es pot fer l'activitat i no passa res, no s'enfaden perquè han anat caminant i tornen caminant. Vull dir, això ja és fer esport. Però bueno, hem de millorar totes aquestes ajustes que hem de fer. En definitiva, jo crec que Fem Esports als Barris ha costat a l'esport, a la ciutadania, a l'esport gratuït. Ho hem fet perquè sapem i som conscients de que tenim una llista d'espera brutal al CEM Can Roca. Ho vaig dir l'altre dia, a mi i a la secció d'esport i a l'Ajuntament i a l'equip de govern s'agradaria fer de la nostra ciutat un gran SEM ciutat, saps? I poder oferir activitats a l'espai públic i a l'aire lliure i des de, bueno, les rutes, ja tenim una ruta i avui hem quedat ja en una reunió amb la Diputació per fer la segona ruta esportiva de proximitat i farem 3 o 4 i les tenim en marxa i això serà també dintre del programa Fem Esport.
2: I té relació amb Castelldefels Activa i Saludable?
3: No, Castelldefels Activa i Saludable és un programa que la iniciativa va sortir de la secció d'esports i va sortir fa 5 anys. Es van fer proves pilotos amb treballadors de l'Ajuntament, una Smart App, van fer proves a veure el funcionament, però es va quedar estancada. I quan jo vaig començar a ser regidora d'esport, això ho tenia molt present, lo de la prescripció i la recepta esportiva, perquè ja havia fet algun curs al Prat, ho tenen molt assolit, molt assimilat, molt treballat i els hi funciona molt bé. Llavors ho vam començar a treballar amb la tècnica d'esport, després ara amb la tècnica de salut, que és l'Anna també, i bueno, hem aconseguit treballar-ho i ser una de les primeres ciutats que ho està portant a terme amb la xarxa comunitària de salut que tenim. Tenim els CAPs, tenim les farmàcies, tenim molta gent que està fent la prescripció esportiva i per nosaltres és molt important. L'altre dia va sortir un article de la Generalitat com que era, això era una cosa novedosa i bueno, nosaltres vam vindre aquí a veure el nostre programa i nosaltres ja els hi vam dir que nosaltres ja ho fèiem. I ens vam quedar una mica parats quan va sortir aquest article de que a La Vanguardia, de que, ostres, la Generalitat, el Departament de Salut impulsa la recepta esportiva per no prendre medicaments. Nosaltres ja portem 2 anys fent això. Llavors, per nosaltres és un projecte que reforça l'activitat física, perquè l'activitat física no és només esport, sinó és una eina de salut, i nosaltres volem previndre i millorar la qualitat de vida. M'he posat aquí un text. Per mi, la deficiència de l'exercici físic, Anna, influeix en les malalties. O sigui, això és així. I s'hauria de prescriure exercici a l'igual que anem al metge i ens dona un fàrmac. Si l'exercici fos una pastilla o un fàrmac, debería de ser el medicamento más recetado del mundo. Mm. Yo creo que esto es el nostre objectiu. Nosaltres anem per aquí, seguirem treballant i tenim moltes idees i molts projectes de futur per continuar amb aquesta línia.
2: Doncs parlant de prescriure per la salut, comença la setmana sense fum.
3: Sí, això també, és la setmana sense fum que fem cada any. Aquest any hi haurà novetats, moltes novetats diferents per fer-ho una mica més atractiva, perquè no sigui la simple caminada que fem des de Baixador fins a Palmeres, o sigui, serà una caminada molt xula, que tindrem la gincama des de Baixador fins a Palmeres, i quan la gent arribi a Palmeres trobarà moltes activitats diferents que no s'han fet mai, o sigui, serà molt xulo. Però jo sé que el dia 22 vindrà Anna Gil, que és la tècnica de salut, i ella us explicarà amb més detall tot el que farem dia a dia, el dia 26, el dia 30, els espais on farem activitat, però el que sí m'ha dit és que tinc que fer, incís, sobre una xerrada sobre el son, que és a càrrec de Nippon Sanso. Nippon Sanso és una entitat, una empresa especialitzada en teràpies respiratòries domiciliàries, que era, abans era Tejin, Esteve Tejin, ara és aquest, ha canviat de nom, i hem fet un conveni amb aquesta empresa perquè aquests dies, això serà una mica, ho dirà l'Anna, perquè aquests dies ens ajudi a fer activitats diferents, però aquesta xerrada sobre la son serà avui, a partir d'avui poden inscriure's a l'Entràpolis, perquè aquesta xerrada serà a l'edifici de la República. Llavors, a mi m'agradaria que la gent entrés a l'Entràpolis a partir d'avui i s'inscrivís, perquè serà una xerrada molt, molt bona, vull dir. És una xerrada que jo aniré, segurament, perquè no dormo. No sé si és per la menopàusia, bueno, no sé el que tinc, però cada vegada dormo menys pel tema dels sofocos. Sí. I m'agradarà molt aquesta xerrada. Està adreçada per tothom i pels que dormin també, perquè potser a la seva vida hi ha un moment que no dormiran, i llavors ja la tindran.
2: Ja sabran el que fer.
3: Clar, ja sabran el que tenen que fer.
2: Molt bé, doncs se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Paquita Cruz, regidora de Salut i d'Esports per Som Castelldefels. Fins un altre moment.
3: Gràcies, Anna.
2: Molt bon dia.
1: Castelldefels Coffee. Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
6: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu.
7: Ja pots escoltar Ràdio Castelldefels a través d'internet, radiocastelldefels.org.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
9: I aquest és el primer titular, encara és esportiu. Eudald del Serra, bon dia.
10: Bon dia. El Barça es proclama campió de Lliga quan falta només 3 jornades pel final, després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 5 amb una rua pels carrers de la ciutat.
9: Avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació, que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen, hi ha 2 positius i un cas sospitós. Els catalans i espanyols no tenen símptomes. La meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que en només 4 anys, una quarta part del curs, hi haurà temperatures per sobre dels 27 graus. És el toc d'alerta que ha llançat un informe d'equitat.org, que és una entitat que fa poc era coneguda com a Fundació Jaume Bofill. Entrem en l'última setmana del judici a la família de l'expresident Pujol. Els empresaris que han declarat avui han defensat la legalitat dels negocis fets amb el fill gran de l'expresident. Han explicat que Jordi Pujol Ferrusola va cobrar per fer d'intermediari, especialment amb el govern de Mèxic i del Gabon. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions per la fi de la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que, en canvi, defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. L'ús de gas en la generació d'electricitat es va disparar un 39% l'any passat respecte a l'anterior. Ho recull ara un informe d'entitats ecologistes que ho vincula a les mesures derivades de l'apagada i on recorden les conseqüències tant mediambientals com econòmiques d'aquest ús. Hi va avui a la planta de Pasqual Agurp a Osona davant un futur incert per la venda de la fàbrica. Els més de 100 treballadors de la plantilla denuncien una suposada vulneració del dret de vaga perquè els encara propietaris haurien derivat producció a altres plantes del grup. En cultura, la sèrie Adolescència de Netflix és la gran triomfadora dels Premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica de Televisió. Entre els 4 guardons que ha aconseguit hi ha la de millor actor de repartiment per al jove Owen Cooper, que fa el paper de l'acusat d'haver assassinat una companya d'escola. I d'esports encara tenim més material, Eudald?
11: Esports.
10: Doncs sí, el Girona tanca aquest vespre la 35a jornada jugant al camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. I el Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral.
9: I en el temps, lentament els núvols prims aniran donant pas a un ambient més assolellat arreu del país, sobretot a partir de migdia i amb un lleuger ascens de les temperatures. Només al Pirineu s'espera el creixement de nuvolades i alguns ruixats dispersos durant la tarda.
12: Castelldefels avui.
13: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. La setmana passada, a Policia Local i Protecció Civil de Castelldefels van visitar el CECAT, Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, per posar en comú els diferents sistemes d'emergències i reforçar la coordinació amb la Generalitat. Una trobada clau per continuar millorant la resposta davant situacions de risc i garantir la seguretat de tota la ciutadania. A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, Marc Soler. El Avión i les Botes, nous establiments emblemàtics de la ciutat. Els dos restaurants, amb més de

0: I fins aquí aquest repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins aviat.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de fotografies i a primera hora d'aquest programa ens fèiem ressò de les jornades de la gent gran i de l'activitat d'aeròbic que s'està fent a la plaça de l'Església. Ara parlem d'una altra activitat inclosa en aquest programa que es durà a terme a partir de demà i veurem quan finalitza. M'estic referint a l'exposició de fotografia que impulsa l'Associació de la Gent Gran i que s'anomena Càmera en Mano. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Teresa Foguet, que és membre de l'Associació de la Gent Gran i coordinadora una mica d'aquesta exposició. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs una mica nerviosa per tot, per l'exposició, per la ràdio, per tot.
0: Bé, pel que fa a la ràdio, tranquil·litat, i pel que fa a l'exposició, estan penjades les fotografies que es podran veure a partir de demà, i en aquest cas l'exposició s'anomena Càmera en Mano. Per què?
1: Bueno, perquè realment la nostra vida fotogràfica sempre va amb càmera en mano i aprofitem qualsevol oportunitat per agafar la càmera. Així que...
0: Vosaltres
1: és inherent.
0: Formeu part d'un grup que es dedica a la fotografia, de persones aficionades a la fotografia des de fa ja temps, que us reuniu al Frederic i Montpou. I en aquest cas, en quantes fotografies comptarem i quina és la temàtica? Més o menys, variada?
1: Mira, de tot el grup que estem ara a fotografia, de Fotos Seniors, som 18 persones que es posem. S'han animat aquest any gent nova i crec que els hem mimat una mica. Vull dir, els han animat i bueno, són uns 7 nous. Són 18 i són 69 fotografies que es posem. I la temàtica és molt variada. Cada un de nosaltres ha escollit allò que vol ensenyar i que vol mostrar i que vol compartir. I variada en temàtica i també en tecnologies. En aquest moment posarem coses, fotografies que estan dintre de les abstraccions, de les superposicions, perspectives forçades, fotografia de fauna, paisatges, fotografia de detall, fotografia conceptual, paneo, temàtica tècnica d'Amsky, moviment creatiu o zooming. Vull dir que, com veus, hi ha un conglomerat interessant.
0: Molt bé, molt variat pel que fa a la temàtica i pel que fa també al tractament d'aquesta fotografia amb les tècniques, no?, en les que es fan. Vosaltres us reuniu al Frederic Montpou, doncs, amb algun professor, alguna professora que us ensenya aquestes tècniques?
1: A veure, en aquest moment, bueno, la creadora del grup és Isabel Tejera des del 2013, vull dir que porta ja molts anys i és una aficionada de tota la vida, ho porta a la sang perquè el seu pare ja era aficionat, ho ha viscut sempre. I però tenim també companys que arrel del Covid, com que els grups havien de minoritzar-se i érem un grup gran, doncs van fer com sessions. I llavors hi ha 3 companys o 4 que participen també en aquestes classes donant-les. Tenim els dimarts un grup, el dimecres 3 grups. Els dimecres hi ha una primera franja que es fa inici, una segona franja que és espai fotogràfic, que es tracten les coses més tecnològiques, més tècniques, de bueno, profunditat de camp, diafragma... aquestes coses més tècniques, i una última franja dels dimecres que és edició. Avui en dia no es pot parlar de fotografia sense parlar d'edició, això està clar ja. I ens nodrim d'aquests companys que ens ajuden a avançar en la fotografia, però també de moltes altres coses. Coneixem vides i obres de fotògrafes, visiten moltes exposicions fotogràfiques i després fem sortides i pràctiques d'allò que treballem a l'aula, doncs sortim a fer pràctiques, a vegades són pràctiques també dintre de l'aula, però el carrer ens aporta moltíssim. El carrer, festivitats, aconteciments, qualsevol cosa, aprofitem per agafar la càmera en mano i sortir al carrer.
0: És a dir, que us agrada especialment fer fotografies a l'exterior, no?
1: Evidentment. Evidentment que ens agrada més, tot i que també fem pràctiques dintre l'aula. La profunditat de camp es pot practicar dintre d'una aula. En Frederic Montpou també s'han fet pràctiques de llums, per exemple, de llums sense foc.
0: Sí.
1: Vull dir, aprofitem tot el que podem, tant dintre, però sobretot fora. Sortim força.
0: Sortiu en grup o després que cadascun individualment doncs, té la seva pràctica, no?, a l'exterior.
1: Sí, bueno, generalment les sortides que fem les fem programades per a tot el grup i algunes sortides es fan també treballades per grup-classe, per coses molt, molt concretes. Però les sortides així més per agafar fotografies, no tant com un objectiu concret, sinó per educar l'ull fotogràfic i aquella intuïció de dir allò és una fotografia que m'agrada i que vull captar, doncs són com més generals. O sigui, podem sortir a, la, no sé, a un jardí i agafes fotografies de macro, agafes fotografies de paisatge panoràmiques, agafes fotografies d'una flor sencera, d'una flor de detall. Vull dir, és una mica per educar aquell ull i la teva intuïció fer-la com a més consolidada, no?
0: Molt bé, l'exposició s'inaugura demà, com dèiem, a la Sala Margarida Xirgo. Fins a quin dia es pot veure?
1: Fins al 30 de maig, sí. La veritat és que us animem, als oients que teniu a l'altra banda, per venir a veure-la. Jo penso que us cridarà l'atenció, sobretot això.
0: Doncs tenim un gran ventall de fotografies diferents, elaborades, realitzades amb diferents tècniques, com deien, que es poden veure a partir de demà a la Sala Margarida Xirgo. És una activitat inclosa dins de les jornades de la gent gran, càmera en mano, expo de l'aula o dels fotògrafs sèniors del Centre Frederic Mompou, de l'Associació de la Gent Gran, com diem, una activitat inclosa en la programació de les jornades de la gent gran d'enguany. Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies, que sigui un èxit l'exposició, sens dubte que ho serà, i moltíssimes gràcies per venir i explicar-ho.
1: De res, gràcies a vosaltres. Bueno, a mi m'agradaria agrair a l'Ajuntament l'àmbit de la cultura que ens ha estat al costat nostre contínuament, a resoldre tots els temes que l'hem plantejat, i també a vosaltres que ens feu sempre un foradet per donar-nos veu i bueno, també a l'associació que ens té sota el seu cobert.
0: Moltíssimes gràcies, Teresa Foguet, des de l'Associació de la Gent Gran. A partir de demà, exposició fotogràfica, són 69 fotografies, càmera en mano a la Sala Margarida Xirgo. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Estic tipa dels incívics.
3: Per què? Què t'ha passat?
2: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
3: Ostres, això fa molta ràbia.
1: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic.
4: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Parlem ara del CACEP Can Bou i d'una delegació de Kazakhstan que va rebre les seves instal·lacions. Ho fem amb Toni Pérez, gerent del CACEP Can Bou. Molt bon dia, Toni.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com anem?
1: Molt bé, molt bé.
0: En què va consistir aquesta delegació? Que no és la primera vegada que un grup de professionals visita el CACEP Can Bou per conèixer de prop les seves instal·lacions i la seva gestió, no?
1: No, de fet ja és una trajectòria que portem des de fa pràcticament 12-13 anys en què a través de l'Organització Mundial de la Salut ens estan visitant professionals de diferents països per valorar el model d'atenció primària català.
0: Mm-hmm. I en què consisteix aquesta visita? Com es realitza? Quin programa
1: sí.
0: té?
1: Normalment els interessa molt el desenvolupament que en el CACEP hem fet no només dels metges de família, sinó de les infermeres d'atenció primària i dels administratius sanitaris. Aleshores, la visita consisteix amb una visita presencial a les instal·lacions, amb preguntes directes als professionals, una observació de l'organització i dels fluxos d'atenció als pacients i després una sessió més formal en base amb algun PowerPoint molt sintètic per donar peu a preguntes i respostes dels aspectes que més els hi poden interessar.
0: Pel que fa a vosaltres, des de l'altre cantó, quina impressió teniu si comparem, si valorem en aquest cas la gestió d'aquells països amb la que es du a terme aquell que CACEP Can Bou?
1: Mira, actualment hi ha una discussió a nivell polític sobre el tema de pujar o baixar impostos. No els hem de baixar, sincerament. Tenim un sistema de salut extraordinari per sobre de la resta de països del món, molt concretament en el cas de Kazakhstan, però comparativament amb Europa Occidental també. No sé fins a quin punt, malgrat puguem tenir problemes puntuals d'accessibilitat o més continuats a nivell d'accessibilitat a nivell hospitalari o problemes de satisfacció amb el tracte, el sistema de salut que tenim a Catalunya dona una cobertura extensíssima per les necessitats. I això és una cosa molt valorada. Hem tingut també la possibilitat nosaltres de visitar el Kazakhstan. Hem estat convidats en diferents ocasions, tant per l'Organització Mundial de la Salut com per organitzacions de gestió de salut, i hem pogut veure que tenen un bon sistema de salut, que desenvolupen ja el que anomenen policlíniques, que venen a ser centres de salut com els que tenim nosaltres, però que els hi falta un desenvolupament gran, tant a nivell de la recuperació de la informació recollida de cara als pacients, amb història clínica informatitzada, com també per la resolució i seguiment de malalties cròniques. Tenen molt bona xarxa d'atenció comunitària amb professionals que donen suport a nivell el que s'anomenaria auxiliars d'infermeria o paramèdics en diferents situacions en funció de cada país, tant si parlem de Kazakhstan com Uzbekistan o Tajikistan, però realment aquí estem molt més desenvolupats. Ara, no cal anar al Kazakhstan per veure això. Si ens plantem a França, per exemple, la situació és molt diferent, on els pacients poden estar pilotejats d'un professional amb un altre sense que hi hagi una integració en l'atenció. Aquí hem tingut visites no només de Kazakhstan, sinó també de gestors de salut del nord d'Itàlia o de professionals d'atenció primària de Flandes, de Bèlgica i d'Anglaterra. Tots ells valoren molt el sistema de salut de Catalunya i específicament l'atenció que des de Can Bou nosaltres prestem a la població.
0: Amb una gestió també eficient dels recursos que es tenen, tant a nivell de personal com a nivell econòmic també, no?
1: I això és important perquè som un consorci públic, cal recordar-ho. Hi ha gent que encara pensa que som privats, no hem estat en cap moment. El que sap és un consorci públic entre l'Ajuntament de Castelldefels i l'Institut Català de la Salut, i la diferència que té amb altres centres, com pot ser el del Castell, que és gestionat per l'Institut Català de Salut és que en aquell cas X Castell pertany directament a l'administració. Això, sent públics, a nosaltres ens permet gestionar amb més agilitat el pressupost, poder gestionar la contractació de professionals, la compra de serveis o del material que pugui ser necessari. I sempre mantenir la transparència en tots els comptes.
0: Pel que fa a la gestió que es fa en els centres públics de salut de Catalunya, si la comparem amb la resta d'Europa, crec que veure que potser cap a on va la sanitat pública, parlant d'Europa, per exemple, és una major, com tu començaves a dir, integració de tot el personal, faci la feina que faci una gestió integral de la salut, no?
1: Sí, hi ha dos aspectes bàsics del sistema de salut que tenim a Catalunya i a Espanya. D'un, l'especialització en atenció primària. Els metges de família són metges especialistes en medicina familiar i comunitària a través de l'examen MIR i d'una rotació de 4 anys. Les infermeres també són especialistes en atenció primària amb una rotació després d'examen també de 2 anys. Això és molt important. I l'altre aspecte important és el treball en equip interdisciplinar, de manera que amb un usuari, amb un pacient, no només l'atén un metge o l'atén un metge una vegada, una infermera o una altra, o un administratiu una tercera. Tots ells, en el cas del sistema de salut a Catalunya i el que estem desenvolupant molt aquí a Castelldefels, és que el pacient a diferents moments pot ser atès segons les seves necessitats per un administratiu sanitari, per una infermera o per un metge. Això és molt important perquè tots es basen en els mateixos objectius i en una història clínica que està informatitzada i que pot consultar un professional o un altre per no fer solapaments, per no fer contradiccions de tractament i que poden valorar també els professionals hospitalaris com els de primària poden veure la història de l'hospital. Això no està en altres països d'Europa. Només ho tenen desenvolupat parcialment a trossos en el Regne Unit i, per exemple, a Àustria encara hi ha centres de salut on estan treballant amb història en paper, escrivint en bolígraf, sense possibilitat de que uns i altres puguin compartir d'hospital la primària o d'un centre de salut amb un altre si el pacient canvia de població. És un model que s'està desenvolupant en alguns punts de Portugal, en el Regne Unit, evidentment, i a Irlanda, com he comentat, i està desenvolupant-se a Eslovènia i en algun dels països bàltics. Però realment estem bastant per davant amb organització en respecte a França, Alemanya, el gruix d'Itàlia i, evidentment, respecte d'Àustria o Polònia, per exemple.
0: Si parlem dels Estats Units, és una altra pel·lícula molt diferent, no?
1: Bueno, molt pitjor. Molt pitjor. Als Estats Units els avenços tecnològics que poden tenir són immensos, però es paguen de la butxaca. És a dir, és el sistema americà on hi ha pocs impostos, però cada persona, segons els seus recursos, pot pagar o no un tractament banal per una inflamació, per una infecció de gola o per un càncer, amb la qual hi ha moltíssima gent que ha pogut patir una malaltia i arruïnar-se per poder pagar el tractament per salvar la vida.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Toni Peris, gerent del CASAP Can Bó. Imagino que aquestes, les visites d'aquestes delegacions i també les de vosaltres, d'altres països d'Europa, continuaran, no?, en els propers mesos
1: d'aquest any. Sí. L'Organització Mundial de la Salut ens té en compte, el Departament de Salut també, i igual que ara vam atendre aquests professionals de Kazakhstan, l'any passat havien estat uns de la Xina, i possiblement en el futur doncs, podem rebre a d'altres professionals.
0: Doncs moltíssimes gràcies per la teva crònica, Toni, d'aquesta visita de la delegació de Kazakhstan al CASAP Can Bó i ja ens continuareu informant d'aquestes sinergies, jo crec que superinteressants.
1: Absolutament. Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia, que vagi bé.
1: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que revisaran l'oportunitat i proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada. Parlon manté la confiança amb el major Josep Lluís Trapero, però s'obre ara a analitzar possibles errors operatius. Segon titular encara aquesta hora pel Barça i les celebracions de Lliga. Del Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, el Barça torna a guanyar la Lliga quan falten encara 3 jornades pel final després de superar el Madrid ahir. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick d'entrenador. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 5 amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen hi ha 2 positius i un cas sospitós. Els catalans i espanyols no tenen símptomes. Última setmana del judici a la família de l'expresident Pujol. Els empresaris que han declarat avui han defensat la legalitat dels negocis fets amb el fill gran de l'expresident. Han explicat que Jordi Pujol Ferrusola va cobrar per fer d'intermediari, especialment amb el govern de Mèxic i el de Gabon. La meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que en només 4 anys, una quarta part del curs, hi haurà temperatures per sobre dels 27 graus. És el toc d'alerta que ha llançat un informe d'Equitat.org, entitat que fa poc era coneguda com a Fundació Jaume Bofill. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions pel fi a la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105. El barril de Brent, Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. I la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador a la guerra a Ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per empreses russes. Els ministres estrangers dels 27 debaten avui noves sancions. Vaga avui a la planta de Pascual a Gurb, a Osona, davant un futur incert per la venda de la fàbrica. Els més de 100 treballadors de la plantilla denuncien una suposada vulneració del dret de vaga perquè els encara propietaris haurien derivat producció a altres plantes del grup. I Animals inexpressius de Xavier Mas Cravioto, Sau de Ferran García i Virgili de Quim Espanyol són els 3 finalistes del Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. Els guanyadors a les diferents categories i l'acte de lliurament es farà el 17 de juny.
2: Esports.
1: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina disputada a Coimbra amb força polèmica arbitral. I l'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: I ens queda el titular del temps. El sol serà present aquesta tarda a la meitat sud del país, nuvolades al nord-est i al Pirineu. En aquesta serralada hi pot haver ruixats i la temperatura avui bastant estable.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. El Dia d'Europa es va celebrar el passat dissabte a Castelldefels amb l'esport com a protagonista, amb una jornada esportiva i participativa amb els clubs de la ciutat, el dia d'abans, activitats als centres educatius i també la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, i col·laborava amb una mostra de material relacionat amb Europa. Diumenge va tenir lloc a la platja de la Pineda l'acció de neteja del litoral Let's Clean Up Europe. L'hort comunitari del barri del Poal continua creixent com a espai de convivència i sostenibilitat veïnal. L'hort urbà, impulsat per l'Associació de Veïns i Veïnes del Poal amb la col·laboració de l'Ajuntament, s'ha consolidat com un projecte comunitari de referència a la ciutat. La iniciativa combina agricultura ecològica, cohesió social, formació i accions vinculades a la lluita contra el canvi climàtic, amb la participació activa de veïns, veïnes i famílies del barri. El projecte continua obert a la ciutadania que vulgui sumar-s'hi i participar en les diferents

0: Els gossos. Si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs amb nosaltres el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Primer de tot, abans de saber les incidències relacionades amb la seguretat que van tenir lloc el passat cap de setmana, volia adreçar-te també a donar el pèsame a dos guardes civils que van morir en acte de servei a la província de Huelva.
1: Doncs sí, lamentablement, una vegada més ens hem d'adreçar al cos germà de la Guàrdia Civil per donar les nostres condolències de la policia local de Castelldefels i crec que de tot el municipi pel lamentable accident que va succeir el divendres on van perdre la vida dos companys de la Guàrdia Civil fent les seves funcions de lluitar contra el narcotràfic, i és un tema recurrent que cada vegada, doncs, per desgràcia, cada X temps es repeteix i caldrà prendre mesures per evitar que cap company més perdi la vida en acte de servei en una situació tan absurda com aquesta.
0: Molt bé, aquí a Castelldefels no es produeixen, per sort, aquest tipus de delictes?
1: No, amb l'alcoholància no els volem.
0: No, però sí que Huelva, com deies, a Cádiz, en aquella zona sí que és recurrent, no? Per unes característiques, podríem dir, geogràfiques determinades, no?
1: Sí, té tots els números per aconseguir que aquestes bandes criminals s'hagin assentat des de fa temps, i el problema està en que la seva virulència, doncs, cada vegada és més gran, i això està afectant, doncs, a les persones que estan lluitant contra aquests clans de narcotràfic, i està al punt que estan patint moltíssima pressió per gent que coneixem d'allà, i sobretot el més trist és que estan perdent vida companys. Això és una cosa que s'ha d'aturar, com sigui, canviar legislació, incrementar mitjans, però no pot ser que cada X temps sigui notícia que ha mort un guàrdia civil o un policia a la zona d'Andalusia, o on sigui. Vull dir, el narco està tot arreu i caldrà, creiem que com a cossos de seguretat, creiem que caldrà prendre mesures adients, tant judicials com normatives, per acabar amb aquesta lacra.
0: Molt bé, aquí a Castelldefels, coses doncs, sortosament, molt menys greus. Per exemple, aquest cap de setmana, un accident amb alcoholèmia positiva del conductor o la conductora, no?
1: Sí, vam tenir un accident allà per les Palmeres, on una furgoneta se va estampar contra les Palmeres, anava a gran velocitat, segons els testimonis, i al final, doncs, va patir un accident, per sort no va haver-hi cap ferit, i va donar positiu el conductor amb alcohol i amb substàncies. O sigui, anava doblement perjudicat.
0: Ara que estem referint a que aquest accident de trànsit va passar a la platja, hem de dir que ja s'ha posat en marxa el dispositiu de seguretat de platja ja per a tot l'estiu, no? Perquè estem començant ja en plena temporada, podríem dir.
1: Sí, entre setmana encara els serveis encara no estan treballant. Vull recordar que el cap de setmana ja està treballant. O sigui, la policia local sí que estem treballant el servei de platges ja des de fa un mes cada dia amb diferents efectius. O sigui, estem cobrint ja la platja per donar seguretat. I el sistema de salvament, l'estructura de salvament s'incorporarà el dia 1 de juny ja a diari, i aquest mes de maig també ha estat els socorristes salvavides, que ens agrada dir, han estat també treballant els caps de setmana, ja que, doncs, bueno, dissabte no va ser un dia bo, però els diumenges ja hi ha afluència a la platja i ja hi ha banyistes a la platja, per la qual cosa el risc d'un ofegament o un accident existeix, i s'ha avançat tot una mica, han fet un esforç i tenim policia i socorristes el cap de setmana, i a partir del dia 1 de juny ja hi ha socorristes i policia tots els dies per atendre qualsevol imprevist que pugui sortir a la platja.
0: A partir de l'1 de juny.
1: Sí, l'1 de juny ja, nosaltres la policia estem cada dia, però salvament sí que ja començarà a diari l'1 de juny, i bueno, doncs ja hem fet reunions de coordinació de més per intentar garantir un bon servei de seguretat, sobretot de seguretat tant de patrimoni, perquè no hi ha robatoris ni furts, com a seguretat a nivell de vida, perquè pugues patir qualsevol tipus d'afectació o d'incident, no? D'ofegament, una persona es troba malament, un infartat. Pensem que a la nostra platja venen milers i milers de persones, la probabilitat de que això succeeixi, i de fet passa, és important. També vull recordar que disposem totes les guinguetes disposen d'un servei per atendre d'electroxoc primer auxili. Sí, a més de la formació, disposen de l'aparell, no? per descàrrega, per retornar a qualsevol persona infartada, i això és una garantia molt important perquè és un salvavides de primer ordre, i del qual estem orgullosos de tenir-ho.
0: Doncs fa poc se'ns va renovar la bandera blava. Estem pendents d'aquesta setmana poder parlar amb el regidor de platges que ens expliqui els detalls, però també pel que fa referència a la bandera blava té conseqüències, no?
1: Sí, nosaltres la bandera blava és un objectiu que ja fa molts anys que disposem a les nostres platges i que tenim aquest reconeixement, que no deixa de ser un reconeixement de qualitat molt important, i a més, està Q de qualitat, ecoplatges, vull dir, ISOs, però la bandera blava pot ser la més emblemàtica, a més és internacional, i el fet d'aconseguir la bandera blava, doncs arriba un moment en què ja la ciutadania veu la bandera i ho considerem com algo normal, però us puc assegurar que darrere d'aquesta certificació n'hi ha molta feina, una feina de diferents departaments. Nosaltres des de la policia treballem perquè som un dels punts importants, salvament, sanitat, medi ambient, o sigui, és una estructura multidisciplinal i s'han de complir tots els requisits, tots els paràmetres que es marquen. Si no els aconseguim, perdrem aquesta credencial, que seria, evidentment, un fracàs per nosaltres.
0: Doncs ja terminem aquí, com deien recentment, de nou aquesta distinció de bandera blava que doncs, destaca la qualitat dels serveis que es presten a la platja de Castelldefels. Anem de la platja a altres llocs, parlem ara de les rotondes, la darrera de les quals no? S'ha instal·lat, per entendre'ns, a la cruïlla del restaurant El Sitio, en l'Avinguda Constitució. No?
1: Sí, és una rotonda... Mira, l'altre dia la vaig veure, va sortir a la tele, crec que va ser a la U, a la Sexta, crec que la vaig veure, diu, hòstia, Castelldefels, la rotonda. Bueno, és una rotonda que nosaltres diem de tipus xinxeta. És una rotonda que d'alguna forma no és el que ens hagués agradat que n'hi hagués allà, evidentment, no? Però hem considerat que les circumstàncies que n'hi havia des de via pública, tots els embussos que es feien a l'entrada del municipi i la quantitat de retencions que provocava aquell encreuament, doncs és una fórmula per intentar donar fluïdesa al tràfic. Sabem que no és la millor rotonda possible, però no deixa de ser una rotonda que d'alguna forma dona fluïdesa i fa la seva funció, la seva tasca. I sobretot també és important perquè al no hi ha obstacles, doncs, en el cas de que algú, per exemple, doncs, en alguna circumstància, per exemple, camions grans, articulats, autobusos, no puguen girar perfectament, doncs, encara que passin una mica per sobre, doncs, que és el que volem evitar, però bueno, si passa, doncs, no hi ha cap dany tampoc per ningú. No? És una mesura la menys danyina que tenim, la menys perillosa, i que fa la funció que té que fer.
0: Vosaltres ja heu comprovat que realment el trànsit és més fluid.
1: Sí, sí, estan...
0: Era una petició també del veïnatge,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: De la zona.
1: Era un punt que se feien retencions per aquell encreuament i d'aquesta forma, pues, bueno, donar-se el punt de fluidesa. Això, si la pregunta és, me vols dir que no hi ha retencions? N'hi haurà retencions. A les 9 i 5 del matí, quan la gent portarà els fills al col·le i tal, doncs n'hi haurà, i a hores punta n'hi haurà, però evidentment no deixa de ser una eina més per intentar donar una mica, agilitzar una mica el trànsit i donar fluïdesa.
0: També els caps de setmana, imagino, perquè és una direcció que es prem la gent per anar també a la platja.
1: Sí, igualment.
0: Les entrades a la platja,
1: sí.
0: I sortida, no?
1: És una artèria del municipi, és un dels punts on passen tothom quasi bé a diari, i això doncs, no es provoca que la densitat de tràfic sigui important i a la qual cosa les retencions també.
0: Molt bé, doncs alguna cosa més a destacar? Consells, no? Arriba a l'estiu també, que hem de tenir en compte ara, com deies, que la platja acull doncs, cada vegada més gent. Ara encara no es veu de dilluns a dimecres, però sí els caps de setmana.
1: Doncs mira, avui podríem donar algun consell que crec que no per repetit no deixa de ser d'actualitat, i és sobretot és la gent que es visita o la gent que va a la platja intentar evitar deixar res a la vista. És un reclam molt important i de vegades no pensem perquè anem a la nostra... Doncs, bueno, pensant en nostres coses i, desgraciadament, la policia encara ho veiem de que cada qui estem no som els robatoris que tenim, però sí que és veritat que molts dels que tenim són perquè hem deixat algun tipus d'objecte atractiu a la vista i això ha provocat que els amics de l'ajeno doncs, ho veuen molt fàcil. Hem d'intentar...
0: Aprofitant el nostre despiste, no?
1: Sí, deixem un ordinador, un portàtil, i pensem, bueno, com ho fan? Pues, doncs sí, passa. I vull recordar que això s'ha d'evitar un mòbil, unes ulleres a vistes, no? Ja sabem que l'ideal serà que mai hi hagi cap robatori, però, evidentment, una forma d'evitar-ne és no deixar res a la vista, una motxilla, que al millor n'hi ha res. Una bossa de mà que pugui ser atractiva, no? Que tingui logo d'un centre comercial o d'una tenda d'electrònica, o vull dir, qualsevol cosa que pugui ser un reclam, hem d'evitar-ho i val la pena guardar-ho perquè doncs, moltes vegades alguns dels robatoris que es produeixen estem segurs que són perquè la persona, el delinqüent, ha vist allò i ho ha vist molt fàcil.
0: Estem parlant de l'interior dels vehicles, l'interior o
1: vehicles,
0: en general?
1: L'interior de vehicles, l'interior de vehicles. És un consell per a gent que anem a la platja d'intentar guardar-ho tot i no deixar res atractiu a la vista. Sobretot, més que a la platja passa molt amb gent que ens visita, que ve, per exemple, a gaudir de la nostra hostaleria. Venen a dinar, empresaris, representants, no? Aleshores, doncs, bueno, quan venen a denunciar-nos els fets i ens diuen, no, és que m'han robat un portàtil perquè el tenia. Dic, hòstia, però com deixes un portàtil al seient de darrere, no? Vull dir, saps aquelles
0: la
1: coses
0: vista,
1: que...
0: No?
1: Sí, segurament aquella persona, doncs, no ho ha pensat i, bueno, ho ha deixat allà i s'ha intentat una mica, doncs, volia deixar clar que la nostra platja és una platja segura perquè les dades delinqüencials així ho demostren, però volem que ho sigui més i per evitar que n'hi hagi cap tipus de tentació per al delinqüent, el millor és no deixar res a vistes.
0: Bé, i també, doncs, ser conscients quan estem en un restaurant o en una terrassa prenent alguna cosa o dinant o sopant, també no deixar-ho fàcil, no?
1: Evidentment.
0: Tot no, que sigui... no perdre els nostres objectes de vista personals,
1: sí.
0: Eh?
1: Intentar, doncs, bueno, s'ha reduït molt aquest tipus de furt, però evidentment encara n'hi ha algun cas, no? El despiste amb la carpeta, amb el mòbil, que te despistes amb la d'això i te poden prendre el mòbil. Bueno, sí, tenir cura. No tenir por, però tenir cura, no? Sempre és important.
0: Ser precavido, eh?
1: Precavido, aquesta és la paraula.
0: Doncs Leo Piqué, sotinspector de la policia local, moltíssimes gràcies per acostar-nos les novetats més destacades pel que fa a la seguretat. I ens deixem per un altre dia per fer un monogràfic del tema dels patinets, perquè, com comentàvem abans, a micròfon tancat, doncs la normativa s'ha posat més dura en aquest sentit,
1: sí.
0: I cal recordar que és el que s'ha de fer.
1: Però ja explicarem totes les obligacions dels titulars de patinets i dels conductors, i també recordarem que la policia local, doncs, vetllarem perquè es compli aquesta normativa, perquè no pot ser d'altra forma.
0: Moltíssimes gràcies, Leo. Que vagi bé la setmana.
1: A vosaltres, com sempre.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels dilluns 11 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels inaugura la nova pista de bàsquet 3x3 de la platja amb la presència de Marc Gasol. La policia local i Protecció Civil visiten el CECAT per reforçar la coordinació davant emergències. Tot a punt per l'inici dels tercers Jocs Olímpics Escolars de la ciutat. Comencem.

0: La ciutat compta amb una nova instal·lació esportiva a l'aire lliure a la platja. Parlem de la pista de bàsquet 3x3 de la plaça de les Palmeres, inaugurada oficialment el passat divendres 8 de maig en un acte que ha reunit representants institucionals esportius i a la ciutadania. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, així com la de Marc Gasol, vicepresident i cofundador de la Gasol Foundation i de la directora executiva de l'entitat, TT Ferreiro. Escoltem a l'alcalde durant la inauguració i també a Marc Gasol.
1: En primer lloc, molt bona tarda a tothom. Vull donar les gràcies a Marc Gasol i a la seva fundació per aquesta col·laboració tan important i sobretot també al bàsquet de Castelldefels, a les nens i a les nenes que juguen als diferents clubs de Castelldefels, que són els autèntics protagonistes, els nens i les nenes de Castelldefels. Els valors que podem aportar des de l'Ajuntament a la societat que volem que tingui i té la gent de Castelldefels.
2: Per què? La necessitat que tant en Pau com jo, la vocació que teníem, que ens van buscar els nostres pares es dedicaven a la medicina, llavors des de la medicina sempre tenien un servei cap a la comunitat, cap a la societat.
3: Les entitats esportives tenen un paper molt important.
2: Com sabeu, jo m'he dedicat durant molts anys a bàsquet, però molt més important, el bàsquet em va ajudar a mi a formar-me.
4: El Manu, l'alcalde de Castelldefels, un aplaudiment, sisplau.
0: La nova pista és fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelldefels i la Gasol Foundation, una aliança que té com a objectiu impulsar els valors de l'esport, els hàbits saludables i l'activitat física entre la ciutadania, especialment entre infants i joves. La nova pista 3x3 està situada al Passeig Marítim, a la plaça de les Palmeres, i és d'accés lliure i gratuït. La instal·lació compta amb mides reglamentàries de la Federació de Bàsquet, amb una superfície blava de 15 metres d'amplada per 11 metres de llargada. L'espai està preparat per acollir entrenaments, activitats esportives i tornejos a l'aire lliure, consolidant-se com un nou punt de trobada esportiu i social al litoral de Castelldefels. A més, el conveni entre l'Ajuntament i la Gasol Foundation preveu la celebració d'un esdeveniment esportiu benèfic anual adreçats a joves i famílies. La iniciativa forma part del compromís municipal amb la promoció de l'esport i l'oci saludable, així com la prevenció de l'obesitat infantil i juvenil mitjançant la pràctica regular d'activitat física. Amb aquesta nova instal·lació, Castelldefels continua reforçant els espais públics vinculats a l'esport i consolidant a la platja un entorn actiu, saludable i obert a tothom. La Policia Local i Protecció Civil de Castelldefels van visitar divendres el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, amb l'objectiu de posar en comú els diferents sistemes d'emergències i continuar millorant la coordinació amb la Generalitat davant de possibles actuacions, davant de possibles situacions de risc. Escoltem la cap del Servei de Gestió d'Emergències, que explica en un vídeo què és el CECAT.

0: En l'emergència, a la sala passen a ocupar posició els diversos operatius. El que més m'agrada de la meva feina és la satisfacció, sobretot quan has acabat i veus que ha funcionat bé. Sempre aprenem coses, perquè no hi ha mai cap emergència que sigui igual.
1: La trobada va servir per compartir protocols, eines i mecanismes de resposta entre els diferents cossos i serveis implicats en la gestió d'emergències, amb la voluntat de reforçar la capacitat d'actuació i garantir una resposta més eficaç davant qualsevol incidència que pugui afectar la ciutadania. Escoltem ara a Javier Delgado, de Protecció Civil.
2: Dintre d'això es va fer una petita presentació de com funciona el CK, quins són els objectius, i en aquesta visita nosaltres vam poder expressar nostres inquietuds, nostres dubtes, les línies de col·laboració, i després vam fer una visita in situ a tots els llocs de feina que té el CK. Tenen una sèrie de posicions, el CECAT està obert les 24 hores, i hi ha dos tècnics, dos operadors i un tècnic de protecció civil que actua com cap i està les 24 hores. Aquest centre, quan hi ha una emergència, el que fa és supervisar en continu qualsevol incidència i gestionar les comunicacions que reben a través del 112, i si hi ha alguna alerta, algun pas a un estat d'emergència, aquest centre és dinàmic i el que acudeix a aquest centre són els diferents grups d'actuació i operadors que intervenen en l'emergència, com pot ser el SEN, com pot ser Mossos d'Esquadra i com pot ser Bombers.
1: A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, el Marc Soler. Escoltem ara Javier Delgado, de Protecció Civil, que explica en què s'està treballant actualment des de l'Ajuntament, des del servei, amb l'elaboració del DuProSIM, el document únic de Protecció Civil Municipal.
2: Nosaltres treballem tot el DuProSIM, que aquest és el nou pla que estem abordant, que ja està en procés d'homologació. Té una primera part que és un anàlisi dels riscos. Nosaltres, com a Castelldefels, en concret, analitzem tots els riscos i d'aquests mirem quines estan afectades d'una manera preponderant. És a dir, que tenim l'obligació de desenvolupar tota una planificació expressa per aquest risc. Nosaltres tenim un pla que és tot terreny, que se llama un pla territorial, que aquest, com que les emergències poden sortir de qualsevol faceta, a tenir un pla que és tot terreny, per qualsevol risc, per qualsevol coseta que això té una valoració de risc, nosaltres podem activar aquest pla. I després tenir uns riscos específics, com que són els riscos específics que ens afecten com a municipi a Castelldefels, que, com bé has dit, estan afectats pel risc d'incendis forestals, també està afectat pel risc de nevades, aunque molta gent no cregui que estan afectats pel risc de nevada, estan afectats pel risc d'inundació, estan afectats pel risc de vent, de ventades, estan afectats pel risc aeronàutic també, per la caiguda d'alguna aeronau, estan afectats pel risc de pandèmia, estan afectats pel risc sísmics, bueno, tota la vessant de risc que ens afecta. En concret, els principals són aquests.
1: Aquest pla, impulsat per la Generalitat, defineix les actuacions i mecanismes de coordinació davant possibles de situacions d'emergència al municipi. En aquest sentit, des de l'Ajuntament destaquen la importància del treball conjunt entre administracions i serveis d'emergència per avançar cap a una ciutat més preparada i segura. Els tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels comencen avui amb l'acte inaugural previst a 3:45 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Des de l'equip de govern, la regidora de Salut i Esports, la Paquita Cruz, ha destacat que es tracta d'un esdeveniment molt esperat que torna a reunir escoles públiques i concertades de la nostra ciutat amb l'objectiu de fomentar l'esport, la convivència i la participació dels centres educatius. La regidora també ha explicat que aquesta és la tercera edició dels Jocs i que enguany el programa ha hagut de reestructurar algunes activitats a causa de la vaga de professorat prevista aquesta setmana. Escoltem la intervenció de la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
3: Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut

0: circumstàncies sobrevingudes, perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i a una altra, i al Camp Minader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a la Leix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors, i les escoles estan reestructurant una miqueta, amb la qual cosa el dia 14 que tocava canal anirem al canal igualment i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs.
1: Els Jocs Olímpics Escolars ofereixen una programació variada d'activitats físiques i esportives adaptades als diferents espais de la ciutat. Les propostes combinen exercicis en equip, dinàmiques a l'aire lliure, activitats vinculades al medi aquàtic i esports en instal·lacions esportives municipals. Escoltem a la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
0: Segons la instal·lació on estem, doncs, els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, la setmana que, el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la tabla de paddle surf, la tabla gran de paddle surf, i després fem una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei, el frisbee, que no la podrem fer. I després una activitat a Camp Minader, que fem esports més de pavelló.
1: Algunes de les activitats previstes a l'exterior s'han hagut de reorganitzar aquest any per qüestions logístiques. La participació dels centres és flexible i cada escola pot sumar-se a una, dues o tres jornades programades. Segons ha explicat la regidora, l'objectiu principal és continuar promovent l'activitat física i la il·lusió compartida entre l'alumnat de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels obre el segon bloc de convocatòries de subvencions municipals per l'any 2026. En el marc del sistema de tramitació anticipada, l'objectiu és facilitar la planificació i l'execució dels projectes que desenvolupen les entitats de les ciutats. La tramitació anticipada prevista a les bases reguladores i al Pla Estratègic de Subvencions permet avançar els procediments administratius, millorar l'eficiència de la gestió i garantir una major transparència i seguretat jurídica per a les entitats beneficiàries. Escoltem el tècnic de subvencions, el Pol Alonso.
2: I d'aquesta manera totes les àrees segueixen el mateix procediment, està tot ordenat, podem repassar-ho, podem revisar-ho d'una forma més fàcil i també per a les entitats els dona més marge de temps per conèixer com anirà tot i també amb la intenció de poder-los pagar abans, no? Perquè si ho traiem tot a principi d'any se suposa que el procediment mateix acabarà abans que si ho publiquem a finals d'any. Aquesta és la idea principal, no? Fer arribar els diners abans de les entitats. Aquest any ja hem fet alguns canvis per poder fer el pagament de manera més àgil. I l'any que ve estic segur que encara serà més àgil perquè hem aprovat unes bases, entre cometes, generals, no?, que apliquen a totes les subvencions, amb la intenció de retallar tota aquesta burocràcia, no?, diguem, tot aquest procés administratiu que s'allarga molt per normativa i fer-lo més àgil, de manera que si abans tardàvem 6 mesos, 7 mesos en pagar, doncs ara podem fer-ho amb 4 o amb 3.
1: Aquest nou bloc inclou línies de suport adreçades a activitats d'estiu per a infants i joves, clubs esportius, l'organització d'activitats escolars de caràcter lúdic a centres educatius públics i concertat del marc del pla educatiu, així com el suport a la inclusió d'infants amb diversitat funcional mitjançant la contractació de monitoratge especialitzat durant les activitats d'estiu. Escoltem el tècnic de subvencions, el Pol Alonso.
2: S'han obert, si no m'equivoco, una, dos, tres línies diferents, tres àmbits diferents, no? Seria tres àmbits, joventut, esports i educació, i dintre d'aquests tres àmbits hi haurien 5 subvencions. Dintre de joventut tenim les subvencions destinades a activitats d'estiu per a nens, nenes i joves, val? Com deia jo, naturalesa d'estiu, no? Activitats d'estiu per nens, nenes i joves, que es va obrir el període l'1 de maig, la setmana passada, i estarà obert fins al 30 de maig de 2026. Val? Poden entrar les entitats que vulguin a la seu electrònica i des d'allà tenen tota la documentació, tots els models, i poden llegir doncs, com funciona la convocatòria, què es demana i quins documents sol·liciten. Després, en l'àmbit de joventut, continuant, hi ha una segona subvenció, línia de subvenció, que és la subvenció per la contractació de monitors de suport a la inclusió en els casals d'estiu. Són tots aquests monitors de suport, no?, pels infants en casos d'inclusió. I aquesta no s'obre al juny, s'obre al maig, perdona, s'obre el 15 de juny al 15 de juliol. S'obre un mes més tard, també per especificitats d'aquesta convocatòria concreta, però la majoria, veureu que la majoria de les subvencions ja estan obertes des de l'1 o 5 de maig i que acaben el termini el 30 de maig.
1: En l'àmbit esportiu, els ajuts estan destinats a donar suport a clubs i entitats esportives sense ànim de lucre de la ciutat que participin en competicions oficials i promoguin la pràctica esportiva federada. I pel que fa a educació, les subvencions tenen com a objectiu impulsar l'organització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic als centres educatius públics i concertats dins el marc del Pla Educatiu d'Entorn. Escoltem el tècnic de subvencions, al Pol Alonso.
2: Continuem amb esports. Esports, tenim els clubs esportius sense ànim de lucre a Castelldefels que promoguin l'esport, no?, en competicions oficials federades. Aquesta està adreçada doncs, a les entitats, no?, que participin en competicions oficials federades i ja està obert, com he dit, el 5 al 30 de maig. El mateix que totes les subvencions, des de la seu electrònica es pot mirar tots els requisits i tota la documentació que necessita. I, finalment, en educació tenim l'organització d'activitats extraescolars, no?, pels centres d'educació d'infantil i primària. Aquí tenim diferenciats els que són centres públics dels centres concertats. Llavors, cada entitat, segons sigui concertada pública, haurà d'aplicar en una o l'altra línia. I el període és el mateix, no?, del 5 al 30 de maig. Llavors, que tinguin en compte les entitats que per la majoria d'elles que estan en aquests àmbits, el termini és el 30 de maig, excepte aquestes que es vulguin presentar a la convocatòria de monitoratge inclusiu que tenen fins al juliol.
1: Les entitats interessades han de presentar les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal, on també es pot consultar la documentació, els requisits específics i els models normalitzats de cada convocatòria. Des de l'Ajuntament asseguren que aquest sistema garanteix l'accés públic a la informació i reforça els principis de transparència, concurrència competitiva i correcta gestió dels recursos públics. L'Ajuntament de Castelldefels ha reconegut els restaurants El Avión i Les Botes com a nous establiments emblemàtics de la ciutat. L'acte de descoberta de les plaques commemoratives va tenir lloc el passat dijous 7 de maig davant els locals i va comptar amb la participació de la regidora de Comerç, la Mar Sicília, i el regidor de Turisme i Hostaleria, el Guillermo Massana. Escoltem a la regidora de Comerç i el regidor de Turisme.
3: Es un proyecto que lo que pretende es reconocer, ¿no?, esa labor tan importante de personas, familias de distintas generaciones, pues que empezaron con un proyecto y que a día de hoy, después de, como es el caso del avión, ¿no?, 80 años, madre mía, se dice rápido, ¿no?, y generacionalmente han continuado con el proyecto y por nuestra parte ese reconocimiento de mantener viva la tradición, de mantener vivo el proyecto y el establecimiento en este caso y es eso, un reconocimiento a esa labor, a ese trabajo y a ese relevo generacional que hoy en día es tan importante.
4: Reforzar, ¿no?, lo que es una tradición, la tradición gastronómica de Castelldefels, que Castelldefels es un destino primordialmente gastronómico, pero no de ahora solo, sino hace ya más de 100 años que Castelldefels tiene restaurantes reconocidos y El Avión es uno de nuestros emblemas en la ciudad por su trayectoria, por el trabajo que hace actualmente, por su cocina, un espacio además que se ha renovado recientemente y la verdad que es un placer estar aquí con Vicente, un colaborador nuestro mano a mano del proyecto gastronómico Castelldefels. Felicitarle a él y felicitar a su familia por la labor que han hecho durante todos estos años.
1: Els establiments distingits de l'Avión i Les Botes comparteixen una llarga trajectòria familiar i una vinculació històrica amb Castelldefels, convertint-se en espais de referència per a diverses generacions de veïns i visitants. Amb dècades d'història al darrere, tots dos han mantingut una aposta per la cuina tradicional i mediterrània, el tracte proper i l'ambient familiar. consolidant-se com punts de trobada emblemàtics de la ciutat i preservant l'essència de la restauració de sempre. Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran apostant pel projecte Emblemàtics Castelldefels, una iniciativa impulsada l'any 2023 a través de les àrees de comerç i turisme i amb la voluntat de protegir i posar en valor el comerç i l'activitat turística de proximitat. Escoltem a la regidora de Comerç, la Mar Sicília, que ens explica més sobre la continuïtat d'aquest projecte.
3: Sin duda es un proyecto que vamos a seguir y vamos a continuar haciendo. A lo largo de los próximos meses estaremos con más establecimientos que merecen este reconocimiento, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción muy grande también para nosotros, ¿no? Porque venir a estos sitios que quienes somos de Castelldefels pues hemos conocido en sus inicios o hace muchos años, ¿no? Y te traen muchísimos recuerdos y ver toda esta transformación que, como comentaba Guillermo, pues han conseguido Vicente y toda su familia es maravilloso y es un ejemplo y digno, como digo, de reconocimiento. Vamos a continuar, sin duda.
1: El projecte busca d'aquesta manera reconèixer i donar suport als establiments amb més trajectòria i arrelament a la ciutat, preservant la història, la identitat i el paper que aquests negocis han tingut al llarg dels anys dins la vida social i econòmica de Castelldefels. I ara, els esports.

0: Bon dia, Cristian. Com va la temporada esportiva? Què repassareu avui en el programa de Dilluns Esportiu?
1: Doncs bé, com sempre, repassarem els resultats d'aquest cap de setmana a Castelldefels en diferents esports, repassant en profunditat diferents partits, principalment els més destacats, com per exemple podria ser no, el de la Unió Esportiva Castelldefels, que va guanyar i va assolir la permanència a Lliga Elit, o també el del sènior femení de l'Esportiu Castelldefels, que va golejar el seu partit i va confirmar el seu ascens de categoria. Com sempre, també tindrem diferents protagonistes al llarg del programa. He parlat amb l'Eloi Pozuelo i també amb el Jota, i segurament es passaran aquesta nit pel Dilluns Esportiu per conèixer les seves impressions, les seves paraules, i també conèixer també amb més profunditat doncs, com van anar aquests respectius enfrontaments. Ja estem al segon cap de setmana de maig, encarem el tercer. Mica en mica doncs, ens quedem no, amb el final de temporada, fins i tot alguns clubs, no, com pot ser el cas del rugbi, el Cruc, ja han concluït el seu curs 2025-2026. És veritat que encara tenim diferents fronts oberts, com per exemple pot ser la Lliga Elit, no, que parlen sobre el Castelldefels, que encara té possibilitats de ficar-se a play-off d'ascens, depèn de si mateix, o també equips no? com pot ser l'exemple del Castelldefels Hockey Club, per exemple, que s'ha classificat a la fase d'ascens, també lluitarà per estar a la primera divisió, també l'equip de Supercopa, no? El bàsquet femení Castelldefels, que va perdre aquest cap de setmana, però que està totalment mentalitzat en la fase d'ascens de les últimes setmanes de maig. I sí, ja mica en mica encarem el desenllaç, arribem, no? Com m'agrada dir a mi, al moment de la veritat, no? On els equips doncs, hauran de demostrar el ser o no ser, si volen o no volen estar a categoria superior, o en alguns casos mantenir la categoria, i tenim la veritat que un final de temporada vibrant, molt vibrant pels equips locals. Estem tenint un final de curs molt interessant, que recordo altres anys, no? on arribàvem a les últimes setmanes de maig i hi havia poques coses en joc. Doncs mira, en aquesta ocasió, a aquesta temporada, doncs tenim un final de temporada, insisteixo, no? No vull ser passat, però espectacular, amb notícies, algunes molt positives, com és el doble ascens dels equips d'handbol, i bé, esperem que es puguin afegir més equips a aquesta celebració.
0: Esperem que així sigui. Gràcies, Cristian. Que tinguis una bona setmana.
1: Que vagi molt bé.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dilluns 11 de maig a Castelldefels. Castelldefels inaugura la nova pista de bàsquet 3x3 de la platja amb la presència de Marc Gasol. La policia local i Protecció Civil visiten el CECAT per reforçar la coordinació davant emergències. Tot a punt per l'inici dels tercers Jocs Olímpics Escolars de la ciutat. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
7: El 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.
8: A fons.
9: Avui a la fons posarem el focus en una realitat cada cop més present a la nostra societat, les malalties neurodegeneratives i especialment l'Alzheimer, una problemàtica que no només afecta les persones diagnosticades, sinó també el seu entorn més proper amb un impacte emocional, social i sanitari molt rellevant. Per entendre millor aquesta realitat i conèixer de prop la tasca que es fa des del territori, avui ens acompanya Guillem Martín, neuropsicòleg i membre de la direcció de la Fundació Alzheimer. Amb ell parlarem dels orígens de la Fundació, de la situació actual de les malalties neurodegeneratives i dels serveis que ofereixen per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i les seves famílies. Molt bon dia, Guillem.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, com neix la Fundació i quina és la necessitat que es volia cobrir en el moment de la seva creació?
10: Doncs la Fundació Alzheimer neix l'any 2002 amb la idea de poder donar resposta doncs, a tot el creixement que hi havia i que hi ha actualment també, que hi havia en aquell moment, de les malalties neurodegeneratives. I a més també cap a poder fer un tractament que fins aleshores no existia perquè eren malalties doncs, que estaven gairebé en el seu inici a nivell d'estudi i també de diagnòstic.
9: Les malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer, tenen cada vegada més incidència. Quina és la situació actual que esteu observant des de la vostra experiència?
10: Doncs actualment destaquem doncs, un increment dels diagnòstics. També és veritat que doncs, d'anys enrere aquests diagnòstics es feien de manera doncs, més tardia. Actualment els diagnòstics són més precoços. I sí que notem, doncs, primer, doncs, un augment de la quantitat de persones diagnosticades i, a més, de la mà, doncs, el que deia abans, diagnòstics precoços, que això també ens porten a tenir, a vegades, persones més joves del que ens trobàvem fa anys enrere, inclús amb diagnòstics presenils de menys de 65 anys, que abans eren casos doncs, molt, molt puntuals i que actualment doncs, sembla que s'estan normalitzant. No és que siguin la majoria, però és més freqüent veure'n algun.
9: I a què es pot deure aquest manifest d'aquesta malaltia abans dels 65?
10: Doncs pel que deia abans, bàsicament pels diagnòstics precoços. És una malaltia doncs, que té un recorregut llarg, que actualment les noves tècniques de diagnòstic ens porten a uns diagnòstics que es poden fer abans de que la malaltia es manifesti i que doni símptomes en la vida, diguéssim, en el dia a dia. Llavors, clar, això ens porta a que podríem tenir el potencial de fer diagnòstics que podrien ser d'aquí 15 anys, però que la malaltia estigui latent. Amb les noves tècniques de diagnòstic, doncs, evidentment, no és cap on, no és el que necessitem fer, no necessitem fer aquests diagnòstics sense perquè no hi ha una resposta ni no hi ha una cura, però sí que és veritat que en el moment que comencen a veure petits símptomes o petits detalls que ens poden cridar l'atenció, doncs això ja existeix. Llavors ens permet poder fer un tractament doncs, molt, molt inicial. Tot això anys enrere no ho podíem fer, i a nivell terapèutic doncs, ens ajuda bastant doncs, perquè els tractaments són molt més efectius a mesura que la malaltia està en un punt inicial que no en un punt final.
9: I com és ara la detecció? Com vosaltres ho podeu ara relacionar amb aquesta malaltia?
10: Doncs els diagnòstics a nivell de neurologia i en els hospitals doncs, es poden fer noves tècniques amb punxons lumbars, amb que detecten concentracions de proteïnes concretes i també doncs, es poden fer l'última novetat a nivell de diagnòstic és amb detecció amb sang, que això és una cosa molt, molt nova i que encara no s'ha normalitzat, però que d'aquí a poc ja ho tindrem a l'abast, i també ens permetrà doncs, també uns diagnòstics menys invasius. Tot això ha d'anar acompanyat, evidentment, d'un seguiment a través de bateries neuropsicològiques i de tests de memòria, de llenguatge i atenció, entre d'altres, a tot el que són capacitats cognitives, per confirmar, diguéssim, més que confirmar, poder fer un seguiment d'aquest diagnòstic que ara sí, amb aquestes noves tècniques, són diagnòstics objectius i que no donen lloc a error quan parlem de malaltia d'Alzheimer.
9: A més d'aquest coneixement que teniu sobre l'Alzheimer i el diagnòstic, és important també ajudar les persones afectades com les seves famílies. Quines són les dificultats més habituals amb què es troben quan apareix la malaltia?
10: Si parlem de famílies, en el moment, les dificultats, en primer lloc, és l'acceptació d'aquesta nova realitat, l'acceptació d'una malaltia com aquesta i tot el que comporta la paraula Alzheimer, perquè és una paraula doncs, que té un rerefons molt dur i, a més, la majoria de persones a nivell de carrer doncs, hi ha un desconeixement de què és el que pot passar i cap on anirem. Llavors, aquesta desorientació, aquesta necessitat d'informació inicial és la que les famílies doncs, ens demanden en el moment en què arriben a la nostra fundació. Després, evidentment, necessiten un suport i una orientació doncs, per fer tot aquest recorregut i poder acompanyar-los durant tot el recorregut de la malaltia. Però les famílies en el moment inicial necessiten doncs, informació i necessiten acceptar i, sobretot, entendre, perquè moltes vegades surten d'una consulta amb un diagnòstic que no saben què vol dir o no saben què és el que comporta.
9: Familiaritzar-se. Doncs, sí.
10: El què? Digue'm.
9: Familiaritzar-se, no? Entenc que cada cop tens aquesta situació a davant de la taula i llavors has de saber com portar-ho.
10: Sí. Sí, exacte. Necessitem pautes de gestió de situacions noves que apareixen per casa i que no sabem com gestionar-ho i com tirar-ho endavant. I a més, doncs, també amb el hàndicap que a vegades també ens trobem famílies que no només parlem de la malaltia d'Alzheimer, d'altres malalties neurodegeneratives, d'altres tipus de demències, que són semblants a l'Alzheimer però que tenen característiques una miqueta específiques i que també necessiten una orientació específica. No? I tot això, doncs, en un moment inicial, en què tenim primer aquest cop tan dur del diagnòstic, les famílies estan afectades, els és difícil també doncs, perquè bueno, hi ha una por i un desconeixement doncs, que els bloqueja bastant.
9: Passant al vostre dia a dia de la Fundació, en quines grans línies treballeu?
10: La nostra tasca diària de la Fundació és doncs, l'obra social, que és doncs, aquesta atenció educativa i psicoestimulativa per a les persones doncs, que tenen un deteriorament cognitiu, no? Que venen al nostre centre, que fan tallers de memòria, que fan tallers d'art, de teràpia, musicoteràpia, és a dir, tot el que siguin activitats que ens puguin ajudar a que aquestes malalties evolucionin d'una forma més lenta. Per una altra banda, l'altra línia d'intervenció que tenim és la docència i sensibilització. Doncs aquí doncs, oferim una formació específica per professionals i també a nivell de formació doncs, per estudiants en col·laboracions amb instituts, per exemple, no? O amb persones que estan estudiant uns graus doncs, que també necessiten informació sobre malalties neurodegeneratives. I per una altra banda, tot el que sigui col·laborar amb investigació, doncs, oferir tot el seguiment de persones doncs, que hi ha aquí, doncs, informació, seguiments diagnòstics, doncs, tot això, dades que tenim, ens poden ajudar també a investigar o a col·laborar en investigacions en aquesta àrea.
9: Comentaves que en l'àmbit d'un dels àmbits que oferiu són tractaments, tallers, entrenament cognitiu. Quin impacte poden tenir aquestes activitats en les persones amb deteriorament cognitiu?
10: Actualment és el que, més enllà del tractament farmacològic, que és una part d'aquest tractament per a les malalties, tenim la part doncs, més de mantenir-nos actius, tenir una vida activa a tots nivells, física, però evidentment cognitiva. I aquí és on entrem nosaltres. Doncs, per què? Doncs perquè necessitem que el nostre cervell estigui actiu, estigui en marxa, perquè tot el que són les xarxes neuronals es mantinguin actives. Això que ens ajuda? Doncs ens ajuda que aquestes malalties evolucionin de forma més lenta. Per què? El nostre objectiu, tot i que ja sabem que són malalties que no es poden curar, és que les persones puguin mantenir la seva qualitat de vida el màxim de temps possible i la seva autonomia el màxim de temps possible. I sempre tenim clar doncs, que són malalties que el seu nom diu són neurodegeneratives, és a dir, que evolucionaran a pitjor, però que aquest pitjor ha de ser el més lent possible. I aquí és la nostra tasca diària.
9: També disposeu d'una unitat de memòria i de diagnòstic neuropsicològic. Per què és tan important detectar aquest deteriorament cognitiu de manera precoç?
10: Nosaltres, des del primer moment, vam voler fer aquest projecte doncs, per poder acompanyar les persones que tenen un diagnòstic molt precoç, perquè sabem que el tractament en fases inicials és el més efectiu. I nosaltres disposem doncs, de aquesta part de diagnòstic, però també d'aquesta unitat de memòria en la que les persones poden venir i poden fer un taller de memòria específic per fases molt, molt inicials, inclús per persones doncs, que tenen petites pèrdues de memòria, però que clínicament encara no disposen d'un diagnòstic específic i que estan en aquest impàs doncs, a vegades de pseudoautonomia i que necessiten un espai doncs, molt concret en el que es puguin sentir còmodes i en el que veien aquí, fent el seu taller de memòria, després van a fer la seva vida quotidiana, habitual, doncs, en el gimnàs, a buscar els nens a l'escola, és a dir, fer la seva vida que han fet fins ara, però que aquestes dificultats de memòria hi són i s'han de tractar. Una miqueta al símil doncs, amb els fisioterapeutes. Doncs, quan hi ha alguna lesió s'ha de tractar, s'ha de fer un treball, però això no ens ha de dificultar fer una vida quotidiana amb normalitat. Doncs aquesta unitat de memòria, aquest és l'objectiu, tractar i oferir un espai en què aquestes persones se sentin còmodes i puguin treballar a uns nivells, la veritat és que són activitats doncs, que són reptes i que per ells doncs, els hi va bé i que necessiten també doncs, buscar aquest espai doncs, per al tractament, que per sort a Castelldefels el tenim, perquè són... És veritat, són tractaments molt específics. Quan parlem de ciutats grans a Barcelona, hi ha molt poques entitats que fem això. Doncs imagineu una ciutat com Castelldefels, tenir, diguéssim, poder disposar d'un espai com aquest, doncs en realitat també és un petit luxe.
9: Un altre servei que de vegades és molt necessari és l'atenció domiciliària especialitzada. En quins casos és especialment útil aquest tipus d'acompanyament?
10: Doncs ens podem trobar en diferents casos. Primer, doncs, en persones doncs, que estan en fases molt inicials i no volen anar a un centre, és a dir, prefereixen fer un tractament individualitzat a casa, doncs, que vingui un terapeuta que pugui fer aquesta tasca a casa de tractament cognitiu, d'estimulació cognitiva. I després ens podem trobar, doncs, a vegades, amb l'altre extrem, doncs, que hi hagin moltes dificultats de tipus físic, per exemple, doncs, que impossibiliten la mobilització o que és difícil sortir de casa, però que no ens ha d'impedir doncs, poder rebre aquest tractament. Depèn de cada família. Hi ha tantes persones com malalties, us podeu imaginar, es manifesten de manera diferent, tot i que hi hagi el mateix diagnòstic. I les necessitats de cada família també són canviants i aquí és on entrem nosaltres, doncs, poder-nos adaptar al que cada família necessita i al que és més adient en cada moment.
9: Parlant de famílies que realment doncs, tenen un paper clau també en el procés d'aquesta malaltia, com funcionen els grups de suport i què aporten els cuidadors?
10: Els grups de suport són una eina molt important per a ells, doncs perquè els permet un espai, tenir un espai en el que es puguin sentir compresos, on es poden sentir escoltats per la resta de persones, pels professionals que hi som, i en el que són lliures d'explicar les necessitats que tenen i estratègies tant que ells fan servir com altres persones del grup, compartir-les. Aquestes estratègies ens poden ajudar a cuidar d'una manera més efectiva. No dic millor, perquè les persones que cuiden sempre cuiden bé, perquè ho fan des de la voluntat i des de l'estima, però sí d'una manera més eficaç. A vegades doncs, el poder compartir aquestes estratègies i aquestes maneres de fer ens pot ajudar molt. I sobretot el que deia abans, no? Aquests espais d'escolta activa i de sentir-nos compresos, perquè moltes vegades les persones que cuiden socialment estan molt aïllats, doncs perquè el seu entorn va desapareixent. I en aquests espais troben persones que estan en la mateixa situació que ells i que entenen perfectament el que estan explicant. I a més, doncs, si això li sumem, doncs, que a més, doncs, podem sortir d'aquests grups amb estratègies noves i amb comprensió millor dels processos les cures que hem de tenir cap a la persona que tenim a casa, doncs encara millor, no?
9: Totalment. A més d'això, també estava pensant, participeu en esdeveniments culturals i comunitaris per millorar la visibilització de l'Alzheimer?
10: Sí, de fet, aquí a Castelldefels fem diferents projectes amb diferents entitats, per exemple, amb l'Institut de les Marines, amb l'Escola dels Pins, també. De fet, aquesta setmana mateixa hem rebut... Bueno, l'escola va rebre el segon premi per un projecte que vam fer nosaltres aquest 2025, que era un projecte intergeneracional en què nens de primer, doncs, de primària venien al nostre centre i feien activitats amb els avis. I, de fet, era un premi que es va donar el dilluns a nivell estatal i va ser rebre el segon premi. Vull dir que nosaltres, com a entitat, fem un treball comunitari i molt important aquí a Castelldefels. Fem diverses xerrades a l'any, treballem amb la mà de l'Ajuntament, amb altres entitats també culturals d'aquí de Castelldefels, i al final quan treballes quan estàs en un ciutat, poble com Castelldefels, doncs aquest treball comunitari, treball en xarxa és essencial, perquè aquí totes les entitats ens podem aprofitar i a tenir nous coneixements gràcies a doncs, les entitats que tenim al costat.
9: Em pregunto també com pot ajudar la ciutadania de Castelldefels, no? Ara que parlàvem doncs, de tota la vostra acció social, com pot donar suport a la vostra fundació?
10: Doncs nosaltres estem oberts, doncs, tenim des de la nostra pàgina web, tenim un espai en el que directament es poden fer donacions a la nostra entitat, però nosaltres estem oberts a projectes col·laboratius de caire cultural amb altres entitats, amb persones doncs, que ens poden ajudar a fer projectes nous, vull dir, això nosaltres sempre tenim la porta oberta, i l'experiència ens diu que aquestes col·laboracions, per exemple, que deia abans, amb escoles i instituts, doncs són molt profitoses, tant pels alumnes com per les persones que tenim al centre, no? Inclús per les famílies, evidentment, que són les que estan al darrere de cada persona malalta que tenim al dia a dia.
9: I per acabar, quin missatge t'agradaria transmetre a les persones que poden estar començant a detectar problemes de memòria en un familiar?
10: Doncs en primer lloc, jo els diria que quan comencem a detectar que hi ha certes pèrdues de capacitats en gent gran, és molt important no normalitzar-ho, és a dir, no podem normalitzar vellesa i malaltia i relacionar-ho. Per què? Doncs perquè ens estem equivocant. Ser grans, arribar a la vellesa, no vol dir estar malalt, cosa que anys enrere s'acceptava i s'entenia com una normalitat a la vellesa. Doncs no, no ha de ser així. Al moment que comencem a detectar aquestes dificultats, hem d'anar al metge, hem de donar la importància que realment tenen i, a més, buscar un recurs en el que ens puguin ajudar per tractar aquestes dificultats, perquè probablement són molt més importants del que les persones es poden pensar. Llavors, en el primer, per mi el més important és això, no dubtar, buscar professionals que ens puguin ajudar i fer un diagnòstic molt precoç per també tenir el millor tractament possible des de l'inici.
9: Realment aquesta malaltia, doncs, i el que passa, no?, moltes vegades, que malauradament una persona que comença a tenir aquesta degeneració cognitiva, doncs, no pot tan sortir-se sola i necessita, doncs, de professionals com vosaltres, del suport familiar, i pel que comentes, doncs, aquest seria el camí.
10: Sí, exacte. És que al final, com qualsevol malaltia, necessites que els professionals que ens dediquem a això ens puguin ajudar i ens puguin orientar. Ningú neix après i tant el tractament com la cura d'una persona malalta és un aprenentatge constant i les famílies, doncs, necessiten aquest aprenentatge, necessiten professionals que ens puguin ensenyar amb com portar a terme aquest tractament a casa, com donar suport a les persones que cuidem, perquè, a més, això ha de ser una continuïtat. La nostra tasca diària no s'acaba quan estem al centre, això ha de continuar a casa. I tot el que fan les famílies i totes les eines que els donem, doncs ens complementen a la nostra tasca del dia a dia que fem amb les persones que tractem al nostre centre.
9: Doncs moltes gràcies, Guillem Martín, per apropar-nos millor, doncs, la situació actual d'aquesta malaltia. Recordem, el Guillem Martín és neuropsicòleg i membre de la direcció de la Fundació Alzheimer.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
9: Gràcies, adéu, bon dia.
11: A fons.

El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues.
1: La rua del Barça per celebrar la Lliga del Clàssic. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: Després de guanyar la Lliga ahir a la nit contra el Madrid amb un 2-0 al Clàssic, que farà que aquesta Lliga passi a la història així com la Lliga del Clàssic, el Barça desfilarà aquesta tarda per Barcelona per celebrar el títol amb l'afició, Laia Tudel.
3: Una rua que començarà a les 5 de la tarda, amb sortida i arribada al Camp Nou. Els jugadors del Barça i Hansi Flick desfilaran en un autobús escapotable per celebrar aquest títol amb tota l'afició que surti al carrer. I avui al matí de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, destaca la connexió tan especial d'aquest equip amb els culers.
4: Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, perquè això provoca que aquesta gent connecti tan bé amb l'afició del Barça.
1: De seguida, tots els detalls. L'altre gran tema del dia, però, és l'operació de repatriació dels passatgers del creuer de l'antivirus que s'ha de tancar avui, Natàlia Ramon.
5: Una francesa i un americà que ja són als seus països han donat positiu. Els catalans que hi havia a bord ja són a Madrid, aïllats en un hospital militar.
1: Enviada especial a Granadilla, a l'illa de Tenerife, Mònica Mas.
6: Bon dia. La novetat ara mateix és que, finalment, els 6 australians i neozelandesos que havien de marxar en un vol fletat per les autoritats australianes s'ajuntaran amb el vol dels Països Baixos amb la resta del passatge de fora de la Unió Europea, la majoria tripulants de l'Ondius. Mentrestant, avui sabrem el resultat de les PCRs que es van fer ahir als 5 catalans i els 9 espanyols a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat assegura que cap d'ells té per ara cap símptoma compatible amb l'antivirus.
1: Més qüestions a les portes de la vaga general de demà a l'educació. Primera gran cita d'un mes sencer de mobilitzacions dels docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix a reconduir la situació en referència a l'acord que de moment només té amb les representacions minoritàries de Comissions Obreres i la UGT.
5: I en paral·lel, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que revisaran la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors destapada la setmana passada i que ha portat tota l'oposició, tret del PP i Vox, a demanar el cap del Josep Lluís Trapero com a director de la policia. L'USTED portarà el cas als tribunals. Sentim Parlon.
7: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: També demà el govern aprovarà una nova estratègia de prevenció d'incendis. Anem a Montserrat ara. Què en destaca Montse Poblet?
8: La gran novetat del pla és la creació de 14 zones de camps, boscos gestionats i espais lliures de vegetació per evitar que els grans incendis forestals, sobretot els que escapen de la capacitat d'extinció dels bombers, puguin saltar d'un massís a l'altre. És una estratègia a llarg termini, però ja hi ha 700 hectàrees licitades i en alguns punts, com el massís de Montserrat, ja han començat a treballar.
1: I a la cultura, la Casa Batlló de Barcelona obrirà la tercera planta al públic amb què desvela els seus últims secrets. Valèria Obereda.
9: Des d'avui mateix, tothom qui vulgui i pugui, són 200 euros l'hora, amb preus dinàmics, pot llogar alguna de les estances d'aquest pis de 440 metres quadrats útils, l'últim que van habitar els descendents dels Batlló. 4 anys de restauració, de gairebé una feina arqueològica, per la qual l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva, diu que s'han endut moltes sorpreses.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, que a banda d'aquestes celebracions del Barça, que ja us hem explicat, també passen per un partit molt important del Girona.
3: A les 9 juga el Girona, que visita el camp del Rayo Vallecano. Els gironins necessiten guanyar, perquè ara mateix es troben a només un punt per sobre el descens, i és un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Clàudia Serra.
10: Doncs a aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona. Hi ha cua de més de 8 quilòmetres per un vehicle avariat. Atenció també a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Lleida, on hi ha retencions per un accident. A la mateixa A2 entre Esparreguera i Collbató cap a Barcelona, on hi ha un carril tallat per obres. I a la Ronda Litoral a Sant Adrià, sentit Besòs, on un accident també talla un carril.
1: I ara temps pel temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, milers de catalans volen saber quin temps farà Barcelona a les 5 de la tarda.
12: Doncs en principi sol i quatre núvols. No ha de ploure i temperatura molt confortable. S'esperen alguns ruixats a l'extrem nord de Catalunya aquesta tarda, irregulars. Demà al matí tornen a descansar les precipitacions. Sol, pocs núvols, alguna boira. I demà a la tarda ruixats i tempestes a gran part de Catalunya, irregulars, els menys freqüents i probables, cap a la costa, però a la resta del país sovintejaran i algun pot ser fort.
1: Gràcies, Francesc.
12: Bona tarda.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 5 minuts de les dues. De les dues de l'endemà, perquè avui és un dia de dolça ressaca pel primer equip del Barça i també per molts culers. Això que sentiu és part de les celebracions del títol de Lliga, ara ja de matinada, en calent, amb el que sentiu Marc Caçador, que va tornar-se a fusionar amb l'afició, com l'any passat a Canaletes, aquest cop a Plaça Catalunya, i acompanyat aquesta vegada d'Alejandro Valde. Després la festa va continuar a les discoteques habituals i avui, Laia Tudel, Sant Tornem-hi.
3: Sant Tornem-hi amb les celebracions ja amb la llum de dia, tot i que acabaran de nit, segurament. Avui el Barça celebrarà el títol de Lliga el segon consecutiu amb la Rua dels Campions, que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou. Des d'allà recorreran els carrers de Travessera de Gràcia, Numància, Valde,

0: Marcus i el Ferran, quan han marcat, li han dedicat. Sempre diem que és com un pare per tots nosaltres i què menys no que dedicar-li aquesta victòria a ell i a la seva família.
1: Eric parlava de dedicar-li a algú que és com un pare, que és Flick, que va rebre la notícia de la mort del seu pare ahir al matí, abans del Clàssic. El tècnic és el líder d'aquest equip, serà un també dels més ovacionats a la rua d'aquesta tarda. I avui al matí a Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, confirmava que aviat faran oficial la renovació.
2: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació, si més no... El que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Aquesta rua de celebració dels campions comença a les 5 de la tarda i està previst que s'allargui fins a les 9-10 del vespre.
3: Doncs avui és un d'aquells dies que el Catalunya Migdia obre amb els esports després d'aquesta notícia d'ahir. Aquesta rua, Laia, la podreu seguir, tothom qui vulgueu, aquestes celebracions també, a Catalunya Ràdio, amb un programa especial que començarà a les 4 de la tarda amb el Garriga, el Jordi Costa i la Sònia Salmà. Això és a partir de les 4 el programa, a partir de les 5 la rua, eh?
1: Exacte.
3: Doncs vinga, ho podreu seguir tot plegat. El dia, però, ens deixa més arguments informatius. Els ciutadans australians i la resta de passatgers del creuer amb un brot d'antivirus s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife. Després d'això, el vaixell salparà en part de la tripulació en direcció a Rotterdam i es desinfectarà el port canari. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona també ha tornat a donar negatiu a la PCR. Ara podem connectar amb el port de Granadilla, a Tenerife. Allà hi tenim la Mònica Mas amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia.
4: Bon dia, Joan. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, els 22 passatgers que avui sortiran de Londres marxaran tots en un mateix avió, el que fletava els Països Baixos per repatriar a tots aquells passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien manera de tornar. Entre aquests hi ha 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda que finalment el seu govern no ha pogut fer arribar a temps un avió. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat d'èxit com està funcionant tot l'operatiu.
5: Teníamos previsto que esta tarde llegaran 2 aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano. Y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
4: L'avió marxarà abans de les 7 de la tarda i Londres abandonarà les Canàries també a aquesta hora amb 32 tripulants. Segons el govern espanyol, llavors es procedirà a desinfectar tot el port de la Granadilla seguint els protocols sanitaris. Pel que fa als positius, la ministra García ha explicat que el ciutadà nord-americà ja va sortir del vaixell amb símptomes, mentre que la ciutadana francesa va agafar febre només a pujar a l'avió. I sobre els 5 catalans i els 9 espanyols que estan en quarantena a Madrid, ha dit que estan bé.
5: Un ciudadano francés que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. Las autoridades americanas nos comunicaron una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil. Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
4: Si tot va sobre el previst, Londres haurà estat 29 hores en aigües canàries.
3: Doncs aquesta és la situació a les Canàries, convertides aquestes illes durant tot el cap de setmana en el gran referent informatiu arreu del món. Això a les Canàries. A Catalunya avui és la vigília d'una nova vaga a les escoles. I en aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació, ha dit, i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris que va posar en peu de guerra els sindicats amb més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors que ella mateixa vol presidir enmig d'un ambient especialment tens. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Sara Canyete.
6: Bon dia. Si la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en aquesta reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord, però sí de veure en quins aspectes es pot revisar, es podrien ampliar partides, de manera que augmenti el suport entre els sindicats.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest

0: d'acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
1: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat, no?
0: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
2: Doncs demà hi ha aquesta vaga. Avui, mentrestant, la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de les xarxes, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia. Manté el suport al major Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Manel Laborda.
3: Sí, Núria Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat de l'acció a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior sobre ha detectat errors.
4: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
3: Precisament avui el sindicat majoritari, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents a una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. L'assemblea de professors tractava el calendari de vagues del sector que demà ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya. Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. El PP és, per ara, l'únic partit que defensa obertament la infiltració.
2: Doncs bé, aquesta polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, avui sabem que no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. I és que Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant, com ens explicava Manel Laborda, la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan, diu, ben encarrilats per quedar aprovats abans de l'estiu. Connectem amb Barcelona, amb Marta Corbalan.
5: Hola, bon dia. Esquerra segueix demanant al cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu.
6: El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
5: Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026, després que el primer intent de negociar-los al març fracassés. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
7: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
5: Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els Comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
2: I mentrestant, al País Valencià, primer dia de vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública. I l'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, i un 85% dels professors, segons els sindicats. València, Alba Barbosa.
8: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs, i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
9: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
10: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans, millor.
8: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del Sindicat d'Ensenyament Majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
11: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
8: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ valencià perquè consideren abusius.
2: I ara tornem a Catalunya. I ho fem amb la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern i que preveu passar per això. Per crear 14 zones de boscos gestionats, camps i espais lliures de vegetació pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar que es propaguin entre massissos. Els bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees repartides per tot el país. Anem al massís de Montserrat, Montse Poblet.
12: Bon dia. Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers ja no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge amb mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
13: Territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
12: Es comença per 5 trams prioritaris, un dels quals el que va de Manresa per a Fita passant per Montserrat. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Ens explica que a les empreses forestals no els interessa un terreny com aquest perquè no els surten els números.
14: I clar, és el que els interessa a les empreses forestals és que hi hagi fusta. Clar, en un lloc que no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
12: El pla també contempla destinar 15 milions anuals per la creació de franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions. Malgrat ser obligatòries, des de fa 23 anys encara hi ha 15.000 hectàrees sense executar. Passa el mateix amb els perímetres de protecció prioritària, aquells 34 espais enmig dels boscos perquè els bombers puguin accedir i treballar segurs en cas d'incendis. Es van crear el 2013 i de moment només n'hi ha un d'aprovat. Abans de l'estiu se n'hi afegiran dos més i la idea és tenir-los tots fets el 2028.
2: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Tenim una informació d'última hora. Sabem les peticions de pena de la Fiscalia en el judici contra la família Pujol, que es mantenen entre 8 i 29 anys de presó pels fills de l'expresident. Una pausa i us ho detallem.
15: Catalunya migdia.
16: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
17: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
16: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
17: I fins a un 20% en electrònica.
16: Tota la nostra web i app.
17: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
16: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
20: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
21: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
22: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
21: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
0: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
1: Catalunya migdia.
2: Us dèiem abans dels anuncis, la Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Entrant en detall, per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, la Fiscalia demana 29 anys de presó i per la seva exdona, Mercè Gironès, 17. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella, bon dia.
4: Hola, bon dia. Tot i que no s'ha parlat durant tot el judici de tots els delictes pels quals acusa, la Fiscalia no ha modificat la seva petició inicial de pena. Ha retirat l'acusació contra l'empresari Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos i per la resta manté els 5 anys de presó a cadascun. Abans, els 4 empresaris que han declarat han defensat la legalitat dels negocis que van fer tant aquí com a l'estranger amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornadó, responsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
23: Si llegava a un puerto le pagábamos la comisión y si no salía bien no pagábamos nada.
24: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
23: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, estaba en todas partes.
4: Luis Delso, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
25: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época y el monto en la época del tripartito.
4: El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, que ja estava fora del procediment pel seu estat cognitiu. L'advocacia de l'Estat també ha mantingut la seva petició inicial de penes. Demana 25 anys de presó pel fill gran de l'expresident, 17 i mig per la seva primera dona, i no acusa els 5 germans petits. Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
2: Doncs el judici pel cas Pujol, que encara la recta final, el dia que comença la macrocausa del cas Innova, arrenca aquest judici que va afectar Reus, al Baix Camp, gairebé 15 anys després de l'escàndol per suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals a la construcció de l'Hospital Sant Joan. El primer dia de la vista ja s'han anunciat pactes d'alguns dels 8 acusats. Tarragona, Manel Sastre.
26: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i exdirector del CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la fiscal del cas. Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també un abonament de tots els calés que reclamava l'Ajuntament de Reus a través de l'asseguradora.
27: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prat Domene y Batesteza. Por otra parte, indicar también que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha al Ayuntamiento de Reus.
26: El primer dia de la vista, el 26 de maig, s'acabaran de donar els detalls d'aquest acord en una jornada, la d'avui, en què els advocats han fet diverses sol·licituds per posar en dubte molts dels procediments de la instrucció que consideren no adequats a la normativa. En la causa hi ha 8 investigats, entre els que també hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia també demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. Aquesta és l'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona. És la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros.
2: I atenció avui també a això, la tecnològica Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. I avui es reuneixen a Barcelona més de 200 empreses del sector i s'espera que tanquin una vintena d'acords de col·laboració. Barcelona, Jordi Canal.
28: Bon dia. Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, i involucrant també les empreses locals en projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
29: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
28: Ara Catalunya vol ser-hi, ja de ser-hi, ha dit el president Salvador Illa en aquesta jornada d'Indra Barcelona. Illa assegura que Catalunya té potencial industrial, tecnològic i talent per participar i ser referent en els plans de defensa europeus. Uns plans enmig d'un món convuls que han de servir, diu Illa, per garantir el model de vida i l'estat del benestar.
2: I mentrestant, gairebé la meitat dels països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. Aquest centre assumeix que també passarà aquí, a les municipals, de l'any que ve. L'Observatori té seu a Girona. Anem cap allà, Núria Pereira.
3: Hola, bon dia. Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
5: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
3: Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
2: Un minut i mig i seran dos quarts. I els Estats Units i l'Iran que tornen a xocar les negociacions per la fi de la guerra. Trump ha rebutjat la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau de l'administració nord-americana, mentre que el règim de Teheran defensa que ha fet una oferta legítima. El conflicte acumula ja 10 setmanes i els temors que s'allarguin ha fet pujar avui altra vegada el preu del petroli. Jordi Baró.
6: Trump ha estat ràpid i clar a l'hora de dir no a l'últim plantejament de pau de l'Iran. Va rebre la resposta ahir i ja de matinada l'ha qualificat de completament inacceptable. En canvi, l'Iran assegura que demanava al final de la guerra l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
7: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
6: La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant el Líban i defensa que la guerra no ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal per la força, els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit en una entrevista a la CBS.
7: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
6: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana i vol reduir-ho en un moment que la guerra a Gaza fa temps que ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel.
2: I encara en crònica internacional, el primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous als comicis d'Escòcia i Gal·les i a les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Anem ara a Londres, Quim Olivares.
8: Bon dia. Starmer no pensa dimitir, sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
9: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
8: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
9: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
8: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
2: Doncs així és com tenim el món. De tornada a Catalunya, a Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara, per primera vegada, una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Anem a Lleida, Estela Bosoms, de quina extensió estem parlant?
10: Doncs de gairebé una hectàrea i mitja de pereres, propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
11: I així millorar doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, el cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns doncs, mirar de donar-los sombra i en moments en què necessitin el sol doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
10: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres, en aquest cas a Mollerussa. Una altra opció per no perdre terreny de cultiu és posar plaques flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
12: I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. És un principi important, és ho posem dintre la bassa i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
10: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, Segrià.
2: Això, la plana de Lleida, més al nord, punt d'inflexió important a les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar. La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Anem a Viella, Sofia Cabanes.
13: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la serralada cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, soc cap de Medi Natural del Consell General.
14: No hi ha usi que per protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veri usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
13: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
2: Ara farem una pausa per la publicitat, serà un minut i a la tornada us expliquem els últims secrets de la Casa Ballons, els han explicat avui.
15: Catalunya migdia.
16: Aquest diumenge i tots els festius...
17: El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
16: Obren de 12 a 8 de la tarda.
17: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
16: Molt més fàcil i còmode.
17: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
16: El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
17: Obren de 12 a 8 de la tarda.
18: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
19: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
30: Ja m'entens.
31: Un programa d'un altre gènere.
32: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
33: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
34: Amb David Ávila.
33: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3Cat.
36: Catalunya migdia.
2: Som-hi, descobrim aquests secrets. La Casa Balló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps del genial arquitecte. Ho ha vist la Valèria Obereda.
37: Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura de quilòmetre zero i reaprofitament que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable Xavier Villanueva.
38: Els estucs són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
37: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
39: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un
0: sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
37: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
2: I encara a Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina al Consorci per la Normalització Lingüística. Anem ara a l'Ajuntament, Anna Escura.
1: Bon dia. Això vol dir que l'aportació municipal al Consorci arribarà a un mínim de 3,1 milions d'euros anuals, cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda i acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
3: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera, pel que fa als cursos de català, siguin història a la ciutat de Barcelona.
4: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
1: Aquest acord s'inscriu en el mandat del Pacte Nacional per la Llengua, al qual l'Ajuntament es va adherir el setembre passat.
2: I a la temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques, que es celebra sobretot a Girona i Sal, ha presentat avui un avançament de la seva programació de tardor, que tindrà en total 16 produccions. Una de les més destacades és una obra, una adaptació, de la senyoreta Júlia, d'August Strindberg. Anem ara amb l'Estel Coletas.
5: El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jatay, que adapta la senyoreta Júlia d'August Strindberg, traslladant-la a la Catalunya actual. Narcís Puig, director artístic del festival.
6: L'espectacle original de la Jatay era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
5: El festival també impulsa noves peces de creadors, com Pablo Masías o La Baronal, tot sota un cartell signat per la companyia Baro de Bell. A més de les estrenes, manté formats clàssics com el torneig de dramaturgia, les lectures de clàssics i el cicle de lectures llibràlegs.
2: I un últim apunt, la Breu Edicions celebra 20 anys convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu és clar, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. Barcelona, Montse Camps.
7: La Breu és pionera. Va néixer com una associació cultural sense ànim de lucre i juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
9: Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna, però a vegades hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
7: En aquests 20 anys han publicat 245 títols, primer de poesia amb la col·lecció L'Abatre, després ho van ampliar amb narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja estaven descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els projectes de cara a la tardor tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Marc Romera.
2: Catalunya migdia. Doncs aquestes són les notícies del dia, però la notícia del dia, la notícia amb què hem començat l'informatiu, sí, són aquestes celebracions del Barça, i des d'ara i fins a les 3, tot el detall, Laia Tudel.
20: Recordarem aquesta rua dels campions que es farà aquesta tarda per celebrar el títol de Lliga del Barça. Si no heu tingut temps d'apuntar-vos al recorregut, el repassarem, i també sabrem l'última hora del Rayo Girona.
21: Davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que torna.
8: nit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça.
20: El Barça és campió de Lliga i aquesta tarda ho celebrarà pels carrers de Barcelona amb una rua. Fa una estona que m'ha explicat el recorregut, però com deia Ramon Salmurri, per si algú no ha tingut temps d'apuntar-se'l bé, recorda'ns on podran veure els culers els jugadors del Barça avui?
10: A veure, el recorregut de la celebració dels campions començarà a l'accés 13 de l'estadi Blaugrana. Des d'aquest punt, l'autocar de la rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància. Continuarà pel carrer de París i baixarà per Balmes, girarà per la Gran Via i pujarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, un dels punts centrals de la celebració. Pel que fa al trajecte de tornada al Camp Nou, la rua continuarà per Provença, Aribau i París, posteriorment passarà per l'Avinguda de Sarrià i tornarà a la travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi Blaugrana. Durant aquest recorregut hi haurà tres punts d'animació. El primer estarà situat a l'encreuament de l'Avinguda Josep Tarradellas amb el carrer d'Entença. La segona fan zone s'ubicarà a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer de Balmes, mentre que el tercer espai d'animació serà al carrer del Consell de Cent amb el Passeig de Gràcia.
20: Doncs aquestes celebracions que comencen a les 5 de la tarda amb aquesta rua i que s'acabaran, Salmurri, 9 o 10 de la nit,
10: sí, sí,
20: previsiblement.
10: Principi, la previsió és 9 de la nit, però és
20: s'allarga sempre una mica més, sí, en funció també de la quantitat de gent que surti.
10: Exactament.
20: Al carrer, que es preveu doncs, que n'hi hagi força, perquè la gent té ganes de celebrar aquest títol.
10: No hi ha previsió de pluja, que això és molt important.
20: Molt important.
10: Sí, sí.
20: I hi ha moltes ganes de passar-s'ho bé, i totes aquestes celebracions les podreu seguir a Catalunya Ràdio, les explicarem en directe, amb un programa especial, una fusió que es fa entre la tarda i el Tot Costa, amb el Francesc Garriga, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, i també amb el Ramon Salmurri i el Roger Arbusà, que sereu allà al costat de la rua, fent aquests 4 quilòmetres i mig calculat d'anada, gairebé 8 quilòmetres potser fas avui caminant.
10: Sí, sí, sí, avui és un dia...
20: Portes bon calçat?
10: Sí, sí, sí, sí, està previst.
20: Bé, doncs tots ells us ho explicaran a Catalunya Ràdio. Programa especial perquè avui toca celebrar bé el que ahir va guanyar el Barça, Salmurri, que és la segona lliga consecutiva d'aquest Barça de Hansi Flick.
10: I és una lliga per la història, la 29a en la història del club i, com dius, la segona consecutiva de l'era Hansi Flick. Després hi entrarem perquè ahir va ser un dia històric per Fermín i la resta dels seus companys.
11: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
10: Fermín, com Eric i la resta dels seus companys, van gaudir d'una jornada d'emocions perquè estem parlant d'un Barça-Madrid, d'un clàssic al Camp Nou amb la lliga per decidir.
12: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
10: Va ser una festa grossa a l'estadi, amb càntics de tot tipus, però perquè, a més, al minut 20, el Barça ja guanyava 2-0 amb un golaç de falta de Marcus Rashford i un altre de Ferran Torres. Dos gols que valien un títol, que valien un títol contra l'etern rival, i dos gols que significaven que el Barça domina amb mà de ferro a l'estat espanyol i en el regne d'Mbappé i Vinícius.
13: Cada títol que ganes tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
10: De Jong traient pit, si hem de posar algun però a la nit, Laia, jo crec que n'hi hauria dos. Els direm amb la boca petita, però s'han de dir. Un, que vam passar de somiar amb una golejada al minut 20 a acabar el partit amb un to més aviat baix.
20: Era un somni que el Bernat Soler de seguida el va dir a la TDT, que també el tenia, després del segon gol del Barça. Sí.
10: I la segona, la festa postpartit a la gespa, deixem-ho amb que va ser poc lluïda. Però, en fi, això és segurament el de menys, perquè el que compta és que el Barça va guanyar la Lliga una altra vegada, dues de seguides, en un dia especial per Hansi Flick, el dia de la mort del seu pare.
11: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
10: Pedri, protagonista també d'aquestes dues temporades, dues lligues, amb un registre de Hansi Flick que iguala, per exemple, els d'Enrique Fernández, Eleno Herrera, Luis Van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique i Ernesto Valverde, tècnics que van aconseguir les dues lligues en les seves dues primeres temporades com a entrenadors del Barça. I amb dos títols de Lliga ja només té per davant Pep Guardiola, que en va aconseguir 3, i Johan Cruyff amb 4.
20: I I la derrota al Clàssic ha estat el colofó a una temporada terrible per al Real Madrid. Després del segon nadaplete, la segona temporada sense aconseguir cap títol, el Madrid toca fons i busca algú que el salvi, Marcos García.
14: El Madrid surt del Clàssic pitjor del que va arribar a Barcelona, a 14 punts del Barça, amb la Lliga perduda, impotent contra un equip de Flick molt dominant. Els dubtes sobre la implicació Mbappé es mantenen a Madrid. Ahir, amb el 2-0 al marcador, el francès va fer una piulada que posava a la Madrid, que molts allà interpreten com de jugador poc preocupat. I la setmana de les baralles, el vestidor va acabar amb una desfeta al Camp Nou que encara hauria pogut ser més àmplia. Arbeloa, tècnic blanc.
15: Entendemos la frustración, el desencanto, los insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo.
14: El punt d'inflexió d'aquest nou curs en blanc del Madrid serà l'arribada d'un altre entrenador i el gran candidat és José Mourinho. El portuguès ara al Benfica encara no ha donat resposta oficial als acostaments del Madrid, però ha estat tebi Mourinho a les últimes hores quan li han preguntat sobre el seu futur a Portugal. Mou encara té un any de contracte amb el Benfica i una clàusula de sortida de 3 milions d'euros.
20: I avui hi ha partit del Girona i és partit important perquè els de Mitchell visiten el camp del Rayo Vallecano en un partit molt clau per les aspiracions que tenen per la permanència, Eduard Solà.
16: El Girona començarà el partit d'avui a Vallecas amb només un punt d'avantatge sobre el descens, però el més important és amb quina distància respecte a l'Alavés l'acabarà. En el pitjor dels casos es mantindrà un punt per sobre i en el millor dels casos, si guanya, tindrà 4 punts més i serà 12è. El Girona jugarà avui al camp del Rayo Vallecano després d'haver encadenat 3 derrotes consecutives i d'haver guanyat l'últim partit fa més d'un mes. En una classificació amb molts equips amb els mateixos objectius, Mitchell ja va dir ahir que estan preparats i convençuts de salvar-se.
17: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer i estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
16: El Girona té 38 punts i el rival, el Rayo Vallecano, 42. Venen de guanyar el camp de Getafe a l'última jornada de Lliga i, sobretot, de classificar-se per la final de la Conference League. En una relativa situació còmoda a la Lliga, per la seva primera final europea, encara queden dies. El Girona ha fet avui el viatge d'anada i tornada al mateix dia. El Rayo i el Girona són els dos únics equips que jugaran 3 partits en una setmana i, en contra del Girona, és que haurà d'anar 2 cops a Madrid. Abel torna a la convocatòria després d'un mes de baixa i, en canvi, Brian Hill és baixa per sanció.
20: El partit del Girona, evidentment, també el podeu seguir a Catalunya Ràdio. El partit es juga a les 9. Doncs una mica abans començarà aquesta transmissió del Tot Gira. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada de l'exdirector esportiu del Sevilla, entre altres clubs, s'interpreta com un cop d'efecte per mirar de capgirar la deriva del primer equip, que continua en caiguda lliure i té per davant 3 matchball per evitar el descens. Biel Cadilla.
18: Sí, l'anunci arriba quan, a falta de 3 jornades, l'Espanyol es troba a tan sols 2 punts del descens. El mateix Monchi, en declaracions al club, ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
19: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
18: Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO Mao Ye i del president Alan Page. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, actual director esportiu del club, ara de baixa, ni tampoc de Manolo González, per qui Monchi demana confiança.
19: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja el equipo.
18: Ramon Rodríguez Verdejo, com es diu realment Monchi, que al marge del Sevilla ha treballat també a la Roma i l'Aston Villa, mirarà d'ajudar a redreçar la situació dels pericos, que encadenen 18 partits sense guanyar i dimecres reben l'Atlètic Club a l'RCD Stadium sense Nico Williams ni Sancet.
20: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
21: És increïble
0: crec que això necessitaré uns quants dies per
20: Parlarem de Paula Blasi, un dels noms d'aquesta setmana al món de l'esport, guanyadora de la Volta.
21: Catalunya migdia.
22: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
23: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
24: Ostres.
23: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
25: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
26: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
27: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
21: Catalunya migdia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
28: No m'agrada aquesta sintonia.
16: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
29: M'ho faries tu, Elisenda?
28: Jo sempre.
16: Pam, pam, pam, pam, pam. Mar Marvà, bona tarda.
0: Bona tarda.
16: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
0: Pam, pam, pam, pam.
28: Molt bé.
16: Com ho faries, Òscar?
29: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
16: Pam, pam, pam.
29: Veus? Sí.
30: De dilluns a divendres de 4 a 7...
16: La millor hora del dia.
30: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: Pam, pam, pam, pam.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
20: I aquest cap de setmana han passat moltes coses, més enllà del títol de Lliga del Barça. Comencem per les notícies bones. Paula Blasi, ciclista d'Esplugues de Llobregat, de només 23 anys, ha guanyat la seva primera Vuelta a Espanya i ha fet història, Isabel Alta.
31: Doncs sí, així és. Primera ciclista catalana de la història en guanyar la Vuelta o qualsevol altra gran prova femenina per etapes. De fet, només Josep Pessarrodona, just ara fa 50 anys, i Melcior Mauri, el 1991, han guanyat una prova així, justament també la Vuelta. Paula Blasi va capgirar la general l'últim dia, superant una llegenda com Anna van der Breggen a l'Angliru.
0: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
31: Blasi va ser segona a l'etapa de l'Angliru i, com dèiem, primera a la general. Es consolida així com una de les millors ciclistes del món, completant una gran temporada, i això que no fa ni 2 anys i mig que es dedica al ciclisme.
20: I un altre nom propi, Marc Márquez, que ha rebut l'alta hospitalària de doble intervenció a que es va sotmetre ahir a Madrid i que el tindrà de baixa un període indeterminat, Damià Aguilar.
32: Com dissabte es va trencar un dit d'un peu, va decidir que la intervenció ja prevista però no desvelada a l'espatlla dreta la faria conjuntament. S'obre novament el capítol de les lesions del tro de Cervera. Ara això de l'espatlla és per 2 cargols moguts d'una intervenció del 2019 i un tros d'os que els metges també van enretirar i que li afectaven el nervi radial. Aquí la clau de les caigudes d'aquesta temporada i la seva falta de confiança pilotant el prototip de Ducati, malgrat els èxits, com per exemple guanyar 2 curses sprint o fer el rècord del circuit de Le Mans. No serà a la pista durant el Gran Premi de Catalunya d'aquesta setmana, però sí l'Àlex Márquez, que defensarà la victòria del 2025.
20: I no tot han estat bones notícies aquest cap de setmana, perquè tot i que el Barça ha lluitat per la Champions d'hoquei patins, no ha pogut endur-se el títol. Maria Chesena.
1: Sí, el Barça ha dit adeu al títol europeu després de perdre per 3-1 contra el Porto. El conjunt blaugrana tornava 8 anys després a una final de la Champions, però el somni de regnar novament a Europa encara haurà d'esperar. Els de Ricard Ares arribaven a la final en un bon moment, però un molt mal inici de partit va esvair aquestes sensacions. Dos gols a la primera part de la primera meitat del Porto obligaven el Barça a remuntar, i tot i el gol de penal de Labart a l'inici de la segona meitat per retallar distàncies, el conjunt portuguès va sentenciar amb el tercer quan faltaven només 5 minuts per al final. El tècnic blaugrana, orgullós de l'equip, assegurava que tornaran a ser a la final.
2: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui.
1: I a la competició femenina el guanyador ha estat el Fraga, un equip que ja va eliminar el Vilassar a les semifinals de la tanda de penals i que ha vençut el Benfica per 4-1 en aquesta final.
20: I tampoc ha estat un bon cap de setmana per a l'Uni Girona, perquè l'equip ha quedat eliminat de la lluita pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet. Montserrat Raya.
3: A un pam, al cap dels dits, a tocar, per ben poc, pels pèls. Totes aquestes expressions resumeixen el que ha viscut l'Uni Girona en quedar-se només 2 punts d'accedir a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les de Roberto Íñiguez arribaven a la tornada de semifinal amb un punt en contra del partit jugat a València, i a Fontejau tothom creia en la gesta. Va ser un partit èpic, però al final empat a 73 al marcador amb un últim tir fallat per Màriam Coulibaly. I eliminació de les gironines. Ainhoa López, una de les més destacades ahir, es mostrava molt afectada.
4: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
3: El premi de consolació, si es pot dir així, és que l'Espart Girona té assegurada una plaça a la fase prèvia de la propera edició de l'Eurolliga.
20: I tornant a parlar de futbol, a la primera federació, el Sabadell manté les opcions d'ascens directe i l'Europa continua també en zona de play-off quan només falten 2 jornades per al final de la Lliga. En canvi, el Nàstic, l'equip amb més opcions de pujar a categoria a l'inici de temporada, cada cop té més complicada la salvació, Carles Vila.
5: Ahir els granes van perdre el camp del Tarazona per 2-0. El Nàstic va tornar a mostrar en un desplaçament la seva pitjor imatge sense pràcticament cap opció d'emportar-se els 3 punts. De fet, ja són 5 partits consecutius fora del nou estadi que acaben amb derrota. A més, s'acumulen els problemes perquè els de Pablo Alfaro són en zona de descens i han perdut el gol a baraix amb el Tarazona, l'equip que ara marca la salvació.
6: Sí, sí, dependemos de otros resultados, por supuesto, pero lo que sí depende de nosotros es ganar, y el próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Luego hay enfrentamientos directos entre equipos, que igual que hoy estamos así, porque ahora no dependemos de nosotros, pues como hace 2 jornadas seguíamos sin depender y luego conseguimos revertir, ¿no? Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
5: A la próxima jornada, en esta primera federació, juga derbi entre el Nàstic i l'Europa, i el Sabadell s'enfrontarà a l'Antequera.
20: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Avui, ja ho sabeu, a partir de les 4, programa especial a Catalunya Ràdio per seguir totes les celebracions de la Rua de Campions del Barça, després d'aconseguir ahir el títol de Lliga, el segon consecutiu d'aquesta era del Barça de Hansi Flick. Comença la Rua a les 5 de la tarda, però a les 4 comença aquest programa especial amb el Francesc Garriga i també amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, l'Arbusà, seguint aquesta Rua dels Campions. Ho deixem aquí, seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Buta.
7: Són les 3.
8: Catalunya Migdia.
7: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat tots els detalls d'aquesta rua amb què el Barça celebrarà aquesta tarda la Lliga, que ja passarà a la història com la Lliga del Clàssic per haver estat la primera de la història a aconseguir-se matemàticament en un partit contra el Madrid. Els pròxims minuts us explicarem com serà aquesta programació. Ara hi feia referència a Laia Tudel a Catalunya Ràdio per seguir aquesta desfilada triomfal dels culers per Barcelona. També hem recollit una informació d'última hora que hem sabut durant el programa. La Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 20 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, demana 29 anys de presó, mentre que per la seva exdona, Mercè Ginonès, en demana 17. I ens hem fixat en el conflicte de l'educació, perquè demà hi ha una nova vaga general a l'educació arreu de Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avui ha dit que està disposada a reconduir la situació i revisar aquest acord per millorar-lo, firmat amb els sindicats minoritaris de Comissions Obreres i la UGT, i que va posar en peu de guerra els sindicats majoritaris. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels docents. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
9: Doncs una investigació periodística del The New York Times, que ha tret a la llum una campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per tal de mantenir Israel a l'Eurovisió i netejar la reputació del país davant les acusacions de genocidi a Palestina. Segons el diari nord-americà, el govern hebreu té en marxa aquesta campanya diplomàtica, mediàtica i financera per utilitzar Eurovisió com una eina d'influència en la percepció internacional del conflicte a l'Orient Mitjà. En els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot, el concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. El reportatge, finalment, qüestiona l'actuació de la Unió Europea de Radiodifusió, que és l'organitzadora del concurs, perquè, diuen, intenta minimitzar el conflicte amb Israel, amagar informes interns i evitar investigacions externes. I, justament, el Consens Europeu per aplicar noves sancions a 7 colons a entitats jueves de Cisjordània, segons fonts diplomàtiques. La proposta tira endavant en la primera plasmació del canvi de govern a Hongria, que fins ara ho bloquejava. On es mantenen les discrepàncies entre les diplomàcies dels 27 és a imposar represàlies comercials amb productes o serveis provenents de les zones ocupades. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortea.
10: Hola, bon dia. França i Suècia volen aranzels per als productes de les colònies jueves a Cisjordània, però el ministre italià, Antonio Tajani, toca el violí.
11: Estem oberts a examinar la proposta, però no crec que sigui una decisió que calgui prendre avui.
10: La ministra irlandesa, Ellen McEntee, directament ho rebutja, i els Països Baixos aviat prohibiran pel seu compte tot el comerç amb les colònies jueves. En canvi, unanimitat per rebutjar la mediació de l'excanceller alemany Gerhard Schröder a la guerra d'Ucraïna, una proposta de Putin rebatuda així per la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
12: Crec que Gerhard Schröder ha estat lobbista d'alt nivell d'empreses estatals russes. És clar perquè Putin vol que sigui la persona.
10: Els socis europeus també han donat llum verda per reactivar l'acord comercial amb Síria un cop enterrat el règim de Bashar al-Assad.
9: I avui hem sabut que la producció d'electricitat amb gas s'ha disparat un 40% amb el model de gestió de red elèctrica després de l'apagada. Per evitar més episodis d'inestabilitat, l'operador s'ha volgat en aquesta energia de suport, que és més contaminant i més cara també per als consumidors. L'operació que es va posar en marxa a red elèctrica ara fa un any era per reforçar el sistema elèctric després d'aquella apagada i ha suposat fer un gir cap a l'ús del gas per produir electricitat. Segons un estudi que ha fet ara la plataforma Gas no és solució, aquest fort increment dels cicles combinats ha suposat un 16% més d'emissions de diòxid de carboni i sobrecostos quantiosos. Marina Gros és la coordinadora d'Ecologistes en Acció.
13: Estamos utilizando más fuentes fósiles que el año pasado para producir electricidad y el otro es el coste que esto ha tenido en la ciudadanía. Y estaríamos hablando entre 422 y 1.500 millones de euros para los consumidores.
7: Ara passen 5 minuts de les 3.
21: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
7: I avui també amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico, l'Alba Alfagem, psicòloga, i en Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
7: Grau d'eufòria a aquesta hora.
14: Encara no.
15: Dilluns, migdia, però...
17: Jo crec que ho deia pel Barça.
15: Ah, val.
7: Mira, tenim aquí un retrat. Això és la Catalunya real, d'alguna
15: sí,
7: manera.
15: Sí, total.
7: Perquè la Júlia, espero que no et
17: sàpiga greu,
7: això que fem a vegades quan parlem a través d'un vidre, ha fet allò de... Ara hem de parlar de futbol. Vocalitzant molt, perquè... Tu he vist que... Quan he dit eufòria no ho has relacionat amb el Barça, i en canvi en Jordi ha entrat movent els braços com... si tingués Marc Caçador ben a prop a la plaça Catalunya Guilani.
0: Tampoc és parlar de futbol, eh? No? És parlar del Barça.
7: I d'alguna manera parlar també de grup, això també...
15: Sí, totalment, totalment. Això que dius el Caçador jo crec que és realment un comportament de grup potent.
7: I també és política.
16: No, clar, i un dia va venir el Bernat Soler i vam estar parlant aquí i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé parlant de futbol sense tenir-ne gaire idea.
7: Doncs mira, d'aquí una estona vindran en Francesc Garriga i en Ramon Salmurri, que ens han un munt, i ens explicaran de què hem d'estar pendents aquesta tarda. Abans, un tema des de fora. Empar Moliner, bona tarda.
18: Bona tarda.
7: I ara pensava, potser li pregunto a l'Empar Grau d'Eufòria i em diu, he tastat un picapoll aquest matí?
18: També. Però, és a dir, per celebrar aquella victòria, res millor que un picapoll del Bages.
7: O sigui que tu sí que vas seguir el partit i vas estar-ne pendent i a les celebracions i aquest matí i allò de...
18: Sí, una mica per poders. M'agrada veure la gent que està contenta quan passen aquestes coses. I d'altra banda, m'emociona molt veure que el plaer és doble, no tant perquè guanya el Barça, sinó perquè perd el Madrid.
7: Clar, és que ahir...
18: És aquesta cosa.
7: L'única pega, en part... És que el 2-0 era un resultat molt bo al minut 20, però potser al minut 90 deies encara.
0: La segona part, dius, va, una mica d'emoció.

0: Castle Cells, així som. Castle Cells, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Buenos días, Castelldefels. Bon dia, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. En el programa del dia avui, el Cristian Cano ens dirà què és el que ens espera els continguts del dilluns esportiu d'avui. Paquita Cruz és la regidora d'Esports i també de Salut per Som Castelldefels. Serem nosaltres a l'espai Castelldefels Cofim. Continuant les jornades de la gent gran, en breu connectarem amb la nostra mòbil per saber què és el que està passant en aquests moments a la plaça de l'Església i també amb el grup de fotografia de la gent gran amb la Teresa Foguet, que precisament inauguren aquests dies una exposició a la Sala Margarida Xirgú. Des del Casal Can Boi, Toni Pérez, el seu gerent, ens explicarà per què han vingut una delegació de CaixaBank aquí a visitar el Casal. La mòbil ens acostarà en comerç de proximitat i el Leo Piqués, el inspector de la policia local, ens farà 5 cèntims de les incidències que han hagut aquest cap de setmana referents a la seguretat al nostre municipi. Doncs comencem. Welcome.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: El programa del dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: Doncs efectivament, de nou, aquest dilluns a les 9, dilluns esportiu, parlem amb el seu conductor, Cristian Cano. Molt bon dia, Cristian.
5: Hola, Anna, molt bon dia.
4: Què tenim preparat avui per al dilluns esportiu? Quins seran els continguts?
5: Doncs bé, com sempre, repassarem els resultats d'aquest cap de setmana a Castelldefels en diferents esports, repassant en profunditat diferents partits, principalment els més destacats, com per exemple podria ser, no, el de la Unió Esportiva Castelldefels, que va guanyar i va assolir la permanència a Lliga Elit, o també el del sènior femení de l'Esportiu Castelldefels, que va golejar el seu partit i va confirmar el seu ascens de categoria. Com sempre, també tindrem diferents protagonistes al llarg del programa. He parlat amb l'Eloi Pozuelo i també amb el Jota, i segurament es passaran aquesta nit pel dilluns esportiu per conèixer les seves impressions, les seves paraules, i també conèixer també amb més profunditat, doncs, com van anar aquests respectius enfrontaments.
4: Bé, poques jornades ja perquè acabin a les respectives lligues dels diferents clubs de la ciutat, oi?
5: Doncs sí, ja estem al segon cap de setmana de maig, encarem el tercer. Mica en mica, doncs, ens quedem, no?, amb el final de temporada. Fins i tot alguns clubs, no?, com pot ser el cas del rugbi, el Cruc, ja han concluït el seu curs 2025-2026. És veritat que encara tenim diferents fronts oberts, com per exemple pot ser la Lliga Elit, no?, que parlen sobre el Castelldefels, que encara té possibilitats de ficar-se a play-off d'ascens, depèn de si mateix, o també equips, no?, com pot ser l'exemple del Castelldefels Hockey Club, per exemple, que s'ha classificat a la fase d'ascens, també lluitarà per estar a la primera divisió, també l'equip de Supercopa, no?, el bàsquet femení Castelldefels, que va perdre aquest cap de setmana, però que està totalment mentalitzat en la fase d'ascens de les últimes setmanes de maig. I sí, ja mica en mica encarem el desenllaç, arribem, no?, com m'agrada dir a mi, al moment de la veritat, no?, on els equips, doncs, hauran de demostrar el ser o no ser, si volen o no volen estar a categoria superior, o en alguns casos mantenir la categoria. I tenim, la veritat, que un final de temporada vibrant, molt vibrant pels equips locals.
4: Molt bé, Cristian, doncs ens esperen les properes setmanes, doncs uns dies moguts per saber si hi ha equips, doncs això, que mantenen de categoria, si baixen, si pugen, unes setmanes molt excitants el que queden per concloure aquesta lliga.
5: Sí, la veritat que aquesta temporada, Anna, estem tenint un final de curs molt interessant, que recordo altres anys, no?, on arribàvem a les últimes setmanes de maig i havia poques coses en joc. Doncs mira, en aquesta ocasió, a aquesta temporada, doncs tenim un final de temporada, insisteixo, no? No vull ser passat, però espectacular, amb notícies, algunes molt positives, com és el doble ascens dels equips d'handbol, i bé, esperem que es puguin afegir més equips a aquesta celebració.
4: Esperem que així sigui. Però bé, per a més informació i per no anar desvetllant el que passarà, que encara no ho sabem, evidentment, com quedaran les coses, doncs aquests continguts al dilluns esportiu avui amb els protagonistes del cap de setmana i, com sempre, a les 9 del vespre. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano.
5: A vosaltres, Anna, que vagi molt bé.
4: Igualment, bon dia i bona setmana.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
1: El programa del dia.
3: Thank you.
6: El lunes a las 8
7: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
6: Bien, hola Ana, pues esta tarde en el programa Viajando por las Ondas tenemos como siempre pues un menú muy variado. Vamos a hablar comentando del turismo y sí. De los Estados Unidos, ¿verdad Jordi?
8: Sí Ana, vamos a hablar del turismo en los Estados Unidos, que está de capa caída como no podía ser de otra manera con la que está cayendo, a pesar de que no olvidemos que este verano gran parte de los mundiales de fútbol que atraen a millones de personas se van a celebrar allí, pero a pesar de eso tienen problemas realmente con los turistas que están llegando este año.
6: Sí, vamos a hablar también de cómo una prestigiosa revista de viajes y de turismo británica pues ha elegido como cada año cuáles son los paisajes más espectaculares del mundo y vamos a descubrir que precisamente el que está en el top one es uno que nos queda relativamente cerca. Así que si quieren saber cuál es, ya saben, esta tarde lo podremos descubrir.
8: Vale,
6: también vamos a hacer un recorrido por diferentes ciudades europeas, ¿verdad?
8: Sí, por lo que he llamado las tres joyas de la corona de las capitales europeas, de las capitales de país europea, que son Viena, Praga y Budapest. Y de alguna manera explicaremos lo próximas que están unas de las otras y lo fácil que es llegar en transporte público para visitar las tres ciudades de una tacada.
6: Uh-huh. Y después, en el último bloque, vamos a continuar nuestro recorrido por las islas de Noruega. Vamos a ver diferentes islas, pero sobre todo vamos a centrarnos en una que se hizo famosa hace un tiempo por, prácticamente, vamos a decir así, titularlo como la isla donde se detuvo el tiempo, donde el tiempo se abolió. Vamos a explicar en qué consiste esta excentricidad de esta isla nórdica, de esta isla noruega. Pues de todo eso vamos a hablar esta tarde. Así que Jordi, nos emplazamos Viajando por las Ondas, ya saben.
8: Hasta entonces.
6: Eso es. Adiós, Ana.
7: Si quieres viajar con nosotros, te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
6: El lunes a las 8
7: de la tarde.

0: al programa del dia.
1: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Pues viajando por las ondas, efectivamente, a las 8 de la tarde, después de Junts Esportiu a las 9 y Aires del Sur a las 11 de la noche. Pero ahora mismo nos vamos a la Plaza de la Iglesia porque ya estuvo la Patricia Gazaga y al Miguel Navarro para explicarnos cómo se está desenvolupant la jornada en una nueva actividad de las jornadas de la gent gran d'enguany. Endavant, Patricia, bon dia.
1: Bon dia, Anna. Doncs, com bé deies, estem aquí a la plaça de l'Església. Aquí hi ha molta energia, molta il·lusió, moltes ganes, també. Hi ha més de centenars de persones. O sigui, amb la Sílvia, que la Sílvia Soriano, que ara està a l'escenari, doncs, amb l'Albert i amb l'Efren, em comentava doncs, que podien arribar fins a les 200 persones aquí a la plaça. I també estan compartint espai doncs, amb els alumnes de l'escola Jacint Verdaguer, que estan també pues, ballant, fent aquesta classe d'aeròbic. I no sé, la veritat que aquí hi ha molt bon ambient, Anna.
0: Molt bé, doncs aquestes hores ballant amb una temperatura doncs, que no fa tampoc calor, no? I que s'està molt bé per precisament practicar l'exercici físic.
1: Sí, s'està molt bé i a més també quan al principi, quan abans de començar l'activitat, he de dir que hi ha gent coneguda, no? Que estaven tothom com alegres, també doncs, saludant-se. Són molts d'ells són participants doncs, del programa Salut i Diversió de l'Ajuntament i llavors són fidels a aquesta activitat. He parlat amb ells i també m'han comentat que estan encantats amb aquestes jornades de la gent gran i que estan apuntats a més activitats com sardanes, com el bingo musical, vull dir que aquestes jornades comencen avui amb aquesta activitat d'aeròbic, però que seguiran amb molta participació.
0: Molta participació i molta activitat. Avui un luxe, una classe que es desenvolupa normalment doncs, a l'interior del Frederic Mompou, que es pugui practicar aquí a la plaça de l'Església amb la col·laboració d'aquest alumnat del Jacint Verdaguer, que també interactuen i també doncs, donen aquest punt lúdic que en aquesta hora del matí una activitat inclús també les jornades de la gent gran. Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Gazaga i Miguel Navarro, per aquesta crònica.
1: Perfecte, retornem la connexió, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.

0: Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. RadioCastelldefels.org.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Efectivament, i avui, com cada dilluns, em som Castelldefels. En aquest cas, és amb nosaltres la Paquita Cruz, que és regidora doncs, de Salut i també d'Esports. Comencem a parlar d'aquesta darrera àrea d'esports. Molt bon dia, senyora Cruz.
3: Bon dia, Anna.
2: En un dia que comencen avui els Jocs Escolars.
3: Bueno, sí, avui és els tercers Jocs Olímpics Escolars, que és la tercera edició aquest any. I avui mateix a les 3:30, al Saló de Plens, declararem inaugurats els tercers Jocs Olímpics Escolars. I bueno, des d'aquí, abans d'inaugurar-los, que serà a les 3:30, com he dit abans, pues jo desitjo molta sort a tothom. Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i al Camp Minader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a l'Aleix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors, i les escoles estan reestructurant una miqueta, amb la qual cosa el dia 14, que tocava canal, anirem al canal igualment, i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs, però bueno.
2: Són Jocs Olímpics, això vol dir que es practiquen diferents esports, no?
3: Sí, segons la instal·lació on estem, pues, els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, la setmana que el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la taula de paddle surf, la taula gran de paddle surf, i després fem una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei, el frisbee, que no la podrem fer, i després una activitat a Can Vinader, que fem esports més de pavelló.
2: Doncs fa pocs dies es va posar en marxa el 100% de pistes de pàdel a l'exterior, doncs per a tota la ciutadania es va obrir aquesta instal·lació, recordem que va adquirir l'Ajuntament i que ha començat doncs, a donar aquest servei, aquest ús. Quines dades podien explicar a partir d'ara?
3: Pues mira, Anna, nosaltres vam obrir el 20 d'abril, es van obrir a la ciutadania les pistes de pàdel i tennis, no totes, tenim 4 pistes de pàdel i 3 pistes de tennis. Hem posat a disposició de la ciutadania per lloguer 3 de pàdel i 2 de tennis, perquè hem deixat una de pàdel i una de tennis per als professionals que vulguin fer ús per promocionar l'esport del tennis i el pàdel a la nostra ciutat, que també tenen el seu dret. Hem posat, tenen que presentar una certa documentació per poder treballar a les pistes amb nens i adults i llavors, després de presentar la documentació i ser validada pels tècnics de la secció d'esports, doncs els donen els permisos d'ús per fer-la servir i per promoure aquest esport que tampoc està molt a prop de la ciutadania. Al centre tenim el Gran Via, tenim el Gimeno, que ja fan aquesta activitat, però aquí al centre del poble no les tenien i bueno, és una manera de donar cabuda a aquestes activitats per a la població que està més al centre. Llavors portem uns 37 dies oberts i a l'anàlisi més o menys s'han produït 70 reserves que s'han gestionat en quasi la total de gestionades per la web i algunes directament al SEM Can Roca, que pots anar allà i fer la reserva directament. Llavors, són 130 reserves, de pàdel han sigut 17 reserves i de tenis 53. Quan més hi ha reserves és els caps de setmana, els dissabtes i el diumenge, i està més actiu, i entre setmana tenim un professional ja que està fent ús d'una de les pistes, la pista 1 de tenis, i les altres doncs, són de lloguer lliure.
2: Molt bé, i com valora aquestes dades?
3: Bueno, jo les valoro molt bé, perquè de no tenir res a tenir això, bueno, està molt bé. O sigui, estem oferint a la ciutadania un servei que no tenien i que ara ja tenen. I bueno, que també cal tenir en compte que la instal·lació l'hem obert amb la millora que hem pogut per obrir-la quan abans possible, però que continuem treballant, o sigui, els equips de manteniment continuen treballant, hem de fer canvis d'enllumenat, de paleteria, de més coses, i tenim una persona que està treballant allà, que s'encarrega de les pistes, del manteniment, i bueno, jo penso que és molt positiu que les haguem obert i estem molt contents amb aquests 37 dies, 38 dies d'obertura. Per lo menos veus que el CTC, el nou SEM Centre, està viu, que té una altra vegada activitat, i això és molt bo.
2: Parlant d'equipaments, continuen les obres al nou pavelló de Can Vinader i a la pista semidescoberta de Can Roca.
3: Sí, bueno, això és un tema que sempre parlem, Anna, és un seguiment, no? Fem cada dilluns que vinc, però bueno, està igual tot. El desenvolupament de les obres està segons el termini previst. No hi ha hagut cap problema, cap, l'evolució de l'obra és positiva i jo crec que està establerta segons el calendari que s'ha marcat, amb un timing que va perfectament. Sempre, ja ho vaig dir l'última vegada que vaig vindre, l'obra de Can Vinader està molt més adelantada que la de la semicoberta i bueno, anem fent i tenim moltes ganes ja de que acabi aquest any, comenci el següent i puguem fer servir, fer ús dels, sobretot els que tenen moltes ganes, les entitats pobres, que ara estan fent el seu pla d'ús i la seva activitat, la majoria a les pistes exteriors. I clar, això és un problema perquè quan plou o quan fa mal temps, bueno, mal temps no, perquè totes estan a fora amb mal temps, els nens s'abriguen i no passa res, però quan plou doncs perden dies d'entreno i hores d'entreno i això és el que més perjudica a les entitats.
2: Doncs una licitació que ja ha acabat i que en breu es posaran en marxa les obres per a l'Skate Park.
3: Sí, la licitació ja està completa i l'adjudicació de les obres bueno, ha guanyat la licitació l'empresa Vulcano, que és una empresa que es dedica a la construcció d'Skate Park. Suposo que aquesta vegada tindrem molta més sort i quan comenci l'obra la començaran i l'acabaran i segons el projecte previst i anirà tot bé. Actualment estem pendents de la contractació de la direcció tècnica facultativa i de la coordinació del Pla de Seguretat i Salut. Una vegada tinguem contractat això, l'empresa constructora farà el seu Pla de Seguretat i Salut, ho presentarà a la coordinació i això s'aprovarà en Junta de Govern. Una vegada s'aprovi el Pla de Seguretat i Salut, ja podran començar les obres i més o menys trigarem, jo crec que és un mes. I a partir d'aquí doncs ja començarem i jo penso que abans que finalitzi aquest any, tindrem el nou skate park per inaugurar-lo. Igual que vam inaugurar el divendres, Anna, la pista 3x3.
2: Que va ser de Marc Gasol, perquè la Fundació Gasol hi col·labora.
3: Sí, van fer un conveni a la Fundació Gasol i, bueno, i va anar molt bé la inauguració, va ser molt xulo, la pista ha quedat molt bé. I bueno, ja tenim un altre espai a l'aire lliure a la nostra ciutat per fer pràctica de l'activitat física esportiva un mes.
2: Doncs parlem d'altres coses encara relacionades amb els esports. Ja s'ha fet una sessió del programa Igualtat a peu de pista. Recordem en què consisteix aquest programa, senyora Cruz?
3: Pues mira, aquest programa és una formació que s'engloba dins del marc de l'actuació del Pla d'Igualtat de l'esport i del seu pla d'imparables. ¿Vale? És com el paraigües que acull aquests plans i aquestes formacions. Aquesta proposta formativa neix de la resposta de totes les entitats de la necessitat de tindre aquesta formació. I es van detectar i traslladar les entitats i llavors es faran sessions de treball conjuntament amb l'Ajuntament. Aquestes formacions les poden fer, nosaltres les passem a les juntes directives de les entitats i elles han d'informar als seus entrenadors, les direccions tècniques i, bueno, i aquí es faran a la sala polivalent del Centre Can Roca. La duració de cada taller o cada sessió són 90 minuts i l'objectiu és, bueno, dotar els equips tècnics d'eines perquè promoguin la igualtat, el respecte i la convivència dins de les pistes, dins de les grades i fora de les instal·lacions esportives també, dintre de l'entorn esportiu. Han fet el primer taller, que el van fer el dijous, 7 de maig, que era com fomentar el respecte des de la pista. Llavors aquest taller ja es va fer. Ara el segon taller és el llenguatge i el lideratge dintre de l'equip. Aquest taller és per millorar la comunicació, vale? Entre l'equip i els jugadors. I es farà el 14 de maig, aquest taller. I el tercer i últim taller es farà el dia 21 de maig, i aquest taller és el vestidor, les famílies i l'entorn. Bueno, és gestionar l'espai del vestidor i la relació que tenen els entrenadors o la direcció tècnica amb les famílies com a espai educatiu. Jo crec que això és fonamental per la transmissió dels valors de l'equip directiu dels entrenadors a les famílies i viceversa. Llavors es farà, com he dit, el SEM Can Roca i a la sala polivalent, i bueno, les sessions tenen una durada de 90 minuts. I res més, encara ens queden dos, i bueno, des d'aquí aprofito per que les entitats que no hagin fet la primera s'acostin a fer la segona i la tercera, perquè és molt interessant. I la nostra funció com secció d'esport i ajuntament és fomentar, però també és formar a les persones que treballen amb els nostres fills, i és una condició que tenim i que hem de complir.
2: Doncs parlem del Can Roca, ja estan obertes les inscripcions per les activitats d'aquest estiu.
3: Sí, hem tret les inscripcions el dia 30 d'abril, es van obrir les inscripcions per totes les activitats que el Can Roca ofereix als seus usuaris a l'estiu, sobretot. Bueno, hi ha activitats per tothom, però sobretot els pares. Bueno, jo ja no, perquè les meves ja són molt grans, però els pares que treballem, el que necessitem a l'estiu és tindre llocs on portar els nostres fills perquè facin activitat física o qualsevol altra activitat. Llavors, a les inscripcions es poden fer tant presencialment com a través de la web de Castelldefels Fem Esport. L'oferta inclou activitats aquàtiques per totes les edats, com he dit abans, des de nadons de 4 mesos fins a adults i gent més gran. Hi ha programes de tot tipus, d'iniciació, de perfeccionament, de manteniment, d'entrenament. Hi ha activitats per joves, per millorar les habilitats dintre de l'aigua, per aprendre a nedar. Hi ha moltes propostes centrades en la familiarització en el medi aquàtic, sobretot pels més petits, els que tenen més por, que ara arriba l'estiu, i hem d'intentar que els nostres fills millorin la seva tècnica aquàtica per no tindre problemes després o a la platja o a les piscines que tenim a casa o a qualsevol lloc. Llavors, més activitats aquàtiques normals, o normals que són part d'ensenyament, no normals, d'ensenyament, també hi ha activitats aquàtiques de salut. I aquí també és igualment per adults i per infants. I aquest és un enfocament més preventiu i rehabilitador, potser per les persones que tenen lesions o tenen alguna patologia i estan derivades pel metge del seu cap perquè tenen una necessitat de fer activitat aquàtica, perquè, com sabem, Anna, el medi aquàtic és el millor medi per fer rehabilitacions de temes òssios i musculars, perquè com a l'aigua no hi ha impacte, és el millor medi per fer aquest tipus de rehabilitació, però amb tota la edat, no només la gent gran. O sigui, la piscina no és només per la gent gran, la piscina és per tothom. Si comences des de petit, ho agrairem tots quan tinguem una certa edat, perquè és impressionant. I ja està, és això. S'ha de portar per fer les inscripcions, el pagament es fa en targeta i cal aportar la documentació corresponent que diu a la web. També s'inclou una assegurança mèdica de 6 euros, excepte en alguns casos. Hi ha bonificacions del 25% de descompte per abonats, o sigui, persones que siguin abonats al centre tenen aquesta bonificació, i 20% per a famílies nombroses. I això no és acumulable, no és el 25 més el 20, sinó van per separat. Bueno, és una oferta molt variada que busca, bueno, com sempre busquem des de la secció d'esport i des d'aquest ajuntament, fomentar l'exercici i l'activitat física i sobretot l'aprenentatge. És molt important. i ja està.
2: Molt bé, doncs parlem ara d'un altre programa, Fem Esports als Barris, en aquest cas estàvem parlant d'activitats que es fan sota el sostre del CEM Can Roca i en aquest cas són activitats que s'estan desenvolupant a l'aire lliure.
3: Bueno, aquest programa, perquè no ho conegui, que jo penso que ja el coneix tothom, perquè és un programa que ha tingut molt èxit i és un programa que està registrat com un dels millors programes que hem tret de la sessió d'esport. Fem Esports al Barri està consolidat com una de les iniciatives esportives de salut amb més participants. Entre octubre i abril, octubre del 25 i abril d'ara, del 26, s'han registrat 2.017 participacions d'assistència. Recordem que l'assistència i les classes que es fan a Fem Esports als Barris és gratuït. Només t'has d'inscriure amb l'aplicació Entràpolis i cada vegada hi ha més persones que fan servir l'aplicació. Jo me'n recordo que vam començar al principi i la gent no sabia com funcionava i bueno, igualment, si no et registres, perquè hi ha gent més gran que amb el tema de la tecnologia està una mica o no tenen el mòbil o pues no passa res. Tu t'acostes al barri on vols fer l'activitat i el tècnic que hi ha allà t'acollirà perfectament i t'ensenyarà, si tens l'aplicació, a fer-la servir. Llavors, un dels aspectes més positius que hem trobat és la fidelització. O sigui, les persones no només s'inscriuen i a vegades pensem que el millor s'inscriuen i després no venen. No, no. Em sembla que va ser el divendres al matí o el dijous, el divendres, em sembla. Vaig anar a la plaça de les Palmeres. No, mentida, el dimecres. Vaig anar a la plaça de les Palmeres per mirar la pista, a veure com estava, perquè el divendres era la inauguració. Hi havia com unes 50 persones fent esport a la plaça de les Palmeres de totes les edats. O sigui, això va ser, per mi és un orgull i és increïble. O sigui, aconseguir que tota aquesta gent, que a més no pertany al barri de la Pineda, que és les Palmeres, sinó sí, que pertany a altres barris, va caminant des de Can Vinader, des de Canyàs, des del Castell, des del Poble, des de la Muntanyeta, des de Montemar, van caminant a les Palmeres, fan la llet, sí, i després tornen a casa seva una altra vegada caminant. O sigui, això és fantàstic. Llavors, hem detectat alguns retos que hem de millorar i hem de reforçar la comunicació i la difusió del programa perquè tingui més visibilitat a les xarxes socials. També hem de millorar que a vegades les inclemències climatològiques impedeixen fer l'activitat i aquesta comunicació amb la gent que està apuntada o inscrita aquell dia l'hem de millorar perquè a vegades la gent s'ha presentat allà i plou o està mullat al terra i no es pot fer l'activitat i no passa res, no s'enfaden perquè han anat caminant i tornen caminant, vull dir, això ja és fer esport, però bueno, hem de millorar totes aquestes, bueno, aquestes ajustes que hem de fer. En definitiva, jo crec que Fem Esports als Barris ha costat a l'esport, a la ciutadania, a l'esport gratuït. Ho hem fet perquè sapem i som conscients de que tenim una llista d'espera brutal al CEM Can Roca. Ho vaig dir l'altre dia, a mi m'agradaria, a mi i a la secció d'esport i a l'Ajuntament i a l'equip de govern, s'agradaria fer de la nostra ciutat un gran CEM ciutat, saps? I poder oferir activitats a l'espai públic i a l'aire lliure i des de, bueno, les rutes, ja tenim una ruta i avui hem quedat ja en una reunió amb la Diputació per fer la segona ruta esportiva de proximitat i farem 3 o 4 i les tenim en marxa i això serà també dintre del programa Fem Esport.
2: I té relació amb Castelldefels Activa i Saludable?
3: No, Castelldefels Activa i Saludable és un programa que la iniciativa va sortir de la secció d'esports i va sortir fa 5 anys. Van fer proves pilotos amb treballadors de l'Ajuntament, una Smart-up, van fer proves a veure el funcionament, però es va quedar estancada. I quan jo vaig començar a ser regidor d'esport, això ho tenia molt present, lo de la prescripció i la recepta esportiva, perquè ja havia fet algun curs al Prat, ho tenen molt assolit, molt assimilat, molt treballat i els hi funciona molt bé. Llavors ho vam començar a treballar amb la tècnica d'esport, després ara amb la tècnica de salut, que és l'Anna també, i bueno, hem aconseguit treballar-ho i ser una de les primeres ciutats que ho està portant a terme amb la xarxa comunitària de salut que tenim, Tenim els CAPs, tenim les farmàcies, tenim molta gent que està fent la prescripció esportiva i per nosaltres és molt important. L'altre dia va sortir un article de la Generalitat com que era, això era una cosa novedosa i bueno, nosaltres vam vindre aquí a veure el nostre programa i nosaltres ja els hi vam dir que nosaltres ja ho fèiem. I ens vam quedar una mica parats quan va sortir aquest article de que a La Vanguardia, de que, ostres, la Generalitat, el Departament de Salut impulsa la recepta esportiva per no prendre medicaments. Nosaltres ja portem 2 anys fent això. Llavors, per nosaltres és un projecte que reforça l'activitat física, perquè l'activitat física no és només esport, sinó és una eina de salut, i nosaltres volem previndre i millorar la qualitat de vida. M'he posat aquí un text. Per mi, la deficiència de l'exercici físic, Anna, influeix en les malalties. O sigui, això és així. I s'hauria de prescriure l'exercici a l'igual que anem al metge i ens dona un fàrmac. Si l'exercici fos una pastilla o un fàrmac, debería de ser el medicamento más recetado del mundo. Yo creo que esto es el nostre objectiu. Nosaltres anem per aquí, seguirem treballant i tenim moltes idees i molts projectes de futur per continuar amb aquesta línia.
2: Doncs parlant de prescriure per la salut, comença la setmana sense fum.
3: Sí, això també, és la setmana sense fum que fem cada any. Aquest any hi haurà novetats, moltes novetats diferents per fer-ho una mica més atractiva, perquè no sigui la simple caminada que fem des de Baixador fins a Palmeres, o sigui, serà una caminada molt xula, que tindrà una gincama des de Baixador fins a Palmeres, i quan la gent arribi a Palmeres trobarà moltes activitats diferents que no s'han fet mai, o sigui, serà molt xulo. Però jo sé que el dia 22 vindrà Anna Gil, que és la tècnica de salut, i ella us explicarà amb més detall tot el que farem dia a dia, el dia 26, el dia 30, els espais on farem activitat, però el que sí m'ha dit és que tinc que fer incís sobre una xerrada sobre el son, que és a càrrec de Nippon Sansó. Nippon Sansó és una entitat, una empresa especialitzada en teràpies respiratòries domiciliàries, que era, abans era Tejin, Esteve Tejin, ara és aquest, ha canviat de nom, i hem fet un conveni amb aquesta empresa perquè aquests dies, això serà una mica, ho dirà l'Anna, perquè aquests dies ens ajudi a fer activitats diferents, però aquesta xerrada sobre la son serà avui, a partir d'avui poden inscriure's a l'Entràpolis, perquè aquesta xerrada serà a l'edifici de la República. Llavors, a mi m'agradaria que la gent entrés a l'Entràpolis a partir d'avui i s'inscrivís, perquè serà una xerrada molt, molt bona, vull dir. És una xerrada que jo aniré, segurament, perquè no dormo. No sé si és per la menopàusia, però no sé el que tinc, però cada vegada dormo menys pel tema dels sofocos. Sí. I m'agradarà molt aquesta xerrada. Està adreçada per tothom i pels que dormin també, perquè potser a la seva vida hi ha un moment que no dormiran, i llavors ja la tindran.
2: Ja sabran el que fer.
3: Clar, ja sabran el que tenen que fer.
2: Molt bé, doncs se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Paquita Cruz, regidora de Salut i d'Esports per Som Castelldefels. Fins un altre moment.
3: Gràcies, Anna.
2: Molt bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
6: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu.
7: Ah, ah. Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. La setmana passada, a Policia Local i Protecció Civil de Castelldefels van visitar el CECAT, Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, per posar en comú els diferents sistemes d'emergències i reforçar la coordinació amb la Generalitat. Una trobada clau per continuar millorant la resposta davant situacions de risc i garantir la seguretat de tota la ciutadania. A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, Marc Soler. El Avión i les Botes, nous establiments emblemàtics de la ciutat. Els dos restaurants, amb més de 50 anys d'història al servei del veïnat, van rebre el reconeixement el passat dijous 7 de maig. Formen part del projecte Establiments Emblemàtics, impulsat per les àrees de comerç i turisme de l'Ajuntament. I la ciutat viu un intens cap de setmana de ball amb el festival Biodança, amb tres actuacions, Los Aurora, Gala de Ballet Catalunya i una exhibició de dansa a la plaça de l'Església. El Festival Internacional Biodança va acollir aquestes actuacions a diversos emplaçaments i els continuarà acollint a la ciutat fins al 4 de juliol. I fins aquí aquest repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins aviat.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de fotografies. Sí, a primera hora d'aquest programa ens fèiem ressò de les jornades de la gent gran i de l'activitat d'aeròbic que s'està fent a la plaça de l'Església. Ara parlem d'una altra activitat inclosa en aquest programa que es durà a terme a partir de demà i veurem quan finalitza. M'estic referint a l'exposició de fotografia que impulsa l'Associació de la Gent Gran i que s'anomena Càmera en Mano. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Teresa Foguet, que és membre de l'Associació de la Gent Gran i coordinadora una mica d'aquesta exposició. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs una mica nerviosa per tot, per l'exposició, per la ràdio, per tot.
0: Bé, pel que fa a la ràdio, tranquil·litat, i pel que fa a l'exposició, estan penjades les fotografies que es podran veure a partir de demà, i en aquest cas l'exposició s'anomena Càmera en Mano. Per què?
1: Bueno, perquè realment la nostra vida fotogràfica sempre va amb càmera en mano i aprofitem qualsevol oportunitat per agafar la càmera. Així que...
0: Vosaltres
1: és inherent.
0: Formeu part d'un grup que es dedica a la fotografia de persones aficionades a la fotografia des de fa ja temps, que us reuniu al Frederic i Montpou. I en aquest cas, en quantes fotografies comptarem i quina és la temàtica? Més o menys, variada?
1: Mira, de tot el grup que estem ara a fotografia, de Fotos Seniors, som 18 persones que es posem. S'han animat aquest any gent nova i crec que els hem mimat una mica. Vull dir, els han animat i bueno, són uns 7 nous. Són 18 i són 69 fotografies que es posem. I la temàtica és molt variada. Cada un de nosaltres ha escollit allò que vol ensenyar i que vol mostrar i que vol compartir. I variada en temàtica i també en tecnologies. En aquest moment es posarem coses, fotografies que estan dintre de les abstraccions, de les superposicions, perspectives forçades, fotografia de fauna, paisatges, fotografia de detall, fotografia conceptual, paneo, temàtica i tècnica d'Amsky, moviment creatiu o zooming. Vull dir que, com veus, hi ha un conglomerat interessant.
0: Molt bé, molt variat pel que fa a la temàtica i pel que fa també al tractament d'aquesta fotografia amb les tècniques, no? En les que es fan. Vosaltres

0: Us reuniu al Frederic Mompou doncs, amb algun professor, alguna professora que us ensenya aquestes tècniques?
1: A veure, en aquest moment, bueno, la creadora del grup és Isabel Tejera des del 2013, vull dir que porta ja molts anys i és una aficionada de tota la vida, ho porta a la sang perquè el seu pare ja era aficionat, ho ha viscut sempre. I però tenim també companys que arrel de del Covid, com que els grups havien de minoritzar-se i érem un grup gran, doncs van fer com sessions. I llavors hi ha tres companys o quatre que participen també en aquestes classes donant-les. Tenim els dimarts un grup, el dimecres tres grups. Els dimecres hi ha una primera franja que es fa inici, una segona franja que és espai fotogràfic, que es tracten les coses més tecnològiques, més tècniques, de bueno, profunditat de camp, diafragma, bueno, aquestes coses més tècniques, i una última franja dels dimecres que és edició. Avui en dia no es pot parlar de fotografia sense parlar d'edició, això està clar ja. I ens nodrim d'aquest companys que ens ajuden a avançar en la fotografia, però també de moltes altres coses. Bueno, coneixem vides i obres de fotògrafs, visitem moltes exposicions fotogràfiques i després fem sortides i pràctiques d'allò que treballem a l'aula, doncs sortim a fer pràctiques, a vegades són pràctiques també dintre de l'aula, però el carrer ens aporta moltíssim. El carrer, festivitats, aconteciments, qualsevol cosa, aprofitem per agafar la càmera en mano i sortir al carrer.
0: És a dir, que us agrada especialment fer fotografies a l'exterior, no?
1: Evidentment. Evidentment que ens agrada més, tot i que també fem pràctiques dintre l'aula. La profunditat de camp es pot practicar dintre d'una aula. En Frederic Mompou també s'han fet pràctiques de llums, per exemple, de llums sense foc.
0: Sí.
1: Vull dir, aprofitem tot el que podem, tant dintre, però sobretot fora. Sortim força.
0: Sortiu en grup o després que cadascun individualment doncs, té la seva pràctica, no? A l'exterior.
1: Sí, bueno, generalment les sortides que fem les fem programades per a tot el grup i algunes sortides es fan també treballades per grup classe, per coses molt, molt concretes. Però les sortides així més per agafar fotografies, no tant com un objectiu concret, sinó per educar l'ull fotogràfic i aquella intuïció de dir allò és una fotografia que m'agrada i que vull captar, doncs són com més generals. O sigui, podem sortir a un jardí i agafar fotografies de macro, agafar fotografies de paisatge panoràmiques, agafar fotografies d'una flor sencera, d'una flor de detall. Vull dir, és una mica per educar aquell ull i la teva intuïció fer-la com més consolidada, no?
0: Molt bé, l'exposició s'inaugura demà, com dèiem, a la Sala Margarida Xirgo. Fins a quin dia es pot veure?
1: Fins al 30 de maig, sí. La veritat és que us animem, als oients que teniu a l'altra banda, per venir a veure-la. Jo penso que us cridarà l'atenció, sobretot això.
0: Doncs tenim un gran ventall de fotografies diferents, elaborades, realitzades amb diferents tècniques, com deien, que es poden veure a partir de demà a la Sala Margarida Xirgo. És una activitat inclosa dins de les jornades de la gent gran, càmera en mano, expo de l'aula o dels fotògrafs sèniors del Centre Frederic Mompou, de l'Associació de la Gent Gran, com diem, una activitat inclosa en la programació de les jornades de la gent gran d'enguany. Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies, que sigui un èxit l'exposició, sens dubte que ho serà, i moltíssimes gràcies per venir i explicar-ho.
1: De res, gràcies a vosaltres. Bueno, a mi m'agradaria agrair a l'Ajuntament l'àmbit de la cultura que ens ha estat al costat nostre contínuament, a resoldre tots els temes que l'hem plantejat, i també a vosaltres que ens feu sempre un foradet per donar-nos veu i bueno, també a l'associació que ens té sota el seu cobert.
0: Moltíssimes gràcies, Teresa Foguet, des de l'Associació de la Gent Gran. A partir de demà, exposició fotogràfica, són 69 fotografies, càmera en mano a la Sala Margarida Xirgo. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Estic tipa dels incívics.
3: Per què? Què t'ha passat?
2: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
3: Ostres, això fa molta ràbia.
1: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic.
4: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Parlem ara del CACEP Can Bou i d'una delegació de Kazakhstan que va rebre les seves instal·lacions. Ho fem amb Toni Perells, gerent del CACEP Can Bou. Molt bon dia, Toni.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com anem?
1: Molt bé, molt bé.
0: En què va consistir aquesta delegació? Que no és la primera vegada que un grup de professionals visita el CACEP Can Bou per conèixer de prop les seves instal·lacions i la seva gestió, no?
1: No, de fet ja és una trajectòria que portem des de fa pràcticament 12-13 anys en què a través de l'Organització Mundial de la Salut ens estan visitant professionals de diferents països per valorar el model d'atenció primària català.
0: Mm-hmm. I en què consisteix aquesta visita? Com es realitza? Quin programa
1: sí.
0: té?
1: Normalment els interessa molt el desenvolupament que en el CACEP hem fet no només dels metges de família, sinó de les infermeres d'atenció primària i dels administratius sanitaris. Aleshores, la visita consisteix amb una visita presencial a les instal·lacions, amb preguntes directes als professionals, una observació de l'organització i dels fluxos d'atenció als pacients i després una sessió més formal en base amb algun PowerPoint molt sintètic per donar peu a preguntes i respostes dels aspectes que més els hi poden interessar.
0: Pel que fa a vosaltres, des de l'altre cantó, quina impressió teniu si comparem, si valorem en aquest cas la gestió d'aquells països amb la que es du a terme aquell que CACEP Can Bou?
1: Mira, actualment hi ha una discussió a nivell polític sobre el tema de pujar o baixar impostos. No els hem de baixar, sincerament. Tenim un sistema de salut extraordinari per sobre de la resta de països del món, molt concretament en el cas de Kazakhstan, però comparativament amb Europa Occidental també. No sé fins a quin punt, malgrat puguem tenir problemes puntuals d'accessibilitat o més continuats a nivell d'accessibilitat a nivell hospitalari o problemes de satisfacció amb el tracte, el sistema de salut que tenim a Catalunya dona una cobertura extensíssima per les necessitats. I això és una cosa molt valorada. Hem tingut també la possibilitat nosaltres de visitar el Kazakhstan. Hem estat convidats en diferents ocasions, tant per l'Organització Mundial de la Salut com per organitzacions de gestió de salut, i hem pogut veure que tenen un bon sistema de salut, que desenvolupen ja el que anomenen policlíniques, que venen a ser centres de salut com els que tenim nosaltres, però que els hi falta un desenvolupament gran, tant a nivell de la recuperació de la informació recollida de cara als pacients, amb història clínica informatitzada, com també per la resolució i seguiment de malalties cròniques. Tenen molt bona xarxa d'atenció comunitària amb professionals que donen suport a nivell el que s'anomenaria auxiliars d'infermeria o paramèdics en diferents situacions en funció de cada país, tant si parlem de Kazakhstan com Uzbekistan o Tajikistan, però realment aquí estem molt més desenvolupats. Ara, no cal anar al Kazakhstan per veure això. Si ens plantem a França, per exemple, la situació és molt diferent, on els pacients poden estar pilotejats d'un professional amb un altre sense que hi hagi una integració en l'atenció. Aquí hem tingut visites no només de Kazakhstan, sinó també de gestors de salut del nord d'Itàlia o de professionals d'atenció primària de Flandes, de Bèlgica i d'Anglaterra. Tots ells valoren molt el sistema de salut de Catalunya i específicament l'atenció que des de Can Bou nosaltres prestem a la població.
0: Amb una gestió també eficient dels recursos que es tenen, tant a nivell de personal com a nivell econòmic també, no?
1: I això és important perquè som un consorci públic, cal recordar-ho. Hi ha gent que encara pensa que som privats, no hem estat en cap moment. El que sap és un consorci públic entre l'Ajuntament de Castelldefels i l'Institut Català de la Salut, i la diferència que té amb altres centres, com pot ser el del Castell, que és gestionat per l'Institut Català de Salut és que en aquell cas X Castell pertany directament a l'administració. Això, sent públics, a nosaltres ens permet gestionar amb més agilitat el pressupost, poder gestionar la contractació de professionals, la compra de serveis o del material que pugui ser necessari. I sempre mantenir la transparència en tots els comptes.
0: Pel que fa a la gestió que es fa en els centres públics de salut de Catalunya, si la comparem amb la resta d'Europa, crec que veure que potser cap a on va la sanitat pública, parlant d'Europa, per exemple, és una major, com tu començaves a dir, integració de tot el personal, faci la feina que faci una gestió integral de la salut, no?
1: Sí, hi ha dos aspectes bàsics del sistema de salut que tenim a Catalunya i a Espanya. D'un, l'especialització en atenció primària. Els metges de família són metges especialistes en medicina familiar i comunitària a través de l'examen MIR i d'una rotació de 4 anys. Les infermeres també són especialistes en atenció primària amb una rotació després d'examen també de 2 anys. Això és molt important. I l'altre aspecte important és el treball en equip interdisciplinar, de manera que amb un usuari, amb un pacient, no només l'atén un metge o l'atén un metge una vegada, una infermera o una altra, o un administratiu una tercera. Tots ells, en el cas del sistema de salut a Catalunya i el que estem desenvolupant molt aquí a Castelldefels, és que el pacient a diferents moments pot ser atès segons les seves necessitats per un administratiu sanitari, per una infermera o per un metge. Això és molt important perquè tots es basen en els mateixos objectius i en una història clínica que està informatitzada i que pot consultar un professional o un altre per no fer solapaments, per no fer contradiccions de tractament i que poden valorar també els professionals hospitalaris com els de primària poden veure la història de l'hospital. Això no està en altres països d'Europa. Només ho tenen desenvolupat parcialment a trossos en el Regne Unit i, per exemple, a Àustria encara hi ha centres de salut on estan treballant amb història en paper, escrivint en bolígraf, sense possibilitat de que uns i altres puguin compartir d'hospital la primària o d'un centre de salut amb un altre si el pacient canvia de població. És un model que s'està desenvolupant en alguns punts de Portugal, en el Regne Unit, evidentment, i a Irlanda, com he comentat, i està desenvolupant-se a Eslovènia i en algun dels països bàltics. Però realment estem bastant per davant amb organització en respecte a França, Alemanya, el gruix d'Itàlia i, evidentment, respecte d'Àustria o Polònia, per exemple.
0: Si parlem dels Estats Units, és una altra pel·lícula molt diferent, no?
1: Bueno, molt pitjor. Molt pitjor. Als Estats Units els avenços tecnològics que poden tenir són immensos, però es paguen de la butxaca. És a dir, és el sistema americà on hi ha pocs impostos, però cada persona, segons els seus recursos, pot pagar o no un tractament banal per una inflamació, per una infecció de gola o per un càncer, amb la qual hi ha moltíssima gent que ha pogut patir una malaltia i arruïnar-se per poder pagar el tractament per salvar la vida.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Toni Peris, gerent del CASAP Can Bou. Imagino que aquestes, les visites d'aquestes delegacions i també les de vosaltres, altres països d'Europa, continuaran, no?, en els propers mesos
1: d'aquest any. Sí. L'Organització Mundial de la Salut ens té en compte, el Departament de Salut també, i igual que ara vam atendre aquests professionals de Kazakhstan, l'any passat havien estat uns de la Xina, i possiblement en el futur doncs, podem rebre a d'altres professionals.
0: Doncs moltíssimes gràcies per la teva crònica, Toni, d'aquesta visita de la delegació de Kazakhstan al CASAP Can Bou i ja ens continuareu informant d'aquestes sinergies, jo crec que superinteressants.
1: Absolutament. Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia, que vagi bé.
1: Adéu, bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. El Dia d'Europa es va celebrar el passat dissabte a Castelldefels amb l'esport com a protagonista, amb una jornada esportiva i participativa amb els clubs de la ciutat, el dia d'abans, activitats als centres educatius i també la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, i col·laborava amb una mostra de material relacionat amb Europa. Diumenge va tenir lloc a la platja de la Pineda l'acció de neteja del litoral Let's Clean Up Europe. L'hort comunitari del barri del Poal continua creixent com a espai de convivència i sostenibilitat veïnal. L'hort urbà, impulsat per l'Associació de Veïns i Veïnes del Poal amb la col·laboració de l'Ajuntament, s'ha consolidat com un projecte comunitari de referència a la ciutat. La iniciativa combina agricultura ecològica, cohesió social, formació i accions vinculades a la lluita contra el canvi climàtic, amb la participació activa de veïns, veïnes i famílies del barri. El projecte continua obert a la ciutadania que vulgui sumar-s'hi i participar en les diferents activitats i tasques comunitàries. L'Àrea d'Igualtat organitza un taller d'art-teràpia per a joves LGTBI i persones aliades a Castelldefels. Aquest dimecres, 13 de maig, a la tarda, a 6:15. L'Espai Montserrat Roig acollirà aquest taller d'art-teràpia adreçat a joves entre 12 i 30 anys en el marc del Dia contra la LGTBI-fòbia, que es celebra aquest diumenge 17 de maig. Es tracta d'un espai segur per expressar-se, compartir i crear, obert també a amistats i familiars aliats. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem en una hora, ara ja amb l'actualització informativa en detall a l'informatiu local. Fins aviat!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Perdoni, ens pot portar el compte, si us plau?
3: Sí, ara li porto.
4: Has demanat el compte? Així, en masculí?
1: A punt de sal. En català, la paraula compte és masculina. Per tant, demanem el compte o traiem diners del compte corrent. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
6: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
7: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
10: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
11: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
12: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Doncs amb nosaltres el sotinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Primer de tot, abans de saber les incidències relacionades amb la seguretat que van tenir lloc el passat cap de setmana, volia adreçar-te també a donar el pèsam a dos guardes civils que van morir en acte de servei a la província de Huelva.
1: Doncs sí, lamentablement, una vegada més, ens tenim que adreçar al cos germà de la Guàrdia Civil per donar les nostres condolències de la policia local de Castelldefels i crec que de tot el municipi pel lamentable accident que va succeir el divendres on van perdre la vida dos companys de la Guàrdia Civil fent les seves funcions de lluitar contra el narcotràfic, i és un tema recurrent que cada vegada, doncs, per desgràcia, cada X temps es repeteix i caldrà prendre mesures per evitar que cap company més perdi la vida en acte de servei en una situació tan absurda com aquesta.
0: Molt bé, aquí a Castelldefels no es produeixen, per sort, aquest tipus de delictes.
1: No, amb l'alcoholància no els volem. No, els volem.
0: No però sí que Huelva, com deies, a Cádiz, en aquella zona sí que és recurrent, no? Per unes característiques, podríem dir, geogràfiques determinades, no?
1: Sí, té tots els números per aconseguir que aquestes bandes criminals s'hagin assentat des de fa temps, i el problema està en que la seva virulència, doncs, cada vegada és més gran, i això està afectant, doncs, a les persones que estan lluitant contra aquests clans de narcotràfic, i hasta el punt que estan patint moltíssima pressió per gent que coneixem d'allà, i sobretot el més trist és que estan perdent vida companys. Això és una cosa que s'ha d'aturar com sigui, canviar legislació, incrementar mitjans, però no pot ser que cada X temps sigui notícia que ha mort un guàrdia civil o un policia a la zona d'Andalusia, o on sigui. Vull dir, el narco està tot arreu i caldrà, creiem que, com a cossos de seguretat, creiem que caldrà prendre mesures adients, tant judicials com normatives, per acabar amb aquesta lacra.
0: Molt bé, aquí a Castelldefels, coses doncs, sortosament, molt menys greus. Per exemple, aquest cap de setmana, un accident amb alcoholèmia positiva del conductor o la conductora, no?
1: Sí, vam tenir un accident allà per les Palmeres, on una furgoneta se va estampar contra les Palmeres, anava a gran velocitat, segons els testimonis, i al final, doncs, va patir un accident, per sort no va haver-hi cap ferit, i va donar positiu el conductor amb alcohol i amb substàncies. Mm. O sigui, anava doblement perjudicat.
0: Ara que estem referint a que aquest accident de trànsit va passar a la platja, hem de dir que ja s'ha posat en marxa el dispositiu de seguretat de platja ja per a tot l'estiu, no? Perquè estem començant ja en plena temporada, podríem dir.
1: Sí, entre setmana encara els serveis encara no estan treballant. Vull recordar que el cap de setmana ja està treballant. O sigui, la policia local sí que estem treballant el servei de platges ja des de fa un mes cada dia amb diferents efectius. O sigui, estem cobrint ja la platja per donar seguretat. I el sistema de salvament, l'estructura de salvament s'incorporarà el dia 1 de juny ja a diari, i aquest mes de maig també ha estat els socorristes salvavides, que ens agrada dir, han estat també treballant els caps de setmana, ja que, doncs, bueno, el dissabte no va ser un dia bo, però els diumenges ja hi ha afluència a la platja i ja hi ha banyistes a la platja, per la qual cosa el risc d'un ofegament o un accident existeix, i s'ha avançat tot una mica, han fet un esforç i tenim policia i socorristes el cap de setmana, i a partir del dia 1 de juny ja hi ha socorristes i policia tots els dies per atendre qualsevol imprevist que pugui sortir a la platja.
0: A partir de l'1 de juny.
1: Sí, l'1 de juny ja, nosaltres la policia estem cada dia, però salvament sí que ja començarà a diari l'1 de juny, i bueno, doncs ja hem fet reunions de coordinació de més per intentar garantir un bon servei de seguretat, sobretot de seguretat tant de patrimoni, perquè no hi hagi robatoris ni furts, com a seguretat a nivell de vida, perquè pugues patir qualsevol tipus d'afectació o d'incident, no? D'ofegament, una persona es troba malament, un infartat. Pensem que a la nostra platja venen milers i milers de persones, la probabilitat de que això succeeixi, i de fet passa, és important. També vull recordar que disposem totes les guinguetes disposen d'un servei per atendre d'electroxoc per poder
0: primers auxilis,
1: sí, a més de la formació disposen de l'aparell, no? per descàrrega, per retornar a qualsevol persona infartada, i això és una garantia molt important perquè és un salvavides de primer ordre, i del qual estem orgullosos de tenir-ho.
0: Doncs fa poc se'ns va renovar la bandera blava. Estem pendents d'aquesta setmana poder parlar amb el regidor de platges que ens expliqui els detalls, però també pel que fa referència a la la bandera blava té conseqüències, no?
1: Sí, nosaltres la bandera blava és un objectiu que ja fa molts anys que disposem a les nostres platges i que tenim aquest reconeixement, que no deixa de ser un reconeixement de qualitat molt important, ni a més, esta Q de qualitat, ecoplatges, vull dir, ISOs, però la bandera blava pot ser la més emblemàtica, a més és internacional, i el fet d'aconseguir la bandera blava, doncs arriba un moment en què ja la ciutadania veu la bandera i ho considerem com algo normal. Però us puc assegurar que darrere d'aquesta certificació n'hi ha molta feina, una feina de diferents departaments. Nosaltres des de la policia treballem perquè som un dels punts importants, salvament, sanitat, medi ambient, o sigui, és una estructura multidisciplinal i s'han de complir tots els requisits, tots els paràmetres que es marquen. Si no els aconseguim, perdríem aquesta credencial, que seria, evidentment, un fracàs per nosaltres.
0: Doncs ja termina aquí, com deien recentment, de nou aquesta distinció de bandera blava que doncs, destaca la qualitat dels serveis que es presten a la platja de Castelldefels. Anem de la platja a altres llocs, parlem ara de les rotondes, la darrera de les quals s'ha instal·lat, per entendre'ns, a la cruïlla del restaurant en el sitio en l'Avinguda Constitució. No?
1: Sí, és una rotonda... Mira, la teva la vaig veure, va sortir a la tele, crec que va ser a la U, a la Sexta, crec que la vaig veure, dic, hòstia, Castelldefels, la rotonda. Bueno, és una rotonda que nosaltres diem de tipus xinxeta. És una rotonda que d'alguna forma no és el que ens hagués agradat que n'hi hagués allà, evidentment, no? Però hem considerat que les circumstàncies que n'hi havia des de via pública, tots els embussos que es feien a l'entrada del municipi i la quantitat de retencions que provocava aquell encreuament, doncs és una fórmula per intentar donar fluïdesa al tràfic. Sabem que no és la millor rotonda possible, però no deixa de ser una rotonda que d'alguna forma dona fluïdesa i fa la seva funció, la seva tasca. I sobretot també és important perquè no hi ha obstacles doncs, en el cas de que algú, per exemple, doncs, en alguna circumstància, per exemple, camions grans, articulats, autobusos, no puguen girar perfectament, doncs, encara que passin una mica per sobre, doncs, que és el que volem evitar, però bueno, si passa, doncs, no hi ha cap dany tampoc per ningú. No? És una mesura la menys danyina que tenim, la menys perillosa i que fa la funció que té que fer.
0: Vosaltres ja heu comprovat que realment el trànsit és més fluid.
1: Sí, sí, estan...
0: Era una petició també del veïnatge,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: De la zona.
1: Era un punt que se feien retencions per aquell encreuament i d'aquesta forma, pues, bueno, donar-se el punt de fluïdesa. Això, si la pregunta és, me vols dir que no hi ha retencions? N'hi ha unes retencions. A les 9 i 5 del matí, quan la gent portarà els fills al col·le i tal, doncs n'hi haurà, i a hores punta n'hi haurà, però evidentment no deixa de ser una eina més per intentar donar una mica, agilitzar una mica al trànsit i donar fluïdesa.
0: També els caps de setmana, imagino, perquè és una direcció que es prem la gent per anar també a la platja.
1: Sí, igualment.
0: Les entrades a la platja i sortida, no?
1: És una artèria del municipi, és un dels punts on passen tothom quasi bé a diari i això doncs, ens provoca que la densitat de tràfic sigui important i a la qual cosa les retencions també.
0: Molt bé, doncs alguna cosa més a destacar? Consells, no? Arriba a l'estiu també, que hem de tenir en compte ara, com deies, que la platja acull doncs, cada vegada més gent. Ara encara no es veu de dilluns a dimecres, però sí els caps de setmana.
1: Doncs mira, avui podríem donar algun consell que crec que no per repetit no deixa de ser d'actualitat i és, sobretot, és la gent que es visita o la gent que va a la platja intentar evitar deixar res a la vista. És un reclam molt important i de vegades no pensem perquè anem a la nostra... Doncs, bueno, pensant en nostres coses i, desgraciadament, la policia encara ho veiem de que cada qui estem no som els robatoris que tenim, però sí que és veritat que molts dels que tenim són perquè hem deixat algun tipus d'objecte atractiu a la vista i això ha provocat que els amics de l'ajeno doncs, ho veuen molt fàcil. Hem d'intentar...
0: Aprofitar el nostre despiste, no?
1: Sí, deixem un ordinador, un portàtil, i pensem, bueno, com ho fan? Doncs sí, passa. I vull recordar que això s'ha d'evitar un mòbil, unes ulleres a vistes, no? Ja sabem que l'ideal serà que mai hi hagi cap robatori, però, evidentment, una forma d'evitar-ne és no deixar res a la vista, una motxilla, que al millor n'hi ha res, una bossa de mà que pugui ser atractiva, no? Que tingui logo d'un centre comercial o d'una tenda d'electrònica, qualsevol cosa que pugui ser un reclam, hem d'evitar-ho i val la pena guardar-ho perquè doncs, moltes vegades alguns dels robatoris que es produeixen estem segurs que són perquè la persona, el delinqüent, ha vist allò i ho ha vist molt fàcil.
0: Estem parlant de l'interior dels vehicles,
1: l'interior
0: o vehicles, en general?
1: L'interior de vehicles, l'interior de vehicles. És un consell per a gent que anem a la platja d'intentar guardar-ho tot i no deixar res atractiu a la vista. Sobretot, més que a la platja passa molt amb gent que ens visita, que ve, per exemple, a gaudir de la nostra hostaleria. Venen a dinar, empresaris, representants, no? Aleshores, doncs, bueno, quan venen a denunciar-nos els fets i ens diuen, no, és que m'han robat un portàtil perquè el tenia. Dic, hòstia, però com deixes un portàtil al seient de darrere, no? Vull dir, saps aquelles
0: la
1: coses
0: vista,
1: que...
0: No?
1: Sí, segurament aquella persona, doncs, no ha pensat i, bueno, ho ha deixat allà i s'ha intentat una mica, doncs, volia deixar clar que la nostra platja és una platja segura perquè les dades delinqüencials així ho demostren, però volem que ho sigui més i per evitar que n'hi hagi cap tipus de tentació per al delinqüent, el millor és no deixar res a vistes.
0: Bé, i també, doncs, ser conscients quan estem en un restaurant o en una terrassa prenent alguna cosa o dinant o sopant, també no deixar-ho fàcil, no?
1: Evidentment.
0: Tot no, el que sigui... no perdre els nostres objectes de vista personals,
1: sí.
0: Eh?
1: Intentar, doncs, bueno, s'ha reduït molt aquest tipus de furt, però evidentment encara n'hi ha algun cas, no? El despiste amb la carpeta, amb el mòbil, que te despistes amb la d'això i te poden prendre el mòbil. Bueno, sí, tenir cura. No tenir por, però tenir cura, no? Sempre és important.
0: Ser precavido, eh?
1: Precavido, aquesta és la paraula.
0: Doncs Leo Piqué, sotinspector de la policia local, moltíssimes gràcies per acostar-nos les novetats més destacades pel que fa a la seguretat. I ens deixem per un altre dia per fer un monogràfic del tema dels patinets, perquè, com comentàvem abans, a micròfon tancat, doncs la normativa s'ha posat més dura en aquest sentit,
1: sí.
0: I cal recordar que és el que s'ha de fer.
1: Però ja explicarem totes les obligacions dels titulars de patinets i dels conductors, i també recordarem que la policia local, doncs, vetllarem perquè es compli aquesta normativa, perquè no pot ser d'altra forma.
0: Moltíssimes gràcies, Leo. Que vagi bé la setmana.
1: A vosaltres, com sempre.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels dilluns 11 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels inaugura la nova pista de bàsquet 3x3 de la platja amb la presència de Marc Gasol. La policia local i Protecció Civil visiten el CECAT per reforçar la coordinació davant emergències. Tot a punt per l'inici dels tercers Jocs Olímpics Escolars de la ciutat. Comencem.

0: La ciutat compta amb una nova instal·lació esportiva a l'aire lliure a la platja. Parlem de la pista de bàsquet 3x3 de la plaça de les Palmeres, inaugurada oficialment el passat divendres 8 de maig en un acte que ha reunit representants institucionals esportius i a la ciutadania. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, així com la de Marc Gasol, vicepresident i cofundador de la Gasol Foundation i de la directora executiva de l'entitat, Tete Ferreiro. Escoltem a l'alcalde durant la inauguració i també a Marc Gasol.
1: En primer lloc, molt bona tarda a tothom. Vull donar les gràcies a Marc Gasol i a la seva fundació per aquesta col·laboració tan important i sobretot també al bàsquet de Castelldefels, a les nens i a les nenes que juguen a diferents clubs de Castelldefels, que són els autèntics protagonistes, els nens i les nenes de Castelldefels. Els valors que podem aportar des de l'Ajuntament a la societat que volem que tingui i té la gent de Castelldefels.
2: Per què? La necessitat que tant en Pau com jo, la vocació que teníem, que ens van inculcar els nostres pares es dedicaven a la medicina. Llavors, des de la medicina sempre tenien un servei cap a la comunitat, cap a la societat. Les entitats esportives tenen un paper molt, molt important. Com sabeu, jo m'he dedicat durant molts anys a bàsquet, però molt més important, el bàsquet em va ajudar a mi a formar-me.
3: El Manu, l'alcalde de Castelldefels. Un aplaudiment, sisplau.
0: La nova pista és fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelldefels i la Gasol Foundation, una aliança que té com a objectiu impulsar els valors de l'esport, els hàbits saludables i l'activitat física entre la ciutadania, especialment entre infants i joves. La nova pista 3x3 està situada al Passeig Marítim, a la plaça de les Palmeres, i és d'accés lliure i gratuït. La instal·lació compta amb mides reglamentàries de la Federació de Bàsquet amb una superfície blava de 15 metres d'amplada per 11 metres de llargada. L'espai està preparat per acollir entrenaments, activitats esportives i tornejos a l'aire lliure, consolidant-se com un nou punt de trobada esportiu i social al litoral de Castelldefels. A més, el conveni entre l'Ajuntament i la Gasol Foundation preveu la celebració d'un esdeveniment esportiu benèfic anual adreçats a joves i famílies. La iniciativa forma part del compromís municipal amb la promoció de l'esport i l'oci saludable, així com la prevenció de l'obesitat infantil i juvenil mitjançant la pràctica regular d'activitat física. Amb aquesta nova instal·lació, Castelldefels continua reforçant els espais públics vinculats a l'esport i consolidant a la platja un entorn actiu, saludable i obert a tothom. La Policia Local i Protecció Civil de Castelldefels van visitar divendres el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, amb l'objectiu de posar en comú els diferents sistemes d'emergències i continuar millorant la coordinació amb la Generalitat davant de possibles actuacions, davant de possibles situacions de risc. Escoltem la cap del Servei de Gestió d'Emergències, que explica en un vídeo què és el CECAT.
4: El CECAT va néixer abans de l'any 92. Ja era la idea de créixer en una sala de coordinació de gestió d'emergències, que és la finalitat que té. Nosaltres diem que tenim els moments de pau i quan la cosa es complica, doncs és el moment de l'acció. Tenim l'equip 24 hores treballant tots els dies de l'any. La sala disposa de dos operadors i un tècnic que fa de cap de sala. En el moment que s'activa l'emergència, a la sala passen a ocupar posició els diversos operatius. El que més m'agrada de la meva feina és la satisfacció, sobretot quan has acabat i veus que ha funcionat bé. Sempre aprenem coses, perquè no hi ha mai cap emergència que sigui igual.
0: La trobada va servir per compartir protocols, eines i mecanismes de resposta entre els diferents cossos i serveis implicats en la gestió d'emergències, amb la voluntat de reforçar la capacitat d'actuació i garantir una resposta més eficaç davant qualsevol incidència que pugui afectar la ciutadania. Escoltem ara a Javier Delgado, de Protecció Civil.
5: Dintre d'això es va fer una petita presentació del com funciona el CECAT, quins són els objectius, i en aquesta visita nosaltres vam poder expressar nostres inquietuds, nostres dubtes, les línies de col·laboració, i després vam fer una visita in situ a tots els llocs de feina que té el CECAT, tenen una sèrie de posicions. El CECAT està obert les 24 hores i hi ha dos tècnics, dos operadors i un tècnic de protecció civil que actua com CAP i està a les 24 hores. Aquest centre, quan hi ha una emergència, el que fa és supervisar en continu qualsevol incidència i gestionar les comunicacions que reben a través del 112 i si hi ha alguna alerta, algun pas a un estat d'emergència, aquest centre és dinàmic i el que acudeix a aquest centre són els diferents grups d'actuació i operadors que intervenen en l'emergència, com pot ser el SEN, com pot ser Mossos d'Esquadra i com pot ser bombers.
0: A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, el Marc Soler. Escoltem ara Javier Delgado, de Protecció Civil, que explica en què s'està treballant actualment des de l'Ajuntament, des del servei, amb l'elaboració del DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal.
5: Nosaltres treballem tot el DUPROCIM, que aquest és el nou pla que estan abordant, que ja està en procés d'homologació. Té una primera part que és un anàlisi dels riscos. Nosaltres, com a Castelldefels, en concret, anem tots els riscos i d'aquests mirem quines estan afectades d'una manera preponderant. És a dir, que tenim l'obligació de desenvolupar tota una planificació expressa per a aquest risc. Nosaltres tenim un pla que és tot terreny, que es llama un pla territorial, que aquest ho com que les emergències poden sortir de qualsevol faceta, a tenir un pla que és tot terreny, per qualsevol risc, per qualsevol coseta que això té una valoració de risc, nosaltres podem activar aquest pla. I després tenir uns riscos específics, com que són els riscos específics que ens afecten com a municipi a Castelldefels, que com bien has dit, estan afectats pel risc d'incendis forestals, també està afectat pel risc de nevades, aunque molta gent no crec que estiguin afectats pel risc de nevada, estiguin afectats

0: operacions i serveis d'emergència per avançar cap a una ciutat més preparada i segura. Els tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels comencen avui amb l'acte inaugural previst a 3:45 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Des de l'equip de govern, la regidora de Salut i Esports, la Paquita Cruz, ha destacat que es tracta d'un esdeveniment molt esperat que torna a reunir escoles públiques i concertades de la nostra ciutat amb l'objectiu de fomentar l'esport, la convivència i la participació dels centres educatius. La regidora també ha explicat que aquesta és la tercera edició dels Jocs i que enguany el programa ha hagut de reestructurar algunes activitats a causa de la vaga de professorat prevista aquesta setmana. Escoltem la intervenció de la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
1: Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i al Camp Mineder, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a l'Aleix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors, i les escoles estan reestructurant una miqueta, amb la qual cosa el dia 14 que tocava canal anirem al canal igualment i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs.
0: Els Jocs Olímpics Escolars ofereixen una programació variada d'activitats físiques i esportives adaptades als diferents espais de la ciutat. Les propostes combinen exercicis en equip, dinàmiques a l'aire lliure, activitats vinculades al medi aquàtic i esports en instal·lacions esportives municipals. Escoltem a la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
1: Segons la instal·lació on estem, doncs els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la tabla de padel surf, la tabla gran de padel surf, i després fer una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei i el frisbee, que no la podrem fer. I després una activitat a Camp Mineder, que fem esports més de pavelló.
0: Algunes de les activitats previstes a l'exterior s'han hagut de reorganitzar aquest any per qüestions logístiques. La participació dels centres és flexible i cada escola pot sumar-se a una, dues o tres jornades programades. Segons ha explicat la regidora, l'objectiu principal és continuar promovent l'activitat física i la il·lusió compartida entre l'alumnat de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels obre el segon bloc de convocatòries de subvencions municipals per l'any 2026. En el marc del sistema de tramitació anticipada, l'objectiu és facilitar la planificació i l'execució dels projectes que desenvolupen les entitats de les ciutats. La tramitació anticipada prevista a les bases reguladores i al Pla Estratègic de Subvencions permet avançar els procediments administratius, millorar l'eficiència de la gestió i garantir una major transparència i seguretat jurídica per a les entitats beneficiàries. Escoltem el tècnic de subvencions, el Pol Alonso.
2: I d'aquesta manera totes les àrees segueixen el mateix procediment, està tot ordenat, podem repassar-ho, podem revisar-ho d'una forma més fàcil i també per a les entitats els dona més marge de temps per conèixer com anirà tot i també amb la intenció de poder-los pagar abans, no? Perquè si ho traiem tot a principi d'any se suposa que el procediment mateix acabarà abans que si ho publiquem a finals d'any. Aquesta és la idea principal, no? Fer arribar els diners abans de les entitats. Aquest any ja hem fet alguns canvis per poder fer el pagament de manera més àgil. I l'any que ve estic segur que encara serà més àgil perquè hem aprovat unes bases entre cometes generals, no?, que apliquen a totes les subvencions, amb la intenció de retallar tota aquesta burocràcia, no?, diguem, tot aquest procés administratiu que s'allarga molt per normativa.

0: i fer-lo més àgil, de manera que si abans tardàvem 6 mesos, 7 mesos en pagar, doncs ara podem fer-ho en 4 o en 3.
1: Aquest nou bloc inclou línies de suport adreçades a activitats d'estiu per a infants i joves, clubs esportius, l'organització d'activitats escolars de caràcter lúdic a centres educatius públics i concertats del marc del pla educatiu, així com el suport a la inclusió d'infants amb diversitat funcional mitjançant la contractació de monitoratge especialitzat durant les activitats d'estiu. Escoltem el tècnic de subvencions, el Pol Alonso.
0: S'han obert, si no m'equivoco, una, dos, tres línies diferents, tres àmbits diferents, no? Seria tres àmbits, joventut, esports i educació, i dintre d'aquests tres àmbits hi haurien 5 subvencions. Dintre de joventut tenim les subvencions destinades a activitats d'estiu per a nens, nenes i joves, val? Com deia jo, naturalesa d'estiu, no? Activitats d'estiu per nens, nenes i joves, que es va obrir el període l'1 de maig, la setmana passada, i estarà obert fins al 30 de maig de 2026. Val? Poden entrar les entitats que vulguin a la seu electrònica i des d'allà tenen tota la documentació, tots els models, i poden llegir doncs, com funciona la convocatòria, què es demana i quins documents sol·liciten. Després, en l'àmbit de joventut, continuant, hi ha una segona subvenció, línia de subvenció, que és la subvenció per la contractació de monitors de suport a la inclusió en els casals d'estiu. Són tots aquests monitors de suport, no?, pels infants en casos d'inclusió. I aquesta no s'obre al juny, s'obre al maig, perdona, s'obre el 15 de juny, el 15 de juliol. S'obre un mes més tard, també per especificitats d'aquesta convocatòria concreta, però la majoria, veureu que la majoria de les subvencions ja estan obertes des de l'1 o 5 de maig i que acaben el termini el 30 de maig.
1: En l'àmbit esportiu, els ajuts estan destinats a donar suport a clubs i entitats esportives sense ànim de lucre de la ciutat que participin en competicions oficials i promoguin la pràctica esportiva federada. I pel que fa a educació, les subvencions tenen com a objectiu impulsar l'organització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic als centres educatius públics i concertats dins el marc del Pla Educatiu d'Entorn. Escoltem el tècnic de subvencions, el Pol Alonso.
0: Continuem amb esports. Esports tenim els clubs esportius sense ànim de lucre a Castelldefels que promoguin l'esport, no?, en competicions oficials federades. Aquesta està adreçada doncs, a les entitats, no?, que participin en competicions oficials federades i ja està obert, com he dit, del 5 al 30 de maig. El mateix que totes les subvencions, des de la seu electrònica es pot mirar tots els requisits i tota la documentació que necessita. I, finalment, en educació tenim l'organització d'activitats extraescolars, no?, pels centres d'educació d'infantil i primària. Aquí tenim diferenciats els que són centres públics dels centres concertats. Llavors, cada entitat, segons sigui concertada o pública, haurà d'aplicar en una o l'altra línia. I el període és el mateix, no?, del 5 al 30 de maig. Llavors, que tinguin en compte les entitats que per la majoria d'elles que estan en aquests àmbits, el termini és el 30 de maig, excepte aquestes que es vulguin presentar a la convocatòria de monitoratge inclusiu que tenen fins al juliol.
1: Les entitats interessades han de presentar les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal, on també es pot consultar la documentació, els requisits específics i els models normalitzats de cada convocatòria. Des de l'Ajuntament asseguren que aquest sistema garanteix l'accés públic a la informació i reforça els principis de transparència, concurrència competitiva i correcta gestió dels recursos públics. L'Ajuntament de Castelldefels ha reconegut els restaurants El Avión i Les Botes com a nous establiments emblemàtics de la ciutat. L'acte de descoberta de les plaques commemoratives va tenir lloc el passat dijous 7 de maig davant els locals i va comptar amb la participació de la regidora de Comerç, la Mar Sicília, i el regidor de Turisme i Hostaleria, el Guillermo Massana. Escoltem a la regidora de Comerç i el regidor de Turisme.
2: Es un proyecto que lo que pretende es reconocer, ¿no?, esa labor tan importante de personas, familias de distintas generaciones, pues que empezaron con un proyecto y que a día de hoy, después de, como es el caso del avión, ¿no?, 80 años, madre mía, se dice rápido, ¿no?, y generacionalmente han continuado con el proyecto y por nuestra parte ese reconocimiento de mantener viva la tradición, de mantener vivo el proyecto y el establecimiento en este caso y es eso, un reconocimiento a esa labor, a ese trabajo y a ese relevo generacional que hoy en día es tan importante.
3: reforzar, ¿no?, lo que es una tradición, la tradición gastronómica de Castelldefels, que Castelldefels es un destino primordialmente gastronómico, pero no de ahora solo, sino hace ya más de 100 años que Castelldefels tiene restaurantes reconocidos, y el avión es uno de nuestros emblemas en la ciudad por su trayectoria, por el trabajo que hace actualmente, por su cocina, un espacio además que se ha renovado recientemente, y la verdad que es un placer estar aquí con Vicente, un colaborador nuestro mano a mano del proyecto gastronómico Castelldefels, felicitarle a él y felicitar a su familia por la labor que han hecho durante todos estos años.
1: Els establiments distingits de l'Avión i les Botes comparteixen una llarga trajectòria familiar i una vinculació històrica amb Castelldefels, convertint-se en espais de referència per a diverses generacions de veïns i visitants. Amb dècades d'història al darrere, tots dos han mantingut una aposta per la cuina tradicional i mediterrània, el tracte proper i l'ambient familiar, consolidant-se com punts de trobada emblemàtics de la ciutat i preservant l'essència de la restauració de sempre. Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran apostant pel projecte emblemàtics Castelldefels, una iniciativa impulsada l'any 2023 a través de les àrees de comerç i turisme i amb la voluntat de protegir i posar en valor el comerç i l'activitat turística de proximitat. Escoltem a la regidora de Comerç, la Mar Sicília, que ens explica més sobre la continuïtat d'aquest projecte.
2: Sin duda es un proyecto que vamos a seguir y vamos a continuar haciendo. A lo largo de los próximos meses estaremos con más establecimientos que merecen este reconocimiento, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción muy grande también para nosotros, ¿no? Porque venir a estos sitios que quienes somos de Castelldefels pues hemos conocido en sus inicios o hace muchos años, ¿no?, y te traen muchísimos recuerdos, y ver toda esta transformación que, como comentaba Guillermo, pues han conseguido Vicente y toda su familia, es maravilloso y es un ejemplo y digno, como digo, de reconocimiento. Vamos a continuar, sin duda.
1: El projecte busca d'aquesta manera reconèixer i donar suport als establiments amb més trajectòria i arrelament a la ciutat, preservant la història, la identitat i el paper que aquests negocis han tingut al llarg dels anys dins la vida social i econòmica de Castelldefels. I ara, els esports.

0: Bon dia, Cristian. Com va la temporada esportiva? Què repassareu avui en el programa de Dilluns Esportiu?
1: Doncs bé, com sempre, repassarem els resultats d'aquest cap de setmana a Castelldefels en diferents esports, repassant en profunditat diferents partits, principalment els més destacats, com per exemple podria ser el de la Unió Esportiva Castelldefels, que va guanyar i va assolir la permanència a Lliga Elit, o també el del sènior femení de l'Esportiu Castelldefels, que va golejar el seu partit i va confirmar el seu ascens de categoria. Com sempre, també tindrem diferents protagonistes al llarg del programa. He parlat amb l'Eloi Pozuelo i també amb el Jota, i segurament es passaran aquesta nit pel Dilluns Esportiu per conèixer les seves impressions, les seves paraules, i també conèixer també amb més profunditat com van anar aquests respectius enfrontaments. Ja estem al segon cap de setmana de maig, encarem el tercer. Mica en mica ens quedem amb el final de temporada, fins i tot alguns clubs, com pot ser el cas del rugbi, el Cruc, ja han concluït el seu curs 2025-2026. És veritat que encara tenim diferents fronts oberts, com per exemple pot ser la Lliga Elit, que parlen sobre el Castelldefels, que encara té possibilitats de ficar-se a play-off d'ascens, depèn de si mateix, o també equips com pot ser l'exemple del Castelldefels Hockey Club, per exemple, que s'ha classificat a la fase d'ascens, també lluitarà per estar a la primera divisió, també l'equip de Supercopa, el bàsquet femení Castelldefels, que va perdre aquest cap de setmana, però que està totalment mentalitzat en la fase d'ascens de les últimes setmanes de maig. I sí, ja mica en mica encarem el desenllaç, arribem, com m'agrada dir a mi, el moment de la veritat, on els equips hauran de demostrar el ser o no ser, si volen o no volen estar a categoria superior, o en alguns casos mantenir la categoria, i tenim la veritat que un final de temporada vibrant, molt vibrant pels equips locals. Estem tenint un final de curs molt interessant, que recordo altres anys, on arribàvem a les últimes setmanes de maig i hi havia poques coses en joc. Doncs mira, en aquesta ocasió, aquesta temporada, tenim un final de temporada, insisteixo, no vull ser passat, però espectacular, amb notícies, algunes molt positives, com és el doble ascens dels equips d'handbol, i bé, esperem que es puguin afegir més equips a aquesta celebració.
0: Esperem que així sigui. Gràcies, Cristian. Que tinguis una bona setmana.
1: Que vagi molt bé.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dilluns 11 de maig a Castelldefels. Castelldefels inaugura la nova pista de bàsquet 3x3 de la platja amb la presència de Marc Gasol. La policia local i Protecció Civil visiten el CECAT per reforçar la coordinació davant emergències. Tot a punt per l'inici dels tercers Jocs Olímpics Escolars de la ciutat. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
7: El 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.
8: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
9: Arruba pel títol de lliga.
10: A fons.
11: Avui, a la Fons, posarem el focus en una realitat cada cop més present a la nostra societat, les malalties neurodegeneratives i especialment l'Alzheimer, una problemàtica que no només afecta les persones diagnosticades, sinó també el seu entorn més proper amb un impacte emocional, social i sanitari molt rellevant. Per entendre millor aquesta realitat i conèixer de prop la tasca que es fa des del territori, avui ens acompanya Guillem Martín, neuropsicòleg i membre de la direcció de la Fundació Alzheimer. Amb ell parlarem dels orígens de la Fundació, de la situació actual de les malalties neurodegeneratives i dels serveis que ofereixen per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i les seves famílies. Molt bon dia, Guillem.
12: Hola, bon dia.
11: Per començar, com neix la Fundació i quina és la necessitat que es volia cobrir en el moment de la seva creació?
12: Doncs la Fundació Alzheimer neix l'any 2002 amb la idea de poder donar resposta doncs, a tot el creixement que hi havia i que hi ha actualment també, que hi havia en aquell moment, de les malalties neurodegeneratives. I a més també cap a poder fer un tractament que fins aleshores no existia perquè eren malalties doncs, que estaven gairebé en el seu inici a nivell d'estudi i també de diagnòstic.
11: Les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer tenen cada vegada més incidència. Quina és la situació actual que esteu observant des de la vostra experiència?
12: Doncs actualment destaquem doncs, un increment dels diagnòstics. També és veritat que doncs, d'anys enrere aquests diagnòstics es feien de manera doncs, més tardia. Actualment els diagnòstics són més precoços. I sí que notem doncs, primer doncs, un augment de la quantitat de persones diagnosticades i a més de la mà, doncs, el que deia abans, diagnòstics precoços, que això també ens porten a tenir a vegades persones més joves del que ens trobàvem fa anys enrere, inclús amb diagnòstics presenils de menys de 65 anys, que abans eren casos doncs, molt, molt puntuals i que actualment doncs, sembla que s'estan normalitzant. No és que siguin la majoria, però és més freqüent veure'n algun.
11: I a què es pot deure aquest manifest d'aquesta malaltia abans dels 65?
12: Doncs pel que deia abans, bàsicament pels diagnòstics precoços. És una malaltia doncs, que té un recorregut llarg, que actualment les noves tècniques de diagnòstic ens porten a uns diagnòstics que es poden fer abans de que la malaltia es manifesti i que doni símptomes en la vida, diguéssim, en el dia a dia. Llavors, clar, això ens porta a que podríem tenir el potencial de fer diagnòstics que podrien ser d'aquí 15 anys, però que la malaltia estigui latent. Amb les noves tècniques de diagnòstic, doncs, evidentment, no és cap on, no és el que necessitem fer, no necessitem fer aquests diagnòstics sense perquè no hi ha una resposta ni no hi ha una cura, però sí que és veritat que en el moment que comencen a veure petits símptomes o petits detalls que ens poden cridar l'atenció, doncs això ja existeix. Llavors ens permet poder fer un tractament doncs, molt, molt inicial. Tot això anys enrere no ho podíem fer i a nivell terapèutic doncs, ens ajuda bastant doncs, perquè els tractaments són molt més efectius en a mesura que la malaltia està en un punt inicial que no en un punt final.
11: I com es poden, com és ara la detecció? Com vosaltres ho podeu ara relacionar amb aquesta malaltia?
12: Doncs els diagnòstics a nivell de neurologia i en els hospitals doncs, es poden fer noves tècniques amb punxons lumbars, amb que detecten per concentracions de proteïnes concretes i també doncs, es poden fer a l'última... diguéssim, novetat a nivell de diagnòstic és amb detecció amb sang, que això és una cosa molt, molt nova i que encara no s'ha normalitzat, però que d'aquí a poc ja ho tindrem a l'abast, i també ens permetrà doncs, també uns diagnòstics menys invasius. Tot això ha d'anar acompanyat, evidentment, d'un seguiment a través de bateries neuropsicològiques i de test de memòria, de llenguatge i atenció, entre d'altres, a tot el que són capacitats cognitives, per confirmar, diguéssim, més que confirmar, poder fer un seguiment d'aquest diagnòstic, que ara sí, amb aquestes noves tècniques, són diagnòstics objectius i que no donen lloc a error quan parlem de malaltia d'Alzheimer.
11: A més d'aquest coneixement que teniu sobre l'Alzheimer i el diagnòstic, és important també ajudar les persones afectades com les seves famílies. Quines són les dificultats més habituals amb què es troben quan apareix la malaltia?
12: Si parlem de famílies, en el moment, les dificultats, en primer lloc, és l'acceptació d'aquesta nova realitat, l'acceptació d'una malaltia com aquesta i tot el que comporta la paraula Alzheimer, perquè és una paraula doncs, que té un rerefons molt dur i, a més, la majoria de persones a nivell de carrer doncs, hi ha un desconeixement de què és el que pot passar i cap on anirem. Llavors, aquesta desorientació, aquesta necessitat d'informació inicial és la que les famílies doncs, ens demanden en el moment en què arriben a la nostra fundació. Després, evidentment, necessiten un suport i una orientació doncs, per fer tot aquest recorregut i poder acompanyar-los durant tot el recorregut de la malaltia. Però les famílies en el moment inicial necessiten doncs, informació i necessiten acceptar i, sobretot, entendre, perquè moltes vegades surten d'una consulta amb un diagnòstic que no saben què vol dir o no saben què és el que comporta.
11: Familiaritzar-se. Doncs, sí.
12: El què? Digue'm.
11: Familiaritzar-se, no? Entenc que cada cop tens aquesta situació a davant de la taula i llavors has de saber com portar-ho.
12: Sí. Sí, exacte. Necessitem pautes de gestió de situacions noves que apareixen per casa i que no sabem com gestionar-ho i com tirar-ho endavant. I a més, doncs, també amb el hàndicap que a vegades també ens trobem famílies que no només parlem de la malaltia d'Alzheimer, d'altres malalties neurodegeneratives, d'altres tipus de demències, que són semblants a l'Alzheimer però que tenen amb característiques una miqueta específiques i que també necessiten una orientació específica, no? I tot això, doncs, en un moment inicial en què tenim primer aquest cop tan dur del diagnòstic, les famílies estan afectades, els és difícil també, doncs, perquè bueno, hi ha una por i un desconeixement, doncs, que els bloqueja bastant.
11: Passant al vostre dia a dia de la Fundació, en quines grans línies treballeu?
12: La nostra tasca diària de la Fundació és, doncs, l'obra social, que és, doncs, aquesta atenció educativa i psicoestimulativa per a les persones, doncs, que tenen un deteriorament cognitiu, no? Que venen al nostre centre, que fan tallers de memòria, que fan tallers d'art, de teràpia, musicoteràpia, és a dir, tot el que siguin activitats que ens puguin ajudar a que aquestes malalties evolucionin d'una forma més lenta. Per una altra banda, l'altra línia d'intervenció que tenim és la docència i sensibilització. Doncs aquí, doncs, oferim una formació específica per professionals i també a nivell de formació, doncs, per estudiants en col·laboracions amb instituts, per exemple, no? O amb persones que estan estudiant uns graus, doncs, que també necessiten informació sobre malalties neurodegeneratives. I per una altra banda, tot el que sigui col·laborar amb investigació, doncs, oferir tot el seguiment de persones, doncs, que hi ha aquí, doncs, informació, seguiments diagnòstics, doncs, tot això, dades que tenim, ens poden ajudar també a investigar o a col·laborar en investigacions en aquesta àrea.
11: Comentaves que en l'àmbit d'un dels àmbits que oferiu són tractaments, tallers, entrenament cognitiu. Quin impacte poden tenir aquestes activitats en les persones amb deteriorament cognitiu?
12: Actualment és el que, més enllà del tractament farmacològic, que és una part d'aquest tractament per a les malalties, tenim la part, doncs, més de mantenir-nos actius, tenir una vida activa a tots nivells, física, però evidentment cognitiva. I aquí és on entrem nosaltres. Doncs per què? Doncs perquè necessitem que el nostre cervell estigui actiu, estigui en marxa, perquè tot el que són les xarxes neuronals mantinguin actives. Això que ens ajuda? Doncs ens ajuda que aquestes malalties evolucionin de forma més lenta. Per què? El nostre objectiu, tot i que ja sabem que són malalties que no es poden curar, és que les persones puguin mantenir la seva qualitat de vida el màxim de temps possible i la seva autonomia el màxim de temps possible. I sempre tenim clar, doncs, que són malalties que el seu nom diu són neurodegeneratives, és a dir, que evolucionaran a pitjor, però que aquest pitjor ha de ser el més lent possible. I aquí és la nostra tasca diària.
11: També disposeu d'una unitat de memòria i de diagnòstic neuropsicològic. Per què és tan important detectar aquest deteriorament cognitiu de manera precoç?
12: Nosaltres, des del primer moment, vam voler fer aquest projecte, doncs, per poder acompanyar les persones que tenen un diagnòstic molt precoç, perquè sabem que el tractament en fases inicials és el més efectiu. I nosaltres disposem, doncs, d'aquesta part de diagnòstic, però també d'aquesta unitat de memòria en la que les persones poden venir i poden fer un taller de memòria específic per fases molt, molt inicials, inclús per persones, doncs, que tenen petites pèrdues de memòria, però que clínicament encara no disposen d'un diagnòstic específic i que estan en aquest impàs, doncs, a vegades de pseudoautonomia i que necessiten un espai, doncs, molt concret en el que es puguin sentir còmodes i en el que veien aquí, fent el seu taller de memòria, després van a fer la seva vida quotidiana, habitual, doncs, al gimnàs, a buscar els nens a l'escola, és a dir, fer la seva vida que han fet fins ara, però que aquestes dificultats de memòria hi són i s'han de tractar. Una miqueta al símil, doncs, amb els fisioterapeutes. Doncs, quan hi ha alguna lesió s'ha de tractar, s'ha de fer un treball, però això no ens ha de dificultar fer una vida quotidiana amb normalitat. Doncs aquesta unitat de memòria, aquest és l'objectiu, tractar i oferir un espai en què aquestes persones se sentin còmodes i puguin treballar a uns nivells, la veritat és que són activitats, doncs, que són reptes i que per ells, doncs, els hi va bé i que necessiten també, doncs, buscar aquest espai, doncs, per al tractament, que per sort a Castelldefels els el tenim, perquè són, és veritat, són tractaments molt específics. Quan parlem de ciutats grans, a Barcelona hi ha molt poques entitats que fem això. Doncs imagineu una ciutat com Castelldefels, tenir, diguéssim, poder disposar d'un espai com aquest, doncs en realitat també és un petit luxe.
11: Un altre servei que de vegades és molt necessari és l'atenció domiciliària especialitzada. en quins casos és especialment útil aquest tipus d'acompanyament?
12: Doncs ens podem trobar en diferents casos. Primer, doncs, en persones doncs, que estan en fases molt inicials i no volen anar a un centre, és a dir, prefereixen fer un tractament individualitzat a casa, doncs, que vingui un terapeuta que pugui fer aquesta tasca a casa de tractament cognitiu, d'estimulació cognitiva. I després ens podem trobar, doncs, a vegades, amb l'altre extrem, doncs, que hi hagi moltes dificultats de tipus físic, per exemple, doncs, que impossibiliten la mobilització o que és difícil sortir de casa, però que no ens ha d'impedir doncs, poder rebre aquest tractament. Depèn de cada família. Hi ha tantes persones com malalties, us podeu imaginar, es manifesten de manera diferent, tot i que hi hagi el mateix diagnòstic. I les necessitats de cada família també són canviants i aquí és on entrem nosaltres, doncs, poder-nos adaptar al que cada família necessita i al que és més adient en cada moment.
11: Parlant de famílies que realment doncs, tenen un paper clau també en el procés d'aquesta malaltia, com funcionen els grups de suport i què aporten els cuidadors?
12: Els grups de suport són una eina molt important per a ells, doncs perquè els permet un espai, tenir un espai en el que es puguin sentir compresos, on es poden sentir escoltats per la resta de persones, pels professionals que hi som, i en el que són lliures d'explicar les necessitats que tenen i estratègies tant que ells fan servir com altres persones del grup, compartir-les. Aquestes estratègies ens poden ajudar a cuidar d'una manera més efectiva. No dic millor, perquè les persones que cuiden sempre cuiden bé, perquè ho fan des de la voluntat i des de l'estima, però sí d'una manera més eficaç. A vegades doncs, el poder compartir aquestes estratègies i aquestes maneres de fer ens pot ajudar molt. I sobretot el que deia abans, no? Aquests espais d'escolta activa i de sentir-nos compresos, perquè moltes vegades les persones que cuiden socialment estan molt aïllats, doncs perquè el seu entorn va desapareixent. I en aquests espais troben persones que estan en la mateixa situació que ells i que entenen perfectament el que estan explicant. I a més, doncs, si això li sumem, doncs, que a més, doncs, podem sortir d'aquests grups amb estratègies noves i amb comprensió millor dels processos les cures que hem de tenir cap a la persona que tenim a casa, doncs encara millor, no?
11: Totalment. A més d'això, també estava pensant, participeu en esdeveniments culturals i comunitaris per millorar la visibilització de l'Alzheimer?
12: Sí, de fet, aquí a Castelldefels fem diferents projectes amb diferents entitats, per exemple, amb l'Institut de les Marines, amb l'Escola dels Pins, també. De fet, aquesta setmana mateixa hem rebut... l'escola va rebre el segon premi per un projecte que vam fer nosaltres aquest 2025, que era un projecte intergeneracional en què nens de primària venien al nostre centre i feien activitats amb els avis. I, de fet, era un premi que es va donar el dilluns a nivell estatal i va ser rebre el segon premi. Vull dir que nosaltres, com a entitat, fem un treball comunitari i molt important aquí a Castelldefels. Fem diverses xerrades a l'any, treballem amb la mà de l'Ajuntament, amb altres entitats també culturals d'aquí de Castelldefels, i al final quan treballes quan estàs en un ciutat, poble com Castelldefels, doncs aquest treball comunitari, treball en xarxa és essencial, perquè aquí totes les entitats ens podem aprofitar i tenir nous coneixements gràcies a les entitats que tenim al costat.
11: Em pregunto també com pot ajudar la ciutadania de Castelldefels, no? Ara que parlàvem de la vostra acció social, com pot donar suport a la vostra fundació?
12: Doncs nosaltres estem oberts, doncs, tenim des de la nostra pàgina web, tenim un espai en el que directament es poden fer donacions a la nostra entitat, però nosaltres estem oberts a projectes col·laboratius de caire cultural amb altres entitats, amb persones doncs, que ens poden ajudar a fer projectes nous, vull dir, això nosaltres sempre tenim la porta oberta i l'experiència ens diu que aquestes col·laboracions, per exemple, que deia abans, amb escoles i instituts, doncs són molt profitoses tant pels alumnes com per les persones que tenim al centre, no? Inclús per les famílies, evidentment, que són les que estan al darrere de cada persona malalta que tenim al dia a dia.
11: I per acabar, quin missatge t'agradaria transmetre a les persones que poden estar començant a detectar problemes de memòria en un familiar?
12: Doncs en primer lloc, Jo els diria que quan comencem a detectar que hi ha certes pèrdues de capacitats en gent gran, és molt important no normalitzar-ho, és a dir, no podem normalitzar amb bellesa i malaltia i relacionar-ho. Per què? Doncs perquè ens estem equivocant. Ser grans, arribar a la bellesa, no vol dir estar malalts, cosa que anys enrere s'acceptava i s'entenia com una normalitat a la bellesa. Doncs no ha de ser així. Al moment que comencem a detectar aquestes dificultats, hem d'anar al metge, hem de donar-li la importància que realment tenen i, a més, buscar un recurs en el que ens puguin ajudar per tractar aquestes dificultats, perquè probablement són molt més importants del que les persones es poden pensar. Llavors, per mi el més important és això, no dubtar, buscar professionals que ens puguin ajudar i fer un diagnòstic molt precoç per també tenir el millor tractament possible des de l'inici.
11: Realment aquesta malaltia, doncs, i el que passa, no?, moltes vegades, malauradament, una persona que comença a tenir aquesta degeneració cognitiva, doncs no pot tan sortir-se sola i necessita, doncs, de professionals com vosaltres, del suport familiar, i pel que comentes, doncs, aquest seria el camí.
12: Sí, exacte. És que al final, com qualsevol malaltia, necessites que els professionals que ens dediquem a això ens puguin ajudar i ens puguin orientar. Ningú neix après i tant el tractament com la cura d'una persona malalta és un aprenentatge constant i les famílies, doncs, necessiten aquest aprenentatge, necessiten professionals que ens puguin ensenyar amb com portar a terme aquest tractament a casa, com donar suport a les persones que cuidem, perquè a més això ha de ser una continuïtat. La nostra tasca diària no s'acaba quan estem al centre, això ha de continuar a casa. I tot el que fan les famílies i totes les eines que els donem, doncs ens complementen a la nostra tasca del dia a dia que fem amb les persones que tractem al nostre centre.
11: Doncs moltes gràcies, Guillem Martín, per apropar-nos millor, doncs, la situació actual d'aquesta malaltia. Recordem, el Guillem Martín és neuropsicòleg i membre de la direcció de la Fundació Alzheimer.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
11: Gràcies, adeu, bon dia.
10: A fons.
6: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
7: Al 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, molt bones, són les 9 de la nit i benvinguts al Dilluns Esportiu de Ràdio Castelldefels, l'espai al programa en el que anem a repassar com ha estat aquest passat cap de setmana del dissabte 9 i del diumenge 10 de maig del 2026 en l'esport local, en l'esport de Castelldefels. Un cap de setmana que, com ara comentarem, ha sigut molt i molt mogut i que ens ha portat notícies, algunes molt positives i d'algunes no tant. La del dia d'avui és l'edició del 11 de maig del 2026. Soc el Cristian Canó, m'acompanya el Sebas des del SOC i ara sí que sí, comença el Dilluns Esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, anem a parlar sobre els partits, sobre els resultats dels equips locals d'aquest passat cap de setmana. Un cap de setmana on cal destacar que hem tingut bastant activitat esportiva, hem tingut fins a 5 esports en joc, com per exemple són les disciplines del futbol, bàsquet, futbol sala, handbol i hoquei herba. Els protagonistes del dia d'avui, el dilluns esportiu, seran Eloi Pozuelo, jugador de la Unió Esportiva Castelldefels. Va signar un doblet al partit de dissabte i va ser absolutament diferencial perquè l'equip de Miquel Motoso aconsegueixi els 3 punts al camp del Prat. I també parlarem amb el Joan Manel Pujol, amb Jota, jugador del Castelldefels Hockey Club, equip que va empatar el dissabte via fèrrea 3-3 davant de la Real Sociedad, i aquest empat certifica la classificació del Castelldefels a la fase de 6.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Donem inici al repàs de resultats d'aquest cap de setmana del 9 i 10 de maig en clau futbol. Esport en el qual la Unió Esportiva Castelldefels ha guanyat el camp de l'Associació Esportiva Prat per un resultat de 2-4. El duel va ser corresponent a la 29a jornada de la Lliga Elite i cal dir que es va complicar i de quina manera d'inici, ja que el Prat s'avançaria al minut 24 de partit amb un gol de Ricard Vidal. L'equip local, en aquest cas, el Prat, signaria el segon abans del temps de descans de nou Ricard Vidal per situar el 2-0 al temps de vestuaris. Afortunadament, el Castelldefels va tenir un arreón final espectacular i va ser capaç de fer la remuntada. Al minut 84, Eloy Pozuelo retallaria distàncies amb el 2-1, al 88 de nou Eloy Pozuelo empataria amb el 2-2, al 89 Pol Aldabó en pròpia porteria signaria el 2-3 i finalment Kilian Villaverde al temps afegit signaria el 2-4 definitiu per l'equip de Miguel Motoso. Recordem que el Castelldefels passava per una ratxa negativa de resultats, era una victòria en les últimes 9 jornades i que tenia risc molt reial fins i tot de poder baixar. Ara mateix, amb aquest resultat, el Castelldefels es manté a la zona de play-off i a més confirma la seva presència a Lliga Elite de cara a la pròxima temporada. Pel que fa al Prat, és un equip que està en una situació crítica perquè, tot i estar en una de les 4 primeres posicions, suma 4 derrotes seguides i podria perdre aquesta 4ª posició. Pel que fa a la resta de resultats que hem tingut aquest cap de setmana, la 29a jornada de la Lliga Elite, expliquem el Martinenc 2, Pobla de Mafumet 3, Sabadell de 3, Atlètic Sant Just 1, Júpiter 0, Rubí 2, Prat 2, Castelldefels 4, Sant Mauro 4, Sant Joan Atlètic de Montcada 0, Baix 2, Horta 1, Ciutat Cooperativa 4, Manlleu 1 i el Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1. A la classificació, el líder és el Martinenc amb 52 punts, empatat amb el Sant Joan Atlètic de Montcada, que queda com a colíder amb 52. Dos equips que precisament aquesta setmana han perdut i que es jugaran el següent cap de setmana la possibilitat d'acabar la temporada com a campió. Ara mateix les posicions de play-off són per la Pobla de Mafumet, que és el tercer amb 49 punts, pel Prat, que és el quart amb 43, pel cinquè el Sant Mauro amb 42 i pel Castelldefels, que queda com a sisè amb 40. A la zona mitja, el Rubí està apretant i de quina manera, perquè suma 39 punts en la setena plaça. El vuitè és el Sabadell B amb 38 punts. El novè és el Baix amb 38, 37 per l'Atlètic Sant Just, Ciutat Cooperativa, 11, amb 36 punts i marca la permanència el Manlleu amb 35. A la zona vermella, l'Unió Atlètica Horta és el 13, el quart per la cua, amb 34 punts. Vilafranca queda com a penúltim amb 32. El Júpiter és el penúltim amb 32 i el Sant Feliuenc queda com a cue amb un total de 30. A la pròxima jornada, la Unió Esportiva Castelldefels jugarà a Canyars contra el Júpiter, un equip que anirà, visitarà Castelldefels doncs, en un partit de vida o mort, perquè necessita els 3 punts si vol intentar mantenir la categoria. Pel que fa al Castelldefels, també depèn de si mateix per estar a la zona de play-off. Si suma un més 3 l'equip de Miguel Motoso contra el Júpiter, confirmaria la seva sisena posició. Pel que fa al grup 11 de tercera catalana, aquest cap de setmana s'ha disputat la jornada també número 29, on la Unió Esportiva Castelldefels B va guanyar, va golejar Canyars per un resultat de 4-1. Un partit enfront de l'Atlètic Hospitalense que era una autèntica final per l'equip de Jordi Arjona, ja que el Castelldefels està a la part baixa de la classificació i s'està jugant la seva permanència a la categoria. Una victòria absolutament clau per l'equip mariner. O sigui, una victòria que ara mateix fa que el Castelldefels depengui de si mateix a l'última jornada. Pel que fa a la resta d'equips locals, la Unió Deportiva Vistalegre va empatar 1-1 contra la Fundació Atlètic Sant Just de Can Vinader, un partit que era una autèntica final per entrar a la fase d'ascens. Manel Jiménez va avançar al Vistalegre al minut 44, però David Manzaneda, al 73, empataria pel Fundació Atlètic Sant Just. Un empat que deixa, pràcticament, ara ho repassarem, però que deixa tot igual a la part alta, ja que el segon, el tercer i el quart, que és el Vistalegre, doncs s'han empatat aquest cap de setmana. Pel que fa al club de futbol Can Roca, el partit entre Can Roca i el Virrojita de Catalunya es va suspendre amb un 0-4 al marcador. I és que Can Vinader, quan guanyava 0-4 al Virrojita de Catalunya, tres jugadors del Can Roca es van lesionar. El Can Roca arribava, la veritat, molt just a la fita, sumava una convocatòria

59 i el Vista Alegre és el quart amb 58 punts. Tenim a 3 equips en 3 punts de distància. D'aquests 3, 2 estaran a la promoció d'ascens. Pel que fa al Castelldefels, amb aquesta victòria d'aquest passat cap de setmana surt de la zona del descens, és 11 amb 30 punts, marca la permanència i dependrà de si mateix en l'última jornada, mentre el Can Roca, recordem que des de fa unes setmanes és equip de quarta catalana, és cué amb 16 punts. A la pròxima jornada, el Castelldefels B jugarà contra l'Albirrojita de Catalunya fora de casa, una Albirrojita de Catalunya que té opcions, la veritat, que molt mínimes de classificar-se a play-off. El Vistalegre s'enfrontarà a domicili contra el Viladecans B, en la qual serà una autèntica final. El Viladecans és tercer i el Vistalegre és quart. Si el Castelldefels, si el Vistalegre guanya, doncs superaria el Viladecans i es classificaria a la promoció d'ascens, mentre el Club de Futbol Can Roca també jugarà fora de casa el seu partit contra l'Atlètic Viladecans, un rival que està lluitant per la salvació.

El bàsquetbol, hem d'avançar que ha sigut un cap de setmana per oblidar per part dels equips locals, ja que els equips de joventut i Club Bàsquet Castelldefels s'han mostrat molt desencertats als seus respectius enfrontaments i han sumat 4 derrotes en els 4 partits que hem tingut aquest passat cap de setmana. Comencem parlant sobre el sènior masculí del Club Bàsquet Castelldefels, que va jugar el dissabte a 8:15 del vespre enfront del Club Bàsquet Vic. El maig va ser corresponent al partit de quarts de final de la fase d'ascens a la segona FED. El duel es va disputar al pavelló municipal Castell d'Emplanes. El conjunt biguetà s'emportaria el gat a l'aigua per un resultat final de 101-87. Recordem que és un partit, que és una eliminatòria a partit únic, i aquest resultat doncs suposa que el Club Bàsquet Vic es classifiqui a les semifinals i que el BBA Castelldefels posi punt final a la seva temporada. Pel que va ser l'enfrontament, cal dir que el conjunt osonenc va ser àmpliament superior al primer quart i va doblar en puntatge el Castelldefels amb un 26-13 a l'electrònic. Al temps de descans, el resultat continuava sent favorable al Club Bàsquet Vic per 52-36. A la represa, l'equip del Raül Martínez va reaccionar i fins i tot va situar-se a 4 punts del conjunt osonenc, situant el 73-69. Finalment, el Vic aconseguiria la victòria, guardaria els mobles amb el 101-87. L'Eric Mañés, el capità, va ser el jugador més destacat per part del Castelldefels, amb 27 punts, 10 rebots, 3 assistències, 2 recuperacions i 41 de valoració. D'aquesta manera, el BBA Castelldefels posa punt final a aquesta temporada 2025-2026, en la que l'equip ha tornat després de diferents anys a disputar una fase d'ascens, però que, malauradament, a primeres de canvi, ha tornat cap a casa. Pel que fa al sènior femení del BBA Castelldefels, també derrota de les Liles en aquesta ocasió per 50-44 a la pista del Vedruna Gràcia. El duel va ser corresponent a la 27a jornada de la Supercopa Femenina. Aquesta significa la segona derrota de la temporada per l'equip de Mònica Lázaro, que recordem que des de fa ja unes setmanes és campió de Supercopa. Cal dir que el partit va ser bastant igualat i que l'encert al triple per part del Vedruna Gràcia va marcar la diferència, i és que les barcelonines van anotar 9 triples, 27 punts al llarg del partit. Una dinàmica, una dada per ser més exactes, bastant inusual per a aquest tipus de competicions com és la Supercopa. Mayra Leibar va ser la jugadora més destacada del bàsquet femení Castelldefels, amb 9 punts, 12 rebots, 2 recuperacions i 15 de valoració. L'equip és líder i campió de Supercopa i ha tret un puntatge bastant important de 50 punts de 52 possibles, sense cap mena de dubtes, un tros de temporada per l'equip de la Mònica Lázaro. El Castelldefels descansarà a la jornada vinent. Recordem que resta una jornada de competició. El Castelldefels descansarà al ser equips imparells a la Supercopa i les Lleres doncs, ja estan enfocades en la següent fita, que serà ja la fase d'ascens. Una fase d'ascens que recordem

tindrà lloc en una seu neutral, encara no confirmada, i que ajuntarà els millors equips de tot Espanya per intentar fer-se amb un lloc a la Lliga Femenina 2. Pel que fa al Club Bàsquet Joventut Castelldefels, també ha sigut un cap de setmana amb notícies molt negatives, sobretot arran del descens del sènior masculí. I és que el sènior masculí del Club Bàsquet Joventut Castelldefels va perdre per 74-69 a la pista del Club Bàsquet Àguiles en la 25a jornada del grup 6 de la primera territorial, i aquesta derrota a la pista del CUE confirma el descens de categoria per part de l'equip de Pedro Mendoza. El Joventut Castelldefels, recordem que registrava un total de 5 derrotes seguides, ha fet un final de temporada doncs bastant dolent i d'aquesta manera confirma el seu descens a segona territorial. El màxim anotador de l'equip va ser el Marcos Sánchez amb 19 punts. D'aquesta manera l'equip es manté en la 11a posició, és quart per la cua i suma 34 punts. I per si algú es fica a la web de la Federació Catalana de Bàsquetbol, cal informar que sí, el Joventut Castelldefels podria empatar punts al Club Bàsquet Cordera, que és precisament el rival que té per sobre la classificació. Aquí és que el bàsquet average és favorable al Corbera per tan sols un punt de distància i és per això que en l'empat a punts seria el Club Bàsquet Cordera el que tindria favorable la plaça a la classificació. És per això que a falta d'una jornada el Joventut Castelldefels jugarà a segona territorial a la pròxima temporada. Pel que fa al pròxim cap de setmana, l'equip groc s'enfrontarà a casa al poliesportiu Can Roca enfront del líder i és que rebrà el Tecla Sala B. I pel que fa al sènior femení del Club Bàsquet Joventut Castelldefels, també tenim notícies negatives, no parlem de descens, però sí d'un quasi. I és que les de Sergi Alamillo van caure golejades, per dir-ho d'alguna manera, a nivell de bàsquetbol, per un resultat de 76-19 a la pista del bàsquet Sant Sadurní. El maig va ser corresponent a la jornada número 25 del grup 1 de la segona territorial i aquest resultat, aquest 76-19, complica molt la permanència de l'equip a la categoria. Cal dir que Alexia Cortés va ser la màxima anotadora de l'equip en aquest enfrontament. Amb aquest resultat, amb aquesta derrota, el quadre groc és 11è classificat, és quart per la cua i suma 31 punts. Encara cal dir que falta d'una jornada per acabar la Lliga, la salvació seria possible. Si agafem la calculadora, si fem matemàtiques molt ràpid, el Joventut Castelldefels necessitaria guanyar a l'última jornada i que, sobretot, importantíssim això, que el Joventut Sant Vicenç perdi. O sigui, ràpidament, l'equip no depèn de si mateix, necessita guanyar i necessita una derrota del Joventut Sant Vicenç. Per això, el pròxim cap de setmana, a la 26a jornada de segona territorial, les de Sergi Amaya s'enfrontaran a casa al poliesportiu Can Roca contra el Castellbisbal B, un equip de la part baixa de la classificació, però que, atenció, està molt i molt bé perquè suma 5 victòries consecutives.

0: Passem del bàsquet cap al futbol sala en un cap de setmana en el que cal recordar que el CSR masculí, el CSR Castelldefels masculí, no es jugava, ja que va tancar la Lliga, va tancar la segona divisió B el passat cap de setmana. Obrim la carpeta d'aquest esport, del futsal, parlant sobre el sènior masculí del futbol sala Castelldefels, que el dissabte per la tarda va golejar per 5-1 a la Barca Monistrol. El duel va ser corresponent a la 28a jornada del grup 2 de la tercera divisió nacional i es va disputar al pavelló de Can Roca. Recordem que el futsal Castelldefels no pot pujar de categoria, el màxim al que aspira és la tercera posició, mentre la Barca Monistrol s'està jugant la vida a la part baixa de la taula classificatòria. L'equip va ser àmpliament superior al transcurs de l'enfrontament i va aconseguir una victòria més que merescuda. Cal afegir que l'equip dirigit per Carlos Romo està en una ratxa de resultats bastant positiva en aquestes últimes setmanes després de sumar 10 punts dels últims 12. L'equip se situa quart, suma 52 punts i està a 2 punts de distància de l'Esparreguera, que en aquests moments marca la tercera posició. A la següent jornada, l'equip groc s'enfrontarà com a visitant enfront del Frederic Mistral. Pel que fa a la categoria femenina, hem de marxar cap a la primera divisió femenina, on el grup 2, la jornada 25, doncs ha tingut un derbi. Un derbi entre el CSR Castelldefels i el futsal Castelldefels, que va caure pel costat blau. El CSR va guanyar el pavelló Zeip Antoni Gaudí per un resultat de 3-0. Cristina Soler i Aroa Pérez, per partida doble, van ser les autores dels gols del CSR Castelldefels. D'aquesta manera, l'equip blau ha guanyat els dos derbis aquesta temporada enfront del futsal Castelldefels i, a més, es manté a la part alta de la taula classificatòria. Un CSR Castelldefels que és cinquè, que suma 43 punts i que recordem que no té opcions de pujar de categoria, ja que el líder doncs, és líder amb bastant claredat respecte als seus màxims perseguidors. Pel que fa al futbol sala Castelldefels, és antepenúltim amb 21 punts i es complica amb aquest resultat la seva continuïtat a la categoria, ja que està a 4 punts de la permanència i falten 2 jornades. A la següent, precisament, el CSR Castelldefels jugarà fora de casa contra el tercer a la pista de l'APA Poblesec, mentre el futbol sala Castelldefels jugarà a casa, a Can Roca, enfront del Palmasec, un rival que no té res en disputa, ja que està a la zona mitja i ja està més que salvat aquesta temporada. En clau handbol portem notícies molt, molt i molt positives. Si em permeteu, en aquesta ocasió comencem parlant sobre el sènior femení de l'Esportiu Castelldefels i ahir per la tarda va certificar el seu ascens de categoria. L'Esportiu femení va guanyar per 24-40 en la Laietà Argentona el partit de tornada de les semifinals de la fase d'ascens i va classificar-se a la gran final. Recordem que en aquesta categoria els dos finalistes pugen a Lliga Argent de forma directa de cara a la pròxima temporada. El Castelldefels va batre l'anada per 26-21 a la Laietà Argentona, a la tornada ha guanyat per 24-40 fent un global de 66-45 i l'equip de Marc Viscarri estarà a la finalíssima. O sigui, podem confirmar, podem també celebrar amb molta força que el sènior femení també serà equip de Lliga Argent. Pel que fa a l'altra semifinal, el Vilanova del Camí B va superar el Garbí B de Palafrugell per un resultat global de 60-53. Un equip igualadí que també confirma la seva presència en Lliga Argent al curs vinent. O sigui que d'aquesta manera se'ns queda una final molt i molt bonica entre l'Esportiu Castelldefels i el Vilanova del Camí. El partit d'anada tindrà lloc el cap de setmana vinent, del 16 i del 17 de maig. El partit d'anada es disputarà a la comarca d'Anoia, a Igualada, mentre el partit de tornada serà el cap de setmana, del 23 i del 24 de maig, al pavelló municipal de Can Vinader. O sigui que el Castelldefels podria guanyar el títol jugant com a local. Des d'aquí, donar l'enhorabona a tot l'equip, al cos tècnic, al Marc Viscarri, a les jugadores, a tots els membres del club per aquesta espectacular temporada. Doncs que es pugui acabar amb un títol que jo crec que seria la millor manera possible. Pel que fa al sènior masculí, tot i ser equip de Lliga Argent de cara a la pròxima temporada, l'equip dirigit per Joan Obiols doncs no va voler aturar-se i va guanyar aquest passat cap de setmana per 35-30 al Club d'Handbol Sant Andreu. El maig va ser corresponent a la jornada número 29 del grup A de Primera Catalana. El Castelldefels, d'aquesta manera, guanya el tercer classificat i buscarà acabar la temporada amb dinàmica positiva. I és que ara mateix, si ens fixem a la classificació, el Sant Fost continua com a líder en solitari i el Castelldefels es manté com a segon amb 45 punts. Ja per sota, la victòria del Castelldefels i la derrota del Sant Andreu suposa que el Palau Tordera B es situï com a tercer amb 39 punts. L'equip castelldefalenc tancarà la temporada 2025-2026 el pròxim cap de setmana, partit que es disputarà fora de casa enfront del Sant Fost. Tindrem un partidàs per tancar el curs entre el líder i el segon classificat. Pel que fa als interessos del Castelldefels Hockey Club, el primer equip masculí del quadre d'hoquei herba va empatar el seu partit 3-3 enfront de la Real Sociedad 1927. I és que el camp municipal de Viaferria, dissabte per la tarda, va acollir la setena jornada, la penúltima jornada del grup de la segona fase de la divisió d'honor B. Un empat del Castelldefels enfront del QE classificat que certifica la classificació del quadre roig i negre a la següent fase. Un duel en el qual el Castelldefels es va situar molt i molt bé d'inici, ja que va avançar-se amb un 3-1 a favor, però que l'equip visitant empataria en l'última jugada del partit per situar el 3-3 definitiu. O sigui que el Castelldefels, amb aquest empat i amb la resta de marcadors que s'han donat aquest cap de setmana, confirma la seva presència als play-off d'ascens. Perquè és que ara mateix, pel que fa a la classificació, recordem que dels 8 equips que formen aquesta segona fase, tan sols 3, el Carpesa, Castelldefels i també les Rozas, podien pujar de categoria, ja que els 5 restants són equips filials d'equips de primera. I d'aquesta manera, el Carpesa, que ha guanyat el seu partit, confirma el seu ascens de categoria, ja que suma 21 punts. El Castelldefels, amb aquest empat, sumaria un total de 15, mentre les Rozas, que ha perdut el seu partit, té un total d'11. O sigui que a falta d'una jornada de competició, el Carpesa puja, el Castelldefels es classifica a la promoció d'ascens, mentre les Rozas queda tercer i queda ja fora d'aquesta lluita per l'ascens. A l'última jornada d'aquesta segona fase de competició, precisament el Castelldefels visitarà la pista de les Rozas, un rival que fins aquest cap de setmana doncs era directe i que en altres circumstàncies estaríem parlant d'una autèntica final per estar a promoció. Pel que fa al primer equip femení, derrota de les roxinegres per un resultat de 0-2 contra el Sanse Complutense. El duel va ser corresponent a la jornada número 20 de la Lliga Iberdrola. El Castelldefels, amb aquest resultat, continua sense guanyar i mica en mica s'esgoten les opcions de salvació, ja que aquesta derrota contra el segon classificat fa que el Castelldefels continuï com a cue amb 3 punts. Ara mateix, agafem la calculadora perquè el que té per davant el Castelldefels és realment un repte majúscul, perquè resten 2 jornades de competició, estem parlant de 6 punts en disputa i el Castelldefels està a 5 punts de la salvació. O sigui que necessita guanyar els 2 partits que té per davant, recordo que no ha guanyat en tota la temporada, i que el Club Deportivo Terrassa perdi en aquestes 2 jornades. Sembla complicat, sembla pràcticament improbable, però de ben segur l'equip castelldefalenc ho intentarà fins al final. Per això, el pròxim cap de setmana, el Castelldefels femení s'enfrontarà a domicili contra el Júnior de Sant Cugat.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
0: Doncs deixem de costat el món de l'hoquei herba per tornar al futbol per saludar el primer protagonista del dia, en el dia d'avui, el dilluns esportiu. Saludem a un dels protagonistes del cap de setmana de la Unió Esportiva Castelldefels, que va guanyar 2-4 al Camp del Prat, i saludem al bigolejador de l'equip mariner, com és l'Eloi Pozuelo. Hola, Eloi, molt bones, què tal, com estàs?
2: Hola, Cristian, què tal? Tot bé. Encara bé.
0: Primer de tot, Eloi, volia donar-te l'enhorabona per aquesta victòria, per aquests 3 punts, que sé que són importantíssims per l'equip.
2: Moltes gràcies. Sí, sí, tres punts superimportants que els necessitàvem, bueno, com si fos l'últim que ens quedés.
0: Bé, pel que va ser el partit en si, Eloi, partit absolutament boig, en el que el Prat comença guanyant amb doble avantatge, 2-0 al temps de descans, i que sou capaços de capgirar els últims minuts. Quin va ser el contrast entre la primera i la segona part?
2: Bueno, jo crec que el Prat va fer... Bueno, primer de tot, que el Prat té molt bon equip. Va fer una gran primera part i va aconseguir posar-se per davant amb diferència de dos gols. Però la segona part vam moure una mica la banqueta, vam introduir canvis que ens van donar... Pues, bueno, sobretot jo crec que introduir dos puntes que fixessin bé la línia defensiva feia que hi haguessin més espais per jugar per dins i això va fer que la pilota pues, fos del Castelldefels. I és el que sempre diem, que al final nosaltres amb un gol, si aconseguim marcar un gol, estem molt dins del partit. I així va ser, amb una jugada de veritat que de bastanta sort. Vam aconseguir el primer i ja van caure els seguits, els quatre. El Prat venia de tres derrotes consecutives i crec que això també ells mentalment els hi va pesar bastant i va acabar el partit com va acabar.
0: Éreu dos equips que arribàveu en dinàmica, diguem-ne, irregular. El Castelldefels venia de sumar una victòria en les últimes 9 jornades. Com bé has comentat, el Prat, doncs ara són 4 derrotes consecutives. I arribàveu amb la moral, o no sé si amb la confiança, més baixa, tots dos equips, de l'habitual. Entenc que el 2-0 va ser una llosa enorme al temps de descans. Què és el que parlàveu a vestuaris? Perquè no sé si era una xarla més mental que tàctica per intentar capgirar la situació.
2: Sí, sí, tens raó, o sigui, totalment. Al final estàvem en una situació, bueno, i de moment seguim en la situació, que encara no hem fet res, només hem guanyat un partit. Estem en una situació bastant complicada perquè al final teníem una confiança pels núvols després d'aconseguir posar-nos segons a la classificació i a poc els resultats doncs, ens van anar col·locant fins on estem ara. I la confiança va anar disminuint amb els partits i últimament quan ens posàvem per davant, el rival es posava per davant, no teníem capacitat de reacció, però també sabíem que som capaços, ja ho vam fer un cop, ja ho vam fer a casa contra el Rubí i som capaços i tenim la veritat que a dalt tenim pólvora, que nosaltres diem, i això pues, sabíem que si marcava un gol podríem capgirar el marcador i al final així va ser.
0: I anem al moment clau del partit, que sense cap mena de dubtes, Eloi, és a partir del minut 80, no? Que és on comença la bogeria, no? Era un... Sí. Recordo que estava plovent al partit, doncs va arribar la pluja del tot al camp del Prat. Deu fer 4 gols en pràcticament 10 minuts de partit, una de les dades dels registres més alts de tota la temporada a la Lliga Elite. Com es desenvolupa, com comença la gran remuntada del Castelldefels?
2: Bueno, al final com et deia, nosaltres vam començar, el que he dit abans també, vam posar dos davanters, el Kilian va entrar per ajudar-me a mi a fixar la línia defensiva i vam carregar més l'àrea i a base de centrades i algunes ocasions tímides va arribar una centrada que el porter va, bueno, intentar treure's la pilota però ho va fer de manera malament, em va rebut a mi i va entrar el gol, o sigui, un gol dels més fàcils que he marcat a la meva vida. I després, a partir d'aquí, doncs això, la confiança o no sé, ja tot era, bueno, la locura, bogeria per complet. Tot el que s'apropava a l'àrea, doncs al final va acabar entrant.
0: I tu, personalment, com vas viure aquells minuts?
2: Bé, o sigui, jo, la veritat és que el partit vaig estar bastant enfadat, cabrejat i tocat. O sigui, durant tot el partit, bueno, vas veient que per molt que facis les coses bé, que encaixes molt fàcil, tu no generes suficient com per marcar gol o costa moltíssim generar ocasions i de cop i volta pues, et trobes amb el primer gol i dius, oh, ojo, perquè ja ho hem fet algun cop i aquí no ens pot donar ningú per morts. I ja amb el segon ja va ser, bueno, això ja està. O sigui, jo agafo la pilota en el primer, sí que dic, bueno, a veure què passa, no? Però amb el segon ja vaig dir, això ens ho emportem, però 100%.
0: I entenc que després el 2-3, que si no m'equivoco, ells s'ho fiquen en pròpia porteria, sí. Després, posteriorment, arriba el 2-4 del Kilian Villaverde. He vist els vídeos, una bogeria total, la celebració de l'equip, la banqueta i de tots els membres de l'equip.
2: Sí, sí, sí, no, és que va ser, bueno, jo pensava que potser inclús ens empataven, perquè les últimes jugades van ser ells atacant-nos bastant i, clar, el Kylian marca el gol al 2-4, que ja posa el punt i final i certifica la nostra victòria després de tants partits. Pues, jo anava corrents i em vaig tirar al terra perquè és que no podia més. Després de 90 minuts, amb el ritme que tenia el partit i tot, no vaig poder quasi ni celebrar-ho jo, però sí que vaig veure els companys que bueno, va ser bastant divertit.
0: I l'última que et faré sobre el partit. En quin paper va tenir el míster? Perquè sabem que el Miguel doncs, és exentrenador del Prat, sí. Estava fins la temporada passada, quan van baixar de la tercera federació a la Lliga Elite. En quin paper va tenir el míster en aquesta victòria?
2: Bueno, pues, ell diu que s'agafava, ens va dir que s'agafava el partit com un partit més, però òbviament sabem que no va ser així, que ell tenia una motivació extra, com ens passa a tots quan juguem contra el nostre ex-equip, i jo crec que això va servir per transmetre'ns a nosaltres, no?, aquestes ganes de guanyar el partit i que no era un partit com un altre, perquè ja per nosaltres ens jugàvem la vida, però també per ell doncs era un significat extra guanyar aquest partit. I crec que els canvis que va introduir a la mitja part van servir perquè l'equip almenys tingués més pilota i tingués més presència a camp contrari, i al final va acabar com acabar. Amb els últims canvis també que va fer el tram final, els últims 10 minuts, van ajudar també per acabar emportant-nos el partit.
0: Fa uns instants, Eloi, parlava sobre el potencial de l'equip ofensiu, de que sou un equip, sobretot a la primera part del curs, doncs l'hem vist, no? Un equip ofensivament amb bastant potencial, però les últimes setmanes us estava costant, més de l'habitual. Recordo que vau estar 4 partits sense marcar, 4 consecutius fins a aquesta victòria. Per l'oient que no entengui molt de futbol, com es pot explicar que un equip estigui 4 jornades sense marcar cap gol i de cop i volta, en 10 minuts, foti 4.
2: Bueno, això qui ha jugat a futbol sap que és molt normal que passi. Vull dir, al final són dinàmiques el futbol i estats mentals, i nosaltres veníem de, bueno, que comentava abans, d'una situació que ens vèiem doncs, a dalt de tot, en les posicions d'ascens directe, i anar a poc encadenant derrotes i empats i de més, doncs fa que al final la teva confiança doncs, disminueixi. I jo crec que és tot es tracta d'això. Ara, si un dia doncs, toca marcar 4 gols, doncs l'equip la capacitat la té. L'altra cosa és que després, per situacions de dinàmiques i tal, no acabi entrant la pilota, doncs és el que hi ha. Però confiança plena en que nosaltres tenim capacitat d'això, de sobres, per marcar 4 gols en un partit.
0: I per això, en aquest cas, tant tu com el Kylian esteu tenint un paper molt important aquesta temporada. Si no m'equivoco, ja heu superat els 10 gols a aquest curs amb la samarreta de la Unió Esportiva Castelldefels. Com és jugar amb el Kylian Villaverde? Perquè sou dos jugadors que heu sigut molt importants al llarg de la temporada i que els números estan ahí.
2: Sí, sí. O sigui, bueno, el Kylian és un jugador que tots sabem d'on ve, que ha estat molts anys a tercera divisió, que ha aconseguit ascensos a segona B o a segona res, ara mateix no t'ho sé del tot, però bueno, que ha aconseguit ascensos de tercera i es nota, i és un jugador d'un altre nivell. I ha jugat al seu costat, doncs bueno, al final un jugador que té aquest nivell, al final a tu et fa créixer també i et fa ser millor jugador. I això, jo ja estem tenint un paper molt important. I ojalà que segueixi així aquesta la setmana que ve, bueno, aquest cap de setmana i els partits que ens queden de playoff.
0: I les dues últimes. La primera, la importància de sortir de la mala ratxa. Com encareu l'última jornada de competició contra el Júpiter? I si creieu, que jo crec que sí, que aquesta victòria us donarà molta confiança.
2: Sí, bueno, és el que comentava, no? Que ens ho juguem tot. A les últimes dues jornades havíem de guanyar, sí o sí. De moment hem fet una victòria i ara ens queda aquesta setmana que ho encarem com una final totalment. Vull dir, si guanyem, estem al playoff. I si empatem, perdem, que no serà així, dependrem del que facin els altres rivals per saber si entrem o no. Però la idea és morir al camp, aconseguir la victòria i encarar-vos el playoff amb la màxima il·lusió. I esperar a veure qui ens toca i a tope.
0: I ara sí que sí, l'última, de cara a un hipotètic playoff d'ascens, El vostre rival seria la Pobla de Mafumet, que ara mateix és tercer amb 49 punts. Veurem si pot ser segon. Ho veig difícil que pugui superar el Sant Joan Atlètic de Montcada o el Martinenc. Com es disputen uns play-off o com s'encaren? Insisteixo, encara falta confirmar-ho, però com s'encaren? Perquè entenc que és un partit amb una motivació, ha de ser extra, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que són partits que... Els típics que el dia abans no pots dormir i et passes tota la nit pensant en el partit i això i l'altre. I, bueno, però són... O sigui, nosaltres, jo almenys jugo futbol per veure aquests partits, no? Partits com el del Prat, que ens jugàvem la vida, partits com els d'aquesta setmana contra el Júpiter, són els partits que si ets un jugador que de veritat li agrada el futbol i tal, són els partits que vols jugar. Els partits que tenen la pressió aquesta i que tens ganes de ser protagonista i donar un pas endavant i ajudar a l'equip a aconseguir els objectius. Però s'ha d'encarar doncs, amb la tranquil·litat de que tenim som un equip molt bo, tenim una confiança en nosaltres que ens ha donat aquest partit que crec que s'ha d'aprofitar. Ara, si ens toca la Pobla, doncs, la Pobla és un rival dur, la veritat, que caldrà treure un bon resultat a casa nostra i allà doncs, a intentar també assaltar el camp de la Pobla de Mafumet.
0: Mira, justament ara que parlarem amb el Jota del Castelldefels Hockey Club, el tècnic, el Miqui, fa unes setmanes em comentava els esportistes d'èlit, com nosaltres, ens motiva molt els partits amb conseqüències, no? Podríem dir que aquest partit contra la Pobla seria un partit amb conseqüències.
2: Exacte. Sí, sí, sí. Al final, jugar per jugar està bé, perquè t'ho passes bé, però tot és molt millor si tens un perquè o un motiu, no? Una motivació. I sort que és una motivació perquè també ha estat a l'altra banda, no? Jugar partits per intentar no baixar. La motivació és encara més quan el premi és algú, diguéssim, positiu que no salvar-te d'algú negatiu, no?
0: Doncs bé, Eloi, moltíssimes gràcies per passar-te aquesta estona pel Dilluns Esportiu. Desitjar-te una molt bona setmana i una abraçada molt forta. Que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Dilluns Esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després d'aquesta petita pausa musical, tornem amb el segon i l'últim protagonista del dia, que malauradament hem de dir que hem tingut una petita incidència a l'hora de connectar amb el Jota del Castelldefels Hockey Club, però saludem. Hem aconseguit parlar amb el Miqui de l'As i ja el tenim aquí en directe el dilluns esportiu. Hola, Miqui, molt bones. Què tal? Com estàs?
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Primer de tot, gràcies per d'aquesta manera connectar-te d'última hora de forma tan inesperada.
2: Bueno, és una causa major, doncs el Jota, que ja sabeu que és un emblema d'aquest club, ha estat para aquests dies i bé, no hi ha cosa millor que reemplaçar algú per aquests motius.
1: Li enviem una abraçada ben forta al Jota. Bé, pel que ha sigut la jornada esportiva d'aquest cap de setmana, míster, l'empat 3-3 contra la Real Societat 1927, un empat que segurament en altres circumstàncies doncs no hagués sigut tan positiu, ja que és l'últim classificat, però aquest punt, Miqui, us dona la classificació als play-off d'ascens.
2: Sí, realment la fase final d'aquesta segona fase, doncs els partits estan sent tots molt i molt igualats. Les diferències s'escurcen moltíssim i nosaltres teníem des d'un inici un objectiu clar, que era assentar-nos a aquesta nova categoria, que és la Divisió d'Honor B. Una vegada doncs, ja ho vam complir i vam estar al grup de dalt, doncs lluitar per l'ascens, i tot i que ens hagués agradat fer-ho de forma directa, que ho farà el Carpesa, doncs tenim una opció, que és a través del play-out, que jugarà la primera setmana de juny, i res, doncs amb molta il·lusió per tot això que implica, el que significa tant per l'equip, pel club com per la ciutat, i llavors ja dic que estem amb molta il·lusió de tirar endavant.
1: Abans de parlar del que podria ser aquesta eliminatòria, que ara la repassarem amb més profunditat, pel que va ser l'empat a 3 contra la Real Sociedad de Miqui, què és el que va passar als últims instants del partit? Perquè guanyàveu 3-1 i us van empatar 3-3 pràcticament en l'última jugada de l'enfrontament.
2: Sí, la veritat és que aquesta temporada hem tingut molts partits que nosaltres hem donat la volta al marcador en els últims quarts, a l'última cavalla. I bueno, doncs això també és una moneda, no? Que a vegades cau cara, a vegades cau creu. La veritat és que vam fer un partit força complet, però al final doncs, el rival també ens va apretar, ens va costar sortir una miqueta al darrere, vam patir alguna targeta necessària, però bé, això forma part de l'esport i a vegades doncs, guanyes a l'últim minut i de vegades t'empaten, no? Que és el que ens va passar. Però bueno, tot s'ha de treure lliçons positives i els he dit als nois doncs, que hem d'estar molt orgullosos d'on estem ara, però per altra banda doncs, també ser conscients de que no, ni molt menys és suficient.
1: Ara teniu un partit per davant per tancar aquesta segona fase que precisament és contra les Rozas, que és el tercer equip, no? Que no és cap filial en aquesta segona ronda de competició. Com afrontareu aquest duel, Miqui? Amb un ull posat ja de cara a l'eliminatòria de play-off o intentareu anar amb tot en busca dels 3 punts?
2: Bueno, ara és evident que l'objectiu final és el play-out, no? Aleshores, jo considero que hem de seguir amb el ritme competitiu, amb les coses ben clares, però bé, doncs hem de ser una mica també intel·ligents, no? Tots aquells jugadors doncs, que tenen alguna molèstia o que havien de forçar, doncs ara no té el mateix sentit si fos un partit que ens juguéssim a l'ascens directe, no? Aleshores, bueno, ens ve unes setmanes molt interessants, unes setmanes que a tothom li agrada jugar i participar, no? Doncs m'imagino el nostre camp ple de nens, ple de gent, ple de banderes, de samarretes, de cares pintades, de tambors i trompetes i gent que estic seguríssim que ens recolzarà i farem tot el possible doncs, perquè els nostres amics, companys, familiars, supporters i ciutadans doncs, es sentin molt orgullosos d'aquest equip que ja, jo sempre dic, no? Doncs que som un grup de joves que no tenim por, que som valents, que de vegades juguem contra equips que són més bons que nosaltres, ho sabem, però tot i així plantem cara i de vegades doncs, a l'esport surt aquesta màgia, no? I això és el que estem construint, que és un equip amb ànima, un equip amb il·lusió i que mira sempre endavant.
1: i que competeix molt bé, sobretot que competeix molt bé al llarg d'aquestes últimes dues temporades. I també totalment, amb el tema de l'afició i l'ambient, recordo la temporada passada, el dia del Taburiente, va ser brutal aquell dia on l'equip va aconseguir el títol de Lliga. Et faré l'última, que sé que tens pressa, míster. És respecte a l'eliminatòria, aquesta eliminatòria que teniu per davant per tancar la temporada. Una eliminatòria, si no m'equivoco, en format NBA, en el millor de tres partits. Encara no es coneix el rival, que és de la primera divisió, però sí que sabem el format. És a tres partits, amb l'anada fora de casa i la tornada a casa, oi?
2: Sí, així és. El primer partit es juga un diumenge, el dia 7. Pot ser que sigui a Santander, a Bilbao o a Canàries, és a dir, que segur, sí o sí ens tocarà viatjar. I el segon partit és dissabte dia 13, i en cas de que necessitem un tercer partit per desempatar, seria el 14. La part bona és que tots els partits són independents, no s'acumulen els gols ni els resultats, només victòria, i això fa doncs, que cada partit sigui una guerra diferent, no? I jo he tingut la sort de jugar aquest format com a jugador i la veritat és que és molt entretingut perquè cada partit és un reset i bé, doncs tant de bo que aquesta vegada ens vingui del nostre costat.
1: En comptes de ser el millor de 7, com és a la NBA, el millor de 3, perquè si ha de ser 7 partits, doncs bé, estem fins al mes de juny.
2: Ja és molt dur, perquè imagina't, doncs, jugar dos partits a aquesta intensitat, amb aquestes alçades de l'any, jugar un dissabte i un diumenge, i que això és un rompepiernes, no com es diu. Però bueno, ja crec que estem preparats, crec que els nois estan molt il·lusionats, tot el que vingui serà positiu, però ja dic doncs, que farem tot el possible per estar l'any que ve. Tot i que no era el nostre objectiu inicial, no? Nosaltres el que volíem era créixer i aprendre, però mira, doncs les coses se'ns han donat molt i molt bé i ara tenim aquesta oportunitat de somiar.
1: Doncs bé, Miqui, gràcies, que tinguis una bona setmana i una abraçada ben forta.
2: Igualment, moltes gràcies, vagi bé.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs ja sé que sí, ho deixem per aquí en el dia d'avui, el dilluns esportiu. Com sempre, gràcies per escoltar-nos, que tingueu una molt bona setmana, salutacions al Sebas des del Som i fins la propera. Adeu-siau.

0: vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'Hora del Conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villes. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'Hora del Conte.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels. Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels dilluns 11 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels inaugura la nova pista de bàsquet 3x3 de la platja amb la presència de Marc Gasol. La policia local i Protecció Civil visiten el CECAT per reforçar la coordinació davant emergències. Tot a punt per l'inici dels tercers Jocs Olímpics Escolars de la ciutat. Comencem.

0: La ciutat compta amb una nova instal·lació esportiva a l'aire lliure a la platja. Parlem de la pista de bàsquet 3x3 de la plaça de les Palmeres, inaugurada oficialment el passat divendres 8 de maig en un acte que ha reunit representants institucionals esportius i a la ciutadania. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, així com la de Marc Gasol, vicepresident i cofundador de la Gasol Foundation i de la directora executiva de l'entitat, Tete Ferreiro. Escoltem a l'alcalde durant la inauguració i també a Marc Gasol.
1: En primer lloc, molt bona tarda a tothom. Vull donar les gràcies a Marc Gasol i a la seva fundació per aquesta col·laboració tan important i sobretot també al bàsquet de Castelldefels, a les nens i a les nenes que juguen a diferents clubs de Castelldefels, que són els autèntics protagonistes, els nens i les nenes de Castelldefels. Els valors que podem aportar des de l'Ajuntament a la societat que volem que tingui i té la gent de Castelldefels.
2: Per què? La necessitat que tant en Pau com jo, la vocació que teníem, que ens van col·locar els nostres pares es dedicaven a la medicina. Llavors, des de la medicina sempre tenien un servei cap a la comunitat, cap a la societat. Les entitats esportives tenen un paper molt, molt important. Com sabeu, jo m'he dedicat durant molts anys a bàsquet, però molt més important, el bàsquet em va ajudar a mi a formar-me.
3: El Manu, l'alcalde de Castelldefels. Un aplaudiment, si us plau.
0: La nova pista és fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelldefels i la Gasol Foundation, una aliança que té com a objectiu impulsar els valors de l'esport, els hàbits saludables i l'activitat física entre la ciutadania, especialment entre infants i joves. La nova pista 3x3 està situada al Passeig Marítim, a la plaça de les Palmeres, i és d'accés lliure i gratuït. La instal·lació compta amb mides reglamentàries de la Federació de Bàsquet, amb una superfície blava de 15 metres d'amplada per 11 metres de llargada. L'espai està preparat per acollir entrenaments, activitats esportives i tornejos a l'aire lliure, consolidant-se com un nou punt de trobada esportiu i social al litoral de Castelldefels. A més, el conveni entre l'Ajuntament i la Gasol Foundation preveu la celebració d'un esdeveniment esportiu benèfic anual adreçat a joves i famílies. La iniciativa forma part del compromís municipal amb la promoció de l'esport i l'oci saludable, així com la prevenció de l'obesitat infantil i juvenil mitjançant la pràctica regular d'activitat física. Amb aquesta nova instal·lació, Castelldefels continua reforçant els espais públics vinculats a l'esport i consolidant a la platja un entorn actiu, saludable i obert a tothom. La Policia Local i Protecció Civil de Castelldefels van visitar divendres el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, amb l'objectiu de posar en comú els diferents sistemes d'emergències i continuar millorant la coordinació amb la Generalitat davant de possibles actuacions, davant de possibles situacions de risc. Escoltem la cap del Servei de Gestió d'Emergències, que explica en un vídeo què és el CECAT.
4: El CECAT va néixer abans de l'any 92. Ja era la idea de créixer en una sala de coordinació de gestió d'emergències, que és la finalitat que té. Nosaltres diem que tenim els moments de pau i quan la cosa es complica, doncs és el moment de l'acció. Tenim l'equip 24 hores treballant tots els dies de l'any. La sala disposa de dos operadors i un tècnic que fa de cap de sala. En el moment que s'activa l'emergència, a la sala passen a ocupar posició els diversos operatius. El que més m'agrada de la meva feina és la satisfacció, sobretot quan has acabat i veus que ha funcionat bé. Sempre aprenem coses, perquè no hi ha mai cap emergència que sigui igual.
0: La trobada va servir per compartir protocols, eines i mecanismes de resposta entre els diferents cossos i serveis implicats en la gestió d'emergències, amb la voluntat de reforçar la capacitat d'actuació i garantir una resposta més eficaç davant qualsevol incidència que pugui afectar la ciutadania. Escoltem ara a Javier Delgado, de Protecció Civil.
5: Dintre d'això es va fer una petita presentació de com funciona el CECAT, quins són els objectius, i en aquesta visita nosaltres vam poder expressar nostres inquietuds, nostres dubtes, les línies de col·laboració, i després vam fer una visita in situ a tots els llocs de feina que té el CECAT, tenen una sèrie de posicions. El CECAT està obert les 24 hores i hi ha dos tècnics, dos operadors i un tècnic de protecció civil que actua com cap i està a les 24 hores. Aquest centre, quan hi ha una emergència, el que fa és supervisar en continu qualsevol incidència i gestionar les comunicacions que reben a través del 112 i si hi ha alguna alerta, algun pas a un estat d'emergència, aquest centre és dinàmic i el que acudeix a aquest centre són els diferents grups d'actuació i operadors que intervenen en l'emergència, com pot ser el SEN, com pot ser Mossos d'Esquadra i com pot ser bombers.
0: A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, el Marc Soler. Escoltem ara Javier Delgado, de Protecció Civil, que explica en què s'està treballant actualment des de l'Ajuntament, des del servei, amb l'elaboració del DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal.
5: Nosaltres treballem tot el DUPROCIM, que aquest és el nou pla que estan abordant, que ja està en procés d'homologació. Té una primera part que és un anàlisi dels riscos. Nosaltres, com a Castelldefels, en concret, analitzem tots els riscos i d'aquests mirem quines estan afectades d'una manera preponderant. És a dir, que tenim l'obligació de desenvolupar tota una planificació expressa per a aquest risc. Nosaltres tenim un pla que és tot terreny, que es llama un pla territorial, que aquest ho com que les emergències pot sortir de qualsevol faceta, a tenir un pla que és tot terreny, per qualsevol risc, per qualsevol coseta que això té una valoració de risc, nosaltres podem activar aquest pla. I després tenir uns riscos específics, com que són els riscos específics que ens afecten com a municipi a Castelldefels, que com bien has dit, estan afectats pel risc d'incendis forestals, també està afectat pel risc de nevades, aunque molta gent no crec que estiguin afectats pel risc de nevada, estiguin afectats pel risc d'inundació, estiguin afectats pel risc de vent, de ventades, estiguin afectats pel risc aeronàutic també, per la caiguda d'algun aeronau, estiguin afectats pel risc de pandèmia, estiguin afectats pel risc sísmic, bueno, tota la vessant de risc que ens afecta. En concret, els principals són aquests.
0: Aquest pla, impulsat per la Generalitat, defineix les actuacions i mecanismes de coordinació davant possibles de situacions d'emergència al municipi. En aquest sentit, des de l'Ajuntament destaquen la importància del treball conjunt entre administracions i serveis d'emergència per avançar cap a una ciutat més preparada i segura. Els tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels comencen avui amb l'acte inaugural previst a 3:45 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Des de l'equip de govern, la regidora de Salut i Esports, la Paquita Cruz, ha destacat que es tracta d'un esdeveniment molt esperat que torna a reunir escoles públiques i concertades de la nostra ciutat amb l'objectiu de fomentar l'esport, la convivència i la participació dels centres educatius. La regidora també ha explicat que aquesta és la tercera edició dels Jocs i que enguany el programa ha hagut de reestructurar algunes activitats a causa de la vaga de professorat prevista aquesta setmana. Escoltem la intervenció de la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
6: Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i a una altra i al Camp Minader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a l'Aleix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors, i les escoles estan reestructurant una miqueta, amb la qual cosa el dia 14 que tocava canal anirem al canal igualment i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs.
0: Els Jocs Olímpics Escolars ofereixen una programació variada d'activitats físiques i esportives adaptades als diferents espais de la ciutat. Les propostes combinen exercicis en equip, dinàmiques a l'aire lliure, activitats vinculades al medi aquàtic i esports en instal·lacions esportives municipals. Escoltem a la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
6: Segons la instal·lació on estem, doncs, els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, la setmana que, el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la tabla de padel surf, la tabla gran de padel surf, i després fem una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei, el frisbee, que no la podrem fer. I després una activitat a Caminader, que fem esports més de pavelló.
0: Algunes de les activitats previstes a l'exterior s'han hagut de reorganitzar aquest any per qüestions logístiques. La participació dels centres és flexible i cada escola pot sumar-se a una, dues o tres jornades programades. Segons ha explicat la regidora, l'objectiu principal és continuar promovent l'activitat física i la il·lusió compartida entre l'alumnat de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels obre el segon bloc de convocatòries de subvencions municipals per l'any 2026. En el marc del sistema de tramitació anticipada, l'objectiu és facilitar la planificació i l'execució dels projectes que desenvolupen les entitats de les ciutats. La tramitació anticipada prevista a les bases reguladores i al Pla Estratègic de Subvencions permet avançar els procediments administratius, millorar l'eficiència de la gestió i garantir una major transparència i seguretat jurídica per a les entitats beneficiàries. Escoltem el tècnic de subvencions, el Pol Alonso.
7: I d'aquesta manera totes les àrees segueixen el mateix procediment, està tot ordenat, podem repassar-ho, podem revisar-ho d'una forma més fàcil i també per a les entitats els dona més marge de temps per conèixer com anirà tot i també amb la intenció de poder-los pagar abans. No? Perquè si ho traiem tot a principi d'any, se suposa que el procediment mateix acabarà abans que si ho publiquem a finals d'any. Aquesta és la idea principal, no? Fer arribar els diners abans de les entitats. Aquest any hi hem fet alguns canvis per poder fer el pagament de manera més àgil. I l'any que ve estic segur que encara serà més àgil perquè hem aprovat unes bases, entre cometes, generals, no?, que apliquen a totes les subvencions, amb la intenció de retallar tota aquesta burocràcia, no?, diguem, tot aquest procés administratiu que s'allarga molt per normativa i fer-lo més àgil, de manera que si abans tardàvem 6 mesos, 7 mesos en pagar, doncs ara podem fer-ho amb 4 o amb 3.
0: Aquest nou bloc inclou línies de suport adreçades a activitats d'estiu per a infants i joves, clubs esportius, l'organització d'activitats escolars de caràcter lúdic a centres educatius públics i concertat del marc del pla educatiu, així com el suport a la inclusió d'infants amb diversitat funcional mitjançant la contractació de monitoratge especialitzat durant les activitats d'estiu. Escoltem el tècnic de subvencions, el Pol Alonso.
7: S'han obert, si no m'equivoco, una, dos, tres línies diferents, tres àmbits diferents, no? Seria tres àmbits, joventut, esports i educació, i dintre d'aquests tres àmbits hi haurien 5 subvencions. Dintre de joventut tenim les subvencions destinades a activitats d'estiu per a nens, nenes i joves, val? Com deia jo, naturalesa d'estiu, no? Activitats d'estiu per nens, nenes i joves, que es va obrir el període l'1 de maig la setmana passada i estarà obert fins al 30 de maig de 2026. Val? Poden entrar les entitats que vulguin a la seu electrònica i des d'allà tenen tota la documentació, tots els models i poden llegir doncs, com funciona la convocatòria, què es demana i quins documents sol·liciten. Després, en l'àmbit de joventut, continuant, hi ha una segona subvenció, línia de subvenció, que és la subvenció per la contractació de monitors de suport a la inclusió en els casals d'estiu. Són tots aquests monitors de suport, no?, pels infants en casos d'inclusió. I aquesta no s'obre al juny, s'obre al maig, perdona, s'obre el 15 de juny al 15 de juliol. S'obre un mes més tard, també per especificitats d'aquesta convocatòria concreta, però la majoria, veureu que la majoria de les subvencions ja estan obertes des de l'1 o 5 de maig i acaben el termini el 30 de maig.
0: En l'àmbit esportiu, els ajuts estan destinats a donar suport a clubs i entitats esportives sense ànim de lucre de la ciutat que participin en competicions oficials i promoguin la pràctica esportiva federada. I pel que fa a educació, les subvencions tenen com a objectiu impulsar l'organització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic als centres educatius públics i concertats dins el marc del Pla Educatiu d'Entorn. Escoltem el tècnic de subvencions, el Pol Alonso.
7: Continuem amb esports. Esports, tenim els clubs esportius sense ànim de lucre a Castelldefels que promoguin l'esport, no?, en competicions oficials federades. Aquesta està adreçada, doncs, a les entitats, no?, que participin en competicions oficials federades, i ja està obert, com he dit, del 5 al 30 de maig. El mateix que totes les subvencions, des de la seu electrònica es pot mirar tots els requisits i tota la documentació que necessita. I finalment, en educació, tenim l'organització d'activitats extraescolars, no?, pels centres d'educació d'infantil i primària. Aquí tenim diferenciats els que són centres públics dels centres concertats. Llavors, cada entitat, segons sigui concertada pública, haurà d'aplicar en una o l'altra línia. I el període és el mateix, no?, del 5 al 30 de maig. Llavors, que tinguin en compte les entitats que per la majoria d'elles que estan en aquests àmbits, el termini és el 30 de maig, excepte aquestes que es vulguin presentar a la convocatòria de monitoratge inclusiu que tenen fins al juliol.
0: Les entitats interessades han de presentar les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal, on també es pot consultar la documentació, els requisits específics i els models normalitzats de cada convocatòria. Des de l'Ajuntament asseguren que aquest sistema garanteix l'accés públic a la informació i reforça els principis de transparència, concurrència competitiva i correcta gestió dels recursos públics. L'Ajuntament de Castelldefels ha reconegut els restaurants El Avión i Les Botes com a nous establiments emblemàtics de la ciutat. L'acte de descoberta de les plaques commemoratives va tenir lloc el passat dijous 7 de maig davant els locals i va comptar amb la participació de la regidora de Comerç, la Mar Sicília, i el regidor de Turisme i Hostaleria, el Guillermo Massana. Escoltem a la regidora de Comerç i el regidor de Turisme.
8: Es un proyecto que lo que pretende es reconocer, ¿no?, esa labor tan importante de personas, familias de distintas generaciones, pues que empezaron con un proyecto y que a día de hoy, después de, como es el caso del avión, ¿no?, 80 años, madre mía, se dice rápido, ¿no?, y generacionalmente han continuado con el proyecto, y por nuestra parte ese reconocimiento de mantener viva la tradición, de mantener vivo el proyecto y el establecimiento en este caso, y es eso, un reconocimiento a esa labor, a ese trabajo y a ese relevo generacional que hoy en día es tan importante.
9: Reforzar, ¿no?, lo que es una tradición, la tradición gastronómica de Castelldefels, que Castelldefels es un destino primordialmente gastronómico, pero no de ahora solo, sino hace ya más de 100 años que Castelldefels tiene restaurantes reconocidos, y El Avión es uno de nuestros emblemas en la ciudad por su trayectoria, por el trabajo que hace actualmente, por su cocina, un espacio además que se ha renovado recientemente, y la verdad que es un placer estar aquí con Vicente, un colaborador nuestro mano a mano del proyecto gastronómico Castelldefels. Felicitarle a él y felicitar a su familia por la labor que han hecho durante todos estos años.
0: Els establiments distingits de l'Avión i Les Botes comparteixen una llarga trajectòria familiar i una vinculació històrica amb Castelldefels, convertint-se en espais de referència per a diverses generacions de veïns i visitants. Amb dècades d'història al darrere, tots dos han mantingut una aposta per la cuina tradicional i mediterrània, el tracte proper i l'ambient familiar, consolidant-se com punts de trobada emblemàtics de la ciutat i preservant l'essència de la restauració de sempre. Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran apostant pel projecte Emblemàtics Castelldefels, una iniciativa impulsada l'any 2023 a través de les àrees de comerç i turisme, i amb la voluntat de protegir i posar en valor el comerç i l'activitat turística de proximitat. Escoltem a la regidora de Comerç, la Mar Sicília, que ens explica més sobre la continuïtat d'aquest projecte.
8: Sin duda es un proyecto que vamos a seguir y vamos a continuar haciendo a lo largo de los próximos meses. Estaremos con más establecimientos que merecen este reconocimiento, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción muy grande también para nosotros, ¿no? Porque venir a estos sitios que quienes somos de Castelldefels pues hemos conocido en sus inicios o hace muchos años, ¿no?, y te traen muchísimos recuerdos, y ver toda esta transformación que, como comentaba Guillermo, pues han conseguido Vicente y toda su familia, es maravilloso y es un ejemplo y digno, como digo, de reconocimiento. Vamos a continuar, sin duda.
0: El projecte busca d'aquesta manera reconèixer i donar suport als establiments amb més trajectòria i arrelament a la ciutat, preservant la història, la identitat i el paper que aquests negocis han tingut al llarg dels anys dins la vida social i econòmica de Castelldefels. I ara, els esports.

0: Bon dia, Cristian. Com va la temporada esportiva? Què repassareu avui en el programa de Dilluns Esportiu?
1: Doncs bé, com sempre, repassarem els resultats d'aquest cap de setmana a Castelldefels en diferents esports, repassant en profunditat diferents partits, principalment els més destacats, com per exemple podria ser, no, el de la Unió Esportiva Castelldefels, que va guanyar i va assolir la permanència a Lliga Elit, o també el del sènior femení de l'Esportiu Castelldefels, que va golejar el seu partit i va confirmar el seu ascens de categoria. Com sempre, també tindrem diferents protagonistes al llarg del programa. He parlat amb l'Eloi Pozuelo i també amb el Jota, i segurament es passaran aquesta nit pel Dilluns Esportiu per conèixer les seves impressions, les seves paraules, i també conèixer també amb més profunditat, doncs, com van anar aquests respectius enfrontaments. Ja estem al segon cap de setmana de maig, encarem el tercer. Mica en mica, doncs, ens quedem, no?, amb el final de temporada. Fins i tot alguns clubs, no?, com pot ser el cas del rugbi, el Cruc, ja han concluït el seu curs 2025-2026. És veritat que encara tenim diferents fronts oberts, com per exemple pot ser la Lliga Elit, no?, que parlen sobre el Castelldefels, que encara té possibilitats de ficar-se a play-off d'ascens, depèn de si mateix, o també equips, no?, com pot ser l'exemple del Castelldefels Hockey Club, per exemple, que s'ha classificat a la fase d'ascens, també lluitarà per estar a la primera divisió, també l'equip de Supercopa, no?, el bàsquet femení Castelldefels, que va perdre aquest cap de setmana, però que està totalment mentalitzat en la fase d'ascens de les últimes setmanes de maig. I sí, ja mica en mica encarem el desenllaç, arribem, no?, com m'agrada dir a mi, al moment de la veritat, no?, on els equips, doncs, hauran de demostrar el ser o no ser, si volen o no volen estar a categoria superior, o en alguns casos mantenir la categoria. I tenim, la veritat, que un final de temporada vibrant, molt vibrant pels equips locals. Estem tenint un final de curs molt interessant, que recordo altres anys, no?, on arribàvem a les últimes setmanes de maig i hi havia poques coses en joc. Doncs mira, en aquesta ocasió, a aquesta temporada, doncs tenim un final de temporada, insisteixo, no? No vull ser passat, però espectacular, amb notícies, algunes molt positives, com és el doble ascens dels equips d'handbol, i bé, esperem que es puguin afegir més equips a aquesta celebració.
0: Esperem que així sigui. Gràcies, Cristian. Que tinguis una bona setmana.
1: Que vagi molt bé.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dilluns 11 de maig a Castelldefels. Castelldefels inaugura la nova pista de bàsquet 3x3 de la platja amb la presència de Marc Gasol. La policia local i Protecció Civil visiten el CECAT per reforçar la coordinació davant emergències. Tot a punt per l'inici dels tercers Jocs Olímpics Escolars de la ciutat. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
7: Al 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.
8: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassa les notícies locals d'actualitat ara al butlletí informatiu Castelldefels avui. En marxa les 44enes jornades de la gent gran. L'inici oficial va tenir lloc ahir diumenge 10 de maig amb el ball de tarda al Centre Cívic Frederic Mompou i fins al 24 de maig es presenta un programa ple d'activitats que organitza l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la gent gran. Aquest dilluns 11 de maig tenim aeròbic a les 10 del matí a la plaça de l'Església i una xerrada organitzada per l'Associació de la Gent Gran a les 6 de la tarda al Centre Cívic Frederic Mompou. La ciutat inaugura la nova pista de bàsquet 3x3 de la platja amb la presència de Marc Gasol. Castelldefels compta amb una nova instal·lació esportiva a l'aire lliure a la platja. Aquesta pista de bàsquet 3x3 de la plaça de les Palmeres va quedar inaugurada oficialment el passat divendres 8 de maig en un acte que ha reunit representants institucionals, esportius i ciutadania. Hi ha energia 100% sostenible a l'Ajuntament de Castelldefels. El consistori ha rebut el certificat que l'acredita com que tota l'energia que consumeix prové de fonts d'energia renovable i verda, solar i fotovoltaica principalment. I fins aquí el repàs informatiu a aquests titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització. Fins aviat.
4: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Buenos días, Castelldefels. Bon dia, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. En el programa del dia avui, el Cristian Cano ens dirà què és el que ens espera els continguts del dilluns esportiu d'avui. Paquita Cruz és la regidora d'Esports i també de Salut per Som Castelldefels. Serem nosaltres a l'espai Castelldefels Cofim. Continuen les jornades de la gent gran. En breu connectarem amb la nostra mòbil per saber què és el que està passant en aquests moments a la plaça de l'Església i també amb el grup de fotografia de la

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: El programa del dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: Doncs efectivament, de nou, aquest dilluns a les 9, dilluns esportiu, parlem amb el seu conductor, Cristian Cano. Molt bon dia, Cristian.
5: Hola, Anna, molt bon dia.
4: Què tenim preparat avui per al dilluns esportiu? Quins seran els continguts?
5: Doncs bé, com sempre, repassarem els resultats d'aquest cap de setmana a Castelldefels en diferents esports, repassant en profunditat diferents partits, principalment els més destacats, com per exemple podria ser, no, el de la Unió Esportiva Castelldefels, que va guanyar i va assolir la permanència a Lliga Elit, o també el del sènior femení de l'Esportiu Castelldefels, que va golejar el seu partit i va confirmar el seu ascens de categoria. Com sempre, també tindrem diferents protagonistes al llarg del programa. He parlat amb l'Eloi Pozuelo i també amb el Jota, i segurament es passaran aquesta nit pel dilluns

0: esportiu per conèixer les seves impressions, les seves paraules i també conèixer també amb més profunditat doncs, com van anar aquests respectius enfrontaments.
1: Bé, poques jornades ja perquè acabin a les respectives lligues dels diferents clubs de la ciutat, oi?
0: Doncs sí, ja estem al segon cap de setmana de maig, encarem el tercer. Mica en mica doncs, ens quedem no? amb el final de temporada, fins i tot alguns clubs, no? com pot ser el cas del rugbi, el Cruc, ja han concluït el seu curs 2025-2026. És veritat que encara tenim diferents fronts oberts, com per exemple pot ser la Lliga Elite, no? que parlen sobre el Castelldefels, que encara té possibilitats de ficar-se a play-off d'ascens, depèn de si mateix, o també equips, no? com pot ser l'exemple del Castelldefels Hockey Club, per exemple, que s'ha classificat a la fase d'ascens, també lluitarà per estar a la primera divisió, també l'equip de Supercopa, no? el bàsquet femení Castelldefels, que va perdre aquest cap de setmana, però que està totalment mentalitzat en la fase d'ascens de les últimes setmanes de maig. I sí, ja mica en mica encarem el desenllaç, arribem, no? com m'agrada dir a mi, el moment de la veritat, no? on els equips doncs, hauran de demostrar el ser o no ser, si volen o no volen estar a categoria superior o, en alguns casos, mantenir la categoria. I tenim, la veritat, que un final de temporada vibrant, molt vibrant pels equips locals.
1: Molt bé, Cristian, doncs ens esperen les properes setmanes, doncs uns dies moguts per saber si hi ha equips, doncs que això, que es mantindran de categoria, si baixen, si pugen, unes setmanes molt excitants el que queden per concloure aquesta lliga.
0: Sí, la veritat que aquesta temporada, Anna, estem tenint un final de curs molt interessant, que recordo altres anys, no? on arribàvem a les últimes setmanes de maig i hi havia poques coses en joc. Doncs mira, en aquesta ocasió, aquesta temporada, doncs tenim un final de temporada, insisteixo, no? No vull ser pesat, però espectacular, amb notícies, algunes molt positives, com és el doble ascens dels equips d'handbol, i bé, esperem que es puguin afegir més equips a aquesta celebració.
1: Esperem que així sigui. Però bé, per a més informació i per no anar desvetllant el que passarà, que encara no ho sabem, evidentment, com quedaran les coses, doncs aquests continguts al Dilluns Esportiu avui amb els protagonistes del cap de setmana i, com sempre, a les 9 del vespre. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano.
0: A vosaltres, Anna, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia i bona setmana.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns Esportiu.
3: El programa del dia.
4: El lunes a las 8
5: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
6: Bien, hola Ana, pues esta tarde en el programa Viajando por las Ondas tenemos como siempre pues un menú muy variado. Vamos a hablar comenzando del turismo y sí. de los Estados Unidos, ¿verdad Jordi?
7: Sí Ana, vamos a hablar del turismo en los Estados Unidos que está de capa caída como no podía ser de otra manera con la que está cayendo, a pesar de que no olvidemos que este verano gran parte de los mundiales de fútbol que atraen a millones de personas se van a celebrar allí, pero a pesar de eso tienen problemas realmente con los turistas que están llegando este año.
6: Sí, vamos a hablar también de cómo una prestigiosa revista de viajes y de turismo británica pues ha elegido como cada año cuáles son los paisajes más espectaculares del mundo y vamos a descubrir que precisamente el que está en el top one es uno que nos queda relativamente cerca. Así que si quieren saber cuál es, ya saben, esta tarde lo podremos descubrir. Vale, también vamos a hacer un recorrido por diferentes ciudades europeas, ¿verdad?
7: Sí, por lo que he llamado las tres joyas de la corona de las capitales europeas, de las capitales de país europea, que son Viena, Praga y Budapest. Y de alguna manera explicaremos lo próximas que están unas de las otras y lo fácil que es llegar en transporte público para visitar las tres ciudades de una tacada.
6: Uh-huh. Y después, en el último bloque, vamos a continuar nuestro recorrido por las islas de Noruega. Vamos a hablar de diferentes islas, pero sobre todo vamos a centrarnos en una que se hizo famosa hace un tiempo por, prácticamente, vamos a decir así, titularlo como la isla donde se detuvo el tiempo, donde el tiempo se abolió. Vamos a explicar en qué consiste esto, esta excentricidad de esta isla nórdica, de esta isla noruega. Pues de todo eso vamos a hablar esta tarde. Así que, Jordi, nos emplazamos en Viajando por las Ondas, ya saben.
7: Hasta entonces.
6: Eso es. Adiós, Ana.
5: Si quieres viajar con nosotros,
7: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
5: el programa de viajes de Radio Castelldefels.
4: El lunes a las 8
7: de la tarde.

0: al programa del dia.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Pues viajando por las ondas, efectivamente, a las 8 de la tarde, después de Junts Esportiu a las 9 y Aires del Sur a las 11 de la noche. Pero ahora mismo nos vamos a la Plaza de la Iglesia porque ya estuvo la Patricia Gazaga y al Miguel Navarro para explicarnos cómo se está desenvolupant la jornada en una nueva actividad de las jornadas de la gent gran d'enguany. Endavant, Patricia, bon dia.
1: Bon dia, Anna. Doncs, com bé deies, estem aquí a la plaça de l'Església. Aquí hi ha molta energia, molta il·lusió, moltes ganes, també. Hi ha més de centenars de persones. O sigui, amb la Sílvia, que la Sílvia Soriano, que ara està a l'escenari, doncs, amb l'Albert i amb l'Efren, em comentava doncs, que podien arribar fins a les 200 persones aquí a la plaça. I també estan compartint espai doncs, amb alumnes de l'Escola Jacint Verdaguer, que estan també pues, ballant, fent aquesta classe d'aeròbic. I no sé, la veritat que aquí hi ha molt bon ambient, Anna.
0: Molt bé, doncs aquestes hores ballant amb una temperatura doncs, que no fa tampoc calor, no? I que s'està molt bé per precisament practicar l'exercici físic.
1: Sí, s'està molt bé i a més també quan al principi, quan abans de començar l'activitat, he de dir que hi ha gent coneguda, no? Que estaven tothom com alegres, també doncs, saludant-se. Són molts d'ells són participants doncs, del programa Salut i Diversió de l'Ajuntament i llavors són fidels a aquesta activitat. He parlat amb ells i també m'han comentat que estan encantats amb aquestes jornades de la gent gran i que estan apuntats a més activitats com sardanes, com el bingo musical, vull dir que aquestes jornades comencen avui amb aquesta activitat d'aeròbic, però que seguiran amb molta participació.
0: Molta participació i molta activitat. Avui un luxe, una classe que es desenvolupa normalment doncs, a l'interior del Frederic Mompou, que es pugui practicar aquí a la plaça de l'Església amb la col·laboració d'aquest alumnat del Jacint Verdaguer, que també interactuen i també doncs, donen aquest punt lúdic que en aquesta hora del matí una activitat inclús també les jornades de la gent gran. Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Gazaga i Miguel Navarro, per aquesta crònica.
1: Perfecte, retornem la connexió, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.

0: Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Efectivament, i avui, com cada dilluns, en som Castelldefels. En aquest cas, és amb nosaltres la Paquita Cruz, que és regidora doncs, de Salut i també d'Esports. Comencem a parlar d'aquesta darrera àrea d'esports. Molt bon dia, senyora Cruz.
3: Bon dia, Anna.
2: En un dia que comencen avui els Jocs Escolars.
3: Bueno, sí, avui és els tercers Jocs Olímpics Escolars, que és la tercera edició aquest any. I avui mateix a les 3:30, al Saló de Plens, declararem inaugurats els tercers Jocs Olímpics Escolars. I bueno, des d'aquí, abans d'inaugurar-los, que serà a les 3:30, com he dit abans, pues jo desitjo molta sort a tothom. Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i al Camp Minader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a l'Aleix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors, i les escoles estan reestructurant una miqueta, amb la qual cosa el dia 14 que tocava canal anirem al canal igualment i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs, però bueno.
2: Són Jocs Olímpics, això vol dir que es practiquen diferents esports, no?
3: Sí, segons la instal·lació on estem, pues, els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, la setmana que el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la taula de paddle surf, la taula gran de paddle surf, i després fem una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei, el frisbee, que no la podrem fer, i després una activitat a Can Vinader, que fem esports més de pavelló.
2: Doncs fa pocs dies es va posar en marxa el 100% pistes de pàdel a l'exterior, doncs per a tota la ciutadania es va obrir aquesta instal·lació, recordem que va adquirir l'Ajuntament i que ha començat doncs, a donar aquest servei, aquest ús. Quines dades podrien explicar a partir d'ara?
3: Pues mira, Anna, nosaltres vam obrir el 20 d'abril, es van obrir a la ciutadania les pistes de pàdel i tennis, no totes, tenim 4 pistes de pàdel i 3 pistes de tennis. Hem posat a disposició de la ciutadania per lloguer 3 de pàdel i 2 de tennis, perquè hem deixat una de pàdel i una de tennis pels professionals que vulguin fer ús per promocionar l'esport del tennis i el pàdel a la nostra ciutat, que també tenen el seu dret. Hem posat, tenen que presentar una certa documentació per poder treballar a les pistes amb nens i adults i llavors, després de presentar la documentació i ser validada pels tècnics de la secció d'esports, doncs els hi donen els permisos d'ús per fer-la servir i per promoure aquest esport que tampoc està molt a prop de la ciutadania. Al centre tenim el Gran Via, tenim el Gimeno, que ja fan aquestes activitats, però aquí al centre del poble no les tenien i bueno, és una manera de donar cabuda a aquestes activitats per la població que està més al centre. Llavors, portem uns 37 dies d'oberts i a l'anàlisi més o menys s'han produït 70 reserves que s'han gestionat en quasi la total de gestionades per la web i algunes directament al SEM Can Roca, que pots anar allà i fer la reserva directament. Llavors, són 70 reserves, de pàdel han sigut 17 reserves i de tenis 53. Quan més hi ha reserves és els caps de setmana, els dissabtes i el diumenge, i està més actiu, i entre setmana tenim un professional ja que està fent ús d'una de les pistes, la pista 1 de tenis, i les altres doncs, són de lloguer lliure.
2: Molt bé, i com valora aquestes dades?
3: Bueno, jo les valoro molt bé, perquè de no tenir res a tenir això, bueno, està molt bé. O sigui, estem oferint a la ciutadania un servei que no tenien i que ara ja tenen. I bueno, que també cal tenir en compte que la instal·lació l'hem obert amb la millora que hem pogut per obrir-la quan abans possible, però que continuem treballant. O sigui, els equips de manteniment continuen treballant, hem de fer canvis d'enllumenat, de paleteria, de més coses, i tenim una persona que està treballant allà, que s'encarrega de les pistes, del manteniment, i bueno, jo penso que és molt positiu que les haguem obert i estem molt contents amb aquests 37 dies, 38 dies d'obertura. Per lo menos veus que el CTC, el nou SEM Centre, està viu, que té una altra vegada activitat, i això és molt bo.
2: Parlant d'equipaments, continuen les obres al nou pavelló de Can Vinader i a la pista semidescoberta de Can Roca.
3: Sí, bueno, això és un tema que sempre parlem, Anna, és un seguiment, no? Fem cada dilluns que vinc, però bueno, està igual tot. El desenvolupament de les obres està segons el termini previst. No hi ha hagut cap problema, cap, l'evolució de l'obra és positiva i jo crec que està establerta segons el calendari que s'ha marcat, amb un timing que va perfectament. Sempre, ja ho vaig dir l'última vegada que vaig vindre, l'obra de Can Vinader està molt més adelantada que la de la semicoberta, i bueno, anem fent i tenim moltes ganes ja de que acabi aquest any, comenci el següent i puguem fer servir, fer ús dels, sobretot els que tenen moltes ganes, les entitats pobres, que ara estan fent el seu pla d'ús i la seva activitat, la majoria a les pistes exteriors. I clar, això és un problema perquè quan plou o quan fa mal temps, bueno, mal temps no, perquè totes estan a fora amb mal temps, els nens s'abriguen i no passa res, però quan plou doncs perden dies d'entreno i hores d'entreno, i això és el que més perjudica a les entitats.
2: Doncs una licitació que ja ha acabat i que en breu es posaran en marxa les obres per a l'Skate Park.
3: Sí, la licitació ja està completa i l'adjudicació de les obres ha guanyat la licitació l'empresa Vulcano, que és una empresa que es dedica a la construcció d'Skate Park. Suposo que aquesta vegada tindrem molta més sort i quan comenci l'obra la començaran i l'acabaran i segons el projecte previst i anirà tot bé. Actualment estem pendents de la contractació de la direcció tècnica facultativa i de la coordinació del Pla de Seguretat i Salut. Una vegada tinguem contractat això, l'empresa constructora farà el seu Pla de Seguretat i Salut, ho presentarà a la coordinació i això s'aprovarà en Junta de Govern. Una vegada s'aprovi el Pla de Seguretat i Salut, ja podran començar les obres i més o menys trigarem, jo crec que és un mes. I a partir d'aquí doncs ja començarem i jo penso que abans que finalitzi aquest any tindrem el nou skate park per inaugurar-lo. Igual que vam inaugurar el divendres, Anna, la pista 3x3.
2: Que a la presència de Marc Gasol, perquè la Fundació Gasol hi col·labora.
3: Sí, van fer un conveni a la Fundació Gasol i, bueno, i va anar molt bé la inauguració, va ser molt xulo, la pista ha quedat molt bé. I bueno, ja tenim un altre espai a l'aire lliure a la nostra ciutat per fer pràctica de l'activitat física esportiva un mes.
2: Doncs parlem d'altres coses encara relacionades amb els esports. Ja s'ha fet una sessió del programa Igualtat a peu de pista. Recordem en què consisteix aquest programa, senyora Cruz.
3: Pues mira, aquest programa és una formació que s'engloba dins del marc de l'actuació del Pla d'Igualtat de l'esport i del seu pla d'imparables. ¿Vale? És com el paraigües que acull aquests plans i aquestes formacions. Aquesta proposta formativa neix de la resposta de totes les entitats de la necessitat de tindre aquesta formació. I es van detectar i traslladar les entitats i llavors es faran sessions de treball conjuntament amb l'Ajuntament. Aquestes formacions les poden fer, nosaltres les passem a les juntes directives de les entitats i elles han d'informar als seus entrenadors, les direccions tècniques i, bueno, i aquí es faran a la sala polivalent del Centre Can Roca. La duració de cada taller o cada sessió són 90 minuts i l'objectiu és, bueno, dotar els equips tècnics d'eines perquè promoguin la igualtat, el respecte i la convivència dins de les pistes, dins de les grades i fora de les instal·lacions esportives també, dintre de l'entorn esportiu. Han fet el primer taller, que el van fer el dijous, 7 de maig, que era com fomentar el respecte des de la pista. Llavors aquest taller ja es va fer. Ara el segon taller és el llenguatge i el lideratge dintre de l'equip. Aquest taller és per millorar la comunicació, vale? Entre l'equip i els jugadors. I es farà el 14 de maig, aquest taller. I el tercer i últim taller es farà el dia 21 de maig i aquest taller és el vestidor, les famílies i l'entorn. Bueno, és gestionar l'espai del vestidor i la relació que tenen els entrenadors o la direcció tècnica amb les famílies com a espai educatiu. Jo crec que això és fonamental per la transmissió dels valors de l'equip directiu dels entrenadors a les famílies i viceversa. Llavors es farà, com he dit, al SEM Can Roca i a la sala polivalent i bueno, les sessions tenen una durada de 90 minuts. I res més, encara ens queden dos i bueno, des d'aquí aprofito per que les entitats que no hagin fet la primera pues, acostin a fer la segona i la tercera perquè és molt interessant. I la nostra funció com secció d'esport i ajuntament és fomentar, però també és formar a les persones que treballen amb els nostres fills i és una condició que tenim i que hem de complir.
2: Doncs parlant del Centre Can Roca, ja estan obert les inscripcions per les activitats d'aquest estiu.
3: Sí, hem tret les inscripcions el dia 30 d'abril. Es van obrir les inscripcions per totes les activitats que el Centre Can Roca ofereix als seus usuaris a l'estiu, sobretot. Bueno, hi ha activitats per tothom, però sobretot els pares, bueno, jo ja no, perquè les meves ja són molt grans, però els pares que treballem, el que necessitem a l'estiu és tindre llocs on portar els nostres fills perquè facin activitat física o qualsevol altra activitat. Llavors, a les inscripcions es poden fer tant presencialment com a través de la web de Castelldefels Fem Esport. L'oferta inclou activitats aquàtiques per totes les edats, com he dit abans, des de nadons de 4 mesos fins a adults i gent més gran. Hi ha programes de tot tipus, d'iniciació, de perfeccionament, de manteniment, d'entrenament. Hi ha activitats per joves, per millorar les habilitats dintre de l'aigua, per aprendre a nedar. Hi ha moltes propostes centrades en la familiarització en el medi aquàtic, sobretot pels més petits, els que tenen més por, que ara arriba l'estiu i hem d'intentar que els nostres fills bueno, millorin la seva tècnica aquàtica per no tindre problemes després o a la platja o a les piscines que tenim a casa o a qualsevol lloc. Llavors, més activitats aquàtiques normals, o normals que són part d'ensenyament, no normals, d'ensenyament, també hi ha activitats aquàtiques de salut. I aquí també és igualment per adults i per infants. I aquest és un enfocament més preventiu. Preventiu pues, i rehabilitador, pues, potser per persones que tenen lesions o tenen alguna patologia i estan derivades pel metge del seu cap perquè tenen una necessitat de fer activitat aquàtica, perquè com sabem, Anna, el medi aquàtic és el millor medi per fer rehabilitacions de temes òssios i musculars. Perquè com a l'aigua no hi ha impacte, és el millor medi per fer aquest tipus de rehabilitació, però amb tota la edat, no només la gent gran. O sigui, la piscina no és només per la gent gran, la piscina és per tothom. Si comences des de petit, ho agrairem tots quan tinguem una certa edat, perquè és impressionant. I ja està, és això. S'ha de portar per fer les inscripcions. El pagament és fantàstic i cal aportar la documentació corresponent que diu a la web. També s'inclou una assegurança mèdica de 6 euros, excepte en alguns casos. Hi ha bonificacions del 25% de descompte per abonats, o sigui, persones que siguin abonats al centre tenen aquesta bonificació, i 20% per a famílies nombroses. I això no és acumulable, no és el 25 més el 20, sinó van per separat. Bueno, és una oferta molt variada que busca, bueno, com sempre busquem des de la secció d'esport i des d'aquest ajuntament, fomentar l'exercici i l'activitat física i sobretot l'aprenentatge. És molt important. i ja està.
2: Molt bé, doncs parlem ara d'un altre programa, Fem Esports als Barris. En aquest cas estàvem parlant d'activitats que es fan sota el sostre del CEM Can Roca i en aquest cas són activitats que s'estan desenvolupant a l'aire lliure.
3: Bueno, aquest programa, perquè no ho conegui, que jo penso que ja el coneix tothom, perquè és un programa que ha tingut molt èxit i és un programa que està registrat com un dels millors programes que hem tret de la sessió d'esport. Fem Esports al Barri està consolidat com una de les iniciatives esportives de salut amb més participants. Entre octubre i abril, octubre del 25 i abril d'ara, del 26, s'han registrat 2.017 participacions d'assistència. Recordem que l'assistència i les classes que es fan a Fem Esports als Barris és gratuït. Només t'has d'inscriure amb l'aplicació Entràpolis i cada vegada hi ha més persones que fan servir l'aplicació. Jo me'n recordo que vam començar al principi i la gent no sabia com funcionava i, bueno, igualment, si no et registres, perquè hi ha gent més gran que amb el tema de la tecnologia està una mica o no tenen el mòbil o... Pues no passa res, tu t'acostes al barri on vols fer l'activitat i el tècnic que hi ha allà t'acollirà perfectament i t'ensenyarà, si tens l'aplicació, a fer-la servir. Llavors, un dels aspectes més positius que hem trobat és la fidelització. O sigui, les persones no només s'inscriuen i a vegades pensem que el millor, s'inscriuen i després no venen. No. Em sembla que va ser el divendres al matí o el dijous, el divendres, em sembla. Vaig anar a la plaça de les Palmeres. No, mentida, el dimecres. Vaig anar a la plaça de les Palmeres per mirar la pista, a veure com estava, perquè el divendres era la inauguració. Hi havia com unes 50 persones fent esport a la plaça de les Palmeres de totes les edats. O sigui, això va ser, per mi és un orgull i és increïble. O sigui, aconseguir que tota aquesta gent, que a més no pertany al barri de la Pineda, que és les Palmeres, sinó que pertany a altres barris, va caminant des de Can Vinader, des de Canyars, des del Castell, des del Poble, des de la Muntanyeta, des de Montemar, van caminant a les Palmeres, fan la llet, sí, i després tornen a casa seva una altra vegada caminant. O sigui, això és fantàstic. Llavors, hem detectat alguns retos que hem de millorar i hem de reforçar la comunicació i la difusió del programa perquè tingui més visibilitat a les xarxes socials. També hem de millorar que a vegades les inclemències climatològiques impedeixen fer l'activitat i aquesta comunicació amb la gent que està apuntada o inscrita aquell dia l'hem de millorar perquè a vegades la gent s'ha presentat allà i plou o està mullat al terra i no es pot fer l'activitat i no passa res, no s'enfaden perquè han anat caminant i tornen caminant. Vull dir, això ja és fer esport. Però bueno, hem de millorar totes aquestes, bueno, aquestes ajustes que hem de fer. En definitiva, jo crec que Fem Esports als Barris ha costat a l'esport, a la ciutadania, a l'esport gratuït. Ho hem fet perquè sapem i som conscients de que tenim una llista d'espera brutal al CEM Can Roca. Ho vaig dir l'altre dia, a mi m'agradaria, a mi i a la secció d'esport i a l'Ajuntament i a l'equip de govern, s'agradaria fer de la nostra ciutat un gran CEM ciutat, saps? I poder oferir activitats a l'espai públic i a l'aire lliure i des de, bueno, les rutes, ja tenim una ruta i avui hem quedat ja en una reunió amb la Diputació per fer la segona ruta esportiva de proximitat i farem 3 o 4 i les tenim en marxa i això serà també dintre del programa Fem Esport.
2: I té relació amb Castelldefels Activa i Saludable?
3: No, Castelldefels Activa i Saludable és un programa que la iniciativa va sortir de la secció d'esports i va sortir fa 5 anys. Van fer proves pilotos amb treballadors de l'Ajuntament, una smart-up, van fer proves a veure el funcionament, però es va quedar estancada. I com jo vaig començar a ser regidor d'esport, això ho tenia molt present, lo de la prescripció i la recepta esportiva, perquè ja havia fet algun curs al Prat, que ho tenen molt assolit, molt assimilat, molt treballat i els hi funciona molt bé. Llavors ho vam començar a treballar amb la tècnica d'esport, després ara amb la tècnica de salut, que és l'Anna també, i bueno, hem aconseguit treballar-ho i ser una de les primeres ciutats que ho està portant a terme amb la xarxa comunitària de salut que tenim. Tenim els CAPs, tenim les farmàcies, tenim molta gent que està fent la prescripció esportiva i per nosaltres és molt important. L'altre dia va sortir un article de la Generalitat com que això era una cosa novedosa i bueno, nosaltres vam vindre aquí a veure el nostre programa i nosaltres ja els hi vam dir que nosaltres ja ho fèiem. I ens vam quedar una mica parats quan va sortir aquest article de que a La Vanguardia, de que, ostres, la Generalitat, el Departament de Salut impulsa la recepta esportiva per no prendre medicaments. Nosaltres ja portem 2 anys fent això. Llavors, per nosaltres és un projecte que reforça l'activitat física, perquè l'activitat física no és només esport, sinó és una eina de salut, i nosaltres volem previndre i millorar la qualitat de vida. M'he posat aquí un text. Per mi, la deficiència de l'exercici físic, Anna, influeix en les malalties. O sigui, això és així. I s'hauria de prescriure exercici a l'igual que anem al metge i ens dona un fàrmac. Si l'exercici fos una pastilla o un fàrmac, debería de ser el medicamento más recetado del mundo. Yo creo que esto es el nostre objectiu. Nosaltres anem per aquí, seguirem treballant i tenim moltes idees i molts projectes de futur per continuar amb aquesta línia.
2: Doncs parlant de prescriure per la salut, comença la setmana sense fum.
3: Sí, això també, és la setmana sense fum que fem cada any. Aquest any hi haurà novetats, moltes novetats diferents per fer-ho una mica més atractiva, perquè no sigui la simple caminada que fem des de Baixador fins a Palmeres, o sigui, serà una caminada molt xula, que tindrà una gincama des de Baixador fins a Palmeres, i quan la gent arribi a Palmeres trobarà moltes activitats diferents que no s'han fet mai, o sigui, serà molt xulo. Però jo sé que el dia 22 vindrà Anna Gil, que és la tècnica de salut, i ella us explicarà amb més detall tot el que farem dia a dia, el dia 26, el dia 30, els espais on farem activitat, però el que sí m'ha dit és que tinc que fer incís sobre una xerrada sobre el son, que és a càrrec de Nippon Sensor. Nippon Sensor és una entitat, una empresa especialitzada en teràpies respiratòries domiciliàries, que abans era Teijin, Esteve Teijin, ara és aquest, ha canviat de nom, i hem fet un conveni amb aquesta empresa perquè aquests dies, això serà una mica, ho dirà l'Anna, perquè aquests dies ens ajudi a fer activitats diferents, però aquesta xerrada sobre la son serà avui, a partir d'avui poden inscriure's a l'Entràpolis, perquè aquesta xerrada serà a l'edifici de la República. Llavors, a mi m'agradaria que la gent entrés a l'Entràpolis a partir d'avui i s'inscrivís, perquè serà una xerrada molt, molt bona, vull dir, és una xerrada que jo aniré, segurament, perquè no dormo. No sé si és per la menopàusia, no sé el que tinc, però cada vegada dormo menys pel tema dels sofocos. Sí. I m'agradarà molt aquesta xerrada. Està adreçada per tothom i pels que dormin també, perquè potser a la seva vida hi ha un moment que no dormiran, i llavors ja la tindran.
2: Ja sabran el que fer.
3: Clar, ja sabran el que tenen que fer.
2: Molt bé, doncs se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Paquita Cruz, regidora de Salut i d'Esports, per Som Castelldefels. Fins un altre moment.
3: Gràcies, Anna.
2: Molt bon dia.
1: Castelldefels Coffee. Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
6: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu.
0: Així som.
7: Així som.
0: Al magazín de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. La setmana passada, a Policia Local i Protecció Civil de Castelldefels van visitar el CECAT, Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, per posar en comú els diferents sistemes d'emergències i reforçar la coordinació amb la Generalitat. Una trobada clau per continuar millorant la resposta davant situacions de risc i garantir la seguretat de tota la ciutadania. A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, Marc Soler. El Avión i les Botes, nous establiments emblemàtics de la ciutat. Els dos restaurants, amb més de 50 anys d'història al servei del veïnat, van rebre el reconeixement el passat dijous 7 de maig. Formen part del projecte Establiments Emblemàtics, impulsat per les àrees de comerç i turisme de l'Ajuntament. I la ciutat viu un intens cap de setmana de ball amb el festival Biodança, amb tres actuacions, Los Aurora, Gala de Ballet Catalunya i una exhibició de dansa a la plaça de l'Església. El Festival Internacional Biodança va acollir aquestes actuacions a diversos emplaçaments i els continuarà acollint a la ciutat fins al 4 de juliol. I fins aquí aquest repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins aviat.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de fotografies i a primera hora d'aquest programa ens fèiem ressò de les jornades de la gent gran i de l'activitat d'aeròbic que s'estava fent a la plaça de l'Església. Ara parlem d'una altra activitat inclosa en aquest programa que es durà a terme a partir de demà i veurem quan finalitza. M'estic referint a l'exposició de fotografia que impulsa l'Associació de la Gent Gran i que s'anomena Càmera en Mano. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Teresa Foguet, que és membre de l'Associació de la Gent Gran i coordinadora una mica d'aquesta exposició. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs una mica nerviosa per tot, per l'exposició, per la ràdio, per tot.
0: Bé, pel que fa a la ràdio, tranquil·litat, i pel que fa a l'exposició ja estan penjades les fotografies que es podran veure a partir de demà, i en aquest cas l'exposició s'anomena Càmera en Mano. Per què?
1: Bueno, perquè realment la nostra vida fotogràfica sempre va amb càmera en mano i aprofitem qualsevol oportunitat per agafar la càmera. Així que...
0: Vosaltres
1: és inherent.
0: Formeu part d'un grup que es dedica a la fotografia de persones aficionades a la fotografia des de fa ja temps, que us reuniu al Frederic i Montpou. I en aquest cas, en quantes fotografies comptarem i quina és la temàtica? Més o menys, variada?
1: Mira, de tot el grup que estem ara a fotografia, de fotos sèniors, som 18 persones que es posem. S'han animat aquest any gent nova i crec que els hem animat una mica. Vull dir, els han animat i bueno, són uns 7 nous.